0: és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
1: Pel cap al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
2: 3CAT Info.
1: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertir l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
2: 3CAT Info.
1: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no.

0: o passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
2: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sanromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
3: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
1: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones, entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
5: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Mires.
6: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
7: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
6: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
7: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.

0: the other hand.
1: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
2: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
1: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
3: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
4: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
3: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
5: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
3: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
6: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
3: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
7: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
3: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
8: El temps.
3: Dani Ramírez.
9: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13-14 fins a 18, aquests valors de 17-18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus. Ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat. A la tarda, 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. El Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
3: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser

0: a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3Cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
1: I una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
2: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
3: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
2: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
4: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
5: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
6: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
7: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
8: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
7: Mentre Pau Cubarsia ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
9: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
7: També primera aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
10: 3CAT Info.
7: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
11: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
7: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
12: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
7: L'equip badaloní és ara 5è a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva 5a victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
13: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo e intentarlo hasta el final.
7: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a

0: a Àustria.
1: Trescatinfo.
0: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
2: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
3: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també els han donat una mica més que nosaltres.
0: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
4: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
0: Aquesta Vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Nürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo, aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
1: Són 2:15 de 3.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Brugué.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini està tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any on tenim 3 on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa Now Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals. False references have
7: real consequences. Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera.

Era. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial

0: les 5.000 tonelades d'avellanes.
1: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomà.
2: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
1: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
3: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rat en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
1: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
5: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
6: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
7: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
6: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
7: Una edició massiva. Han pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
6: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
1: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
8: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida.

0: Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
1: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Slum i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, i llavors hi ha dos generacions que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
0: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al saló.
2: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
0: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el Festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra al gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'usonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre. Brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims 2 cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
11: The team came back and scored the fourth goal.
9: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no baixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
12: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
9: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
9: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
13: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat doncs remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
14: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
9: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
15: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'Ale Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
16: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió

0: De Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
1: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
0: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'or ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 3.
1: A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3CAT Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació Tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per al tot el món.
0: Esports.
2: El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
1: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus.

0: Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc.
1: 3CAT Info.
0: Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
1: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente a través de avanzar las capacidades de estos algoritmos

0: además también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
2: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
1: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel El Víctor Torres.
3: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones, entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
4: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les en Bruno Fortea Mires.
5: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
6: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
5: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada de l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
6: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel de l'altra.
5: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
6: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
5: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.

0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
1: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la Sanitat Pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
2: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
3: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
4: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38, al Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta. Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3Cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
7: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
8: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
9: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
8: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
10: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribava no van tenir clar.
11: Ja que jo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
12: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
13: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
14: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
13: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
15: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
13: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
13: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
16: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
13: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
17: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
13: L'equip badaloní és ara 5è a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva 5ª victòria de la temporada i el 4th doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
18: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
13: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
13: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
19: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
13: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part del Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
20: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
13: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
13: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
21: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
13: Aquesta Vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Nürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
5: Són 3:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CatInfo demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
13: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Brugué.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
22: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson.
23: Socialdemokraterna inte haft så här få mandat sen 1928.
22: Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet,

0: els resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
3: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3Cat Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
4: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
2: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
5: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3 o en tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
2: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3Cat ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3Cat que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
7: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
6: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
8: seeing Africa in its true size.
7: Veure la

0: L'Àfrica, en la seva veritable dimensió, és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
1: Víctor Onyegbo ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
2: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CN.
3: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
2: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
4: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
2: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
2: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
6: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
2: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
7: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu Riudecanyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre la

0: les 5.000 tonelades d'avellanes.
1: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu, perquè

0: activitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
1: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
2: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa doncs, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. El Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
6: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
6: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
5: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
7: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
8: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també. Llavors hi ha dues generacions que, vulguis o no, Perquè, clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime. Eren uns dibuixets que els

0: agradat molt.
1: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al Saló.
2: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
1: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el Festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Bailan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'usonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3Cat Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
11: The team came back and scored the fourth goal.
9: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
12: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
9: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
9: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
13: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat doncs remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
14: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
9: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
15: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
16: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
17: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
9: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
11: Alps.
9: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc que en 4 a 7 és el segon gran slam de la carrera d'Zverev que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Son las 4.
1: A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per Trescat.info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3Cat.info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació Tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món.
0: Esports.
2: El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
1: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
0: 3Cat Info.
1: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest

0: cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi s'imposa al bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson.
1: Då har Socialdemokraterna inte haft så här få mandat sedan 1928.
0: Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
2: 3CAT Info.
3: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
3: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
3: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar.

0: Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
1: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
3: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
4: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
5: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
4: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia.
5: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
4: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
5: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
4: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
1: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
6: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
1: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys.

0: Anys de la Maria va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
1: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
2: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
3: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38, al Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3Cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
6: I una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a

0: conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Fadència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
1: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
2: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
1: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
3: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
4: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
5: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí, resistiendo, ahí siguen, y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicta. Aquest diumenge, triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
7: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
6: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
8: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem d'abaixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
9: 3CAT Info.
6: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
10: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
6: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
11: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
6: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
12: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
6: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
9: 3CAT Info.
6: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
13: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
6: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
14: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
6: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
9: L'actualitat esportiva a fons.
6: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva

0: Victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
1: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
0: Aquesta Vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici i final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
2: Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja a l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat de

0: el benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
3: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3Cat Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
4: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
2: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
5: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3 o en tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
2: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3Cat ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3Cat que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
7: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
6: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
8: Seeing Africa in its true size.
7: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals. False references
6: have real consequences. Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
2: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CNN.
9: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
2: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
10: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
2: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, s'ha circulat des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
2: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
12: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
2: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
13: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
2: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat

0: personalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
1: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges.

0: El segon curs explica el que li agrada més d'aquest grau.
1: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta. Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
4: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
5: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
4: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
5: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
4: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
6: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
7: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, i llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
6: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
8: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
6: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3Cat Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims 2 cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
9: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
11: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ha ayudado mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
9: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cuer amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
9: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
12: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
13: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
9: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
14: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
15: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
16: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
9: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
9: En tenis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós, i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat. Hi ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme, perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 5. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3cat.info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3cat.info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per al tot el món.
1: Esports. El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel cap al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3cat Info.
0: Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini està tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. quatre anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: En el debat apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor. Víctor Torres.
8: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional i con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li en fot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
9: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
10: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
11: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
10: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
11: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
10: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
11: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
10: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3CAT Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
12: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
13: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CAT

0: Rifó, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
1: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
2: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament. Temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresc a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. El Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta. Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3Cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
5: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari

0: I cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver tres agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i dos detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar dos pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts tres homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar dos homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
1: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
2: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
1: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
3: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribava no van tenir clar.
4: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
5: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
6: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
7: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
6: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
8: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
9: 3CAT Info.
6: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
10: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
6: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
11: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
6: L'equip badaloní és ara 5è a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva 5ª victòria de la temporada i el 4th doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
12: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
6: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
9: 3CAT Info.
6: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
13: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
6: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
14: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
6: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
9: L'actualitat esportiva a fons.
6: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
15: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
6: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mad Ring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red

0: Bull i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
1: Són 6:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Brugué.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tom inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment, el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas Alemanya fa uns dies al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any o en tenim tres, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa Now Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CN.
9: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
10: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, de tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
12: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
13: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
14: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
15: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa, doncs, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertida.

0: Màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37. No descartaríem algun valor proper als 38. El Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
4: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
3: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
4: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
3: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
2: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
5: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
6: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també. Llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
5: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
7: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
5: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo a veure què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume, amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest panó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavier Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
11: Team came back and scored the fourth goal.
9: Mentrestant, Eric Garcia ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
12: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ha ayudado mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, Sabíamos que...

El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el Festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa.

0: que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
1: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
2: 3CAT Info.
1: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
3: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat doncs remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
4: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
1: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
5: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
6: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així, ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
7: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
1: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, aquí ja és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara.
1: Moda,
0: ara
1: sí.
0: Ho ampliarem.
1: Ara.
0: I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina s'assuma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menys tenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també perquè diu no vol cedir la iniciativa a la Xina. La velocitat rapidíssima amb què es desenvolupa la intel·ligència artificial ha portat els magnats del sector a demanar que s'aixequi al peu de l'accelerador.
0: Avui en parlarem àmpliament amb experts sobre aquestes alarmes que han saltat sobre el desenvolupament i els perills també de la intel·ligència artificial. Ens preguntarem si estan justificades, què hi ha darrere i també quines conseqüències pot tenir tot plegat. I a Suècia, recompte d'infart en les eleccions legislatives amb un 98% escrutat. L'oposició de centre-esquerra obté el 49,1% dels vots. Supera per la mínima el bloc conservador que ara governa. Només els separen 3 diputats. Sèrie Serrades, bon dia.
3: Bon dia. Les eleccions a Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
0: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff, entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
0: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultres, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll a motiu de la Diada.
5: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans des de Gona pagant un impost, o fem la guerra...
0: O ens convertim a l'islam o fem la guerra. Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Sílvia Oriols i contra l'islam. La Fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
6: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de la retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal, on analitzarem amb Carles Planxar, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Moment de conèixer també com estan les coses. Actualitzem-nos amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem parlant de la Xina, que s'assuma a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Aquesta matinada, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia.
2: Ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial i recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts i impulsors de la IA com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
4: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
5: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA.
3: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
3: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sanromà, membre de la Internet Society i president de la CBKI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
3: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
1: Avui en parlarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
2: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
8: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.

0: preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Londres, Quim Olivares.
2: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
3: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
2: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit.
4: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
0: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteo, Miràs.
5: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
6: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
5: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Forteo, Miràs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
1: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
7: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
4: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
8: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
0: O convertir-se a l'Islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
1: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Silvio Riols al capdavant. Cotarelo va presentar Riols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
0: I la Junta Electoral Central estudia, a partir d'avui, el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
4: La GEC es reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica coneguda com a Llei de Nets.
0: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
1: Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
9: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
0: I l'Iran ha proposat

0: posposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
1: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dir literalment que se li en fot, i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
2: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà de... Després d'això, us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
0: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana, que ha acabat amb diverses persones ferides.
3: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió que va fugir.
0: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
1: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
4: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Així sona No vull tornar sol a casa, del Lluqui Valverde, del membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia aquesta hora al Matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit es farà un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy, que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max, amb 25 nominacions, i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La maldición de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: I compte enrere, pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, que destaquem? Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp de Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Dejemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota el Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís, amb 2 quilos 335 grams, a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes

0: a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també els llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i, a més, es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que, mitja setmana, tindrem moviment meteorològic.
0: Ara són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solias. Priviet, bon dia.
2: Priviet.
0: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
3: Bonjour, Ricard.
0: A Perpinyà saludem la Laura Bertran, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
2: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
0: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients, Bruno.
6: Sí, aquest cap de setmana a la regió de Flandes més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica, han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i, fins i tot, lligar.
0: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cotlliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última barema ha estat salvat de la fallida, Laura.
7: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el Domini Lafarge, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cotlliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agradolç, perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
0: I acabem, en aquest cas, a Madrid. Atenció, perquè el CIS s'ha sentenciat al debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
5: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates amb ceba.
8: Con cebolla.
9: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
10: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
11: Yo sin cebolla.
5: Tres de cada quatre encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a emblema de la cuina catalana el pa amb tomata.
0: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
12: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs. Com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
0: I I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Pincet, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Explica'm què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Model

0: com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí és on entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, i invertien 50.000 milions de dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars, i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
1: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
0: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners. Per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'NVIDIA, que és el gegant de xips per a la intel·ligència artificial, van necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà, 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten una refrigeració constant. Això fa que gastin molta electricitat. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que generen 180 milions de tones de CO2 i que això, en menys de 10 anys, seran 300. És per això que s'han començat a endurir les condicions per fer centres nous. Ho ha fet el govern espanyol i, de fet, a les últimes hores, Texas, als Estats Units, ha parat totes les sol·licituds.
2: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 3 minuts seran 6:45.
5: Party all night, I'm gonna sleep all day.
4: I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
6: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Aspar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
7: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat, per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
6: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1. Avui ve la Real Betis a partir de les 9. El València acaba de destituir el tècnic Carlos Corberán. El València és cuer amb només un punt, mentre que segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca. A la Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.

0: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
1: Un Márquez que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder, empatat amb Jorge Martín.
2: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo e intentarlo hasta el final.
0: Mentre el Barça de bàsquet aconsegueix el seu primer títol en dos anys.
1: Es proclama campió de la Lliga Catalana, victòria davant el Lleida per 96-87. Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell. Podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya. Enric Mas, campió de la Vuelta. I Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Madrid.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
4: I es pondrà a les 8:20.

0: 8 del vespre.
1: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Duver 18.
1: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre a l'interior i més de 30 o 32 a la resta del territori.
1: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard. I recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei recupera entre ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
0: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
1: El segon, Suècia.
2: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
1: El tercer, Salvador Illa.
0: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les Drassanes de Barcelona.
1: I el quart, arma blanca.
2: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
1: I encara el cinquè, FP.
0: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda administració i finances.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Fred?
5: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea pel fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons avança el Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i intransigents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
1: I a la Xina, amb què dinaran?
5: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès d'alguna manera hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
6: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periódico hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant el Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, el periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes, la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar. Ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
1: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
7: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al diari de Girona. Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre Segre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes el 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
8: Victòria del Barça 2-4 al camp del Llevant, 2 gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga, a segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5,000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'últim a fer-ho ha estat aquesta mateixa matinada, la Xina.
2: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials, unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
13: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
0: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
2: Sí, el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
0: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
2: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
14: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o de manera més intensa un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
2: La SNP escocesa diu que l'estat quo actual és insostenible.
0: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
2: Ho explicarà en una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
0: I cap de setmana negra a Barcelona pel que fa a les agressions amb arma blanca. N'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
2: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barrer del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla

0: multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i dos detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor en va agredir un altre també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
1: Cinc minuts i tres quarts de set del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
0: Les preferències en els estudiants es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són Curex d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social.
1: Sara Canyete.
2: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior, unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
0: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
3: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
1: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat.
0: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
0: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
1: I a la cultura, Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
6: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
1: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
7: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
8: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
7: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
8: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
7: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
9: We believe that the denial of a crime
6: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zohr, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
1: I sèries.
10: The This is a prison for me, Maggie, and I have to escape.
1: Netflix estrena aquesta

0: Aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
1: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
0: Marc Garriga.
2: Després de Jeff

0: Sangre a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades Nigli a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut a 3:15 del matí pel que fa el temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix hi ha 9 graus de Sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
4: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de l'Ester de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
6: Dos de les premses de matinada, els xiulets de la marxa enrere i els crits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
5: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seül cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancant verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va acostar de nou als 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
8: Més info a Aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la joguis. Aposta per Cuideo.
11: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Deu minuts i les 7 del matí, que estarà us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
1: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
16: Bon dia.
1: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
13: Aquest serà un retorn progressiu, eh? Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quatrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Sant Salades de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això suposa

0: posat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'espai en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
1: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
2: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
1: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del tram Besòs.
3: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
1: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
4: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
1: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
6: El Barça, que ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamin, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial de MotoGP, i el Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, i Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: El Barça segueix imparable, fins i tot en el partit menys bo de la temporada. Guanya 15 punts a 15 a la Lliga i líder en solitari. Flick ha trobat la solució al que semblava més difícil, que era organitzar una davantera sense haver fitxat un nou crac. Ara haurà de trobar la solució potser al que semblava ja que estava solucionat, que és la defensa. El Barça de Flick és com si pengés d'un pèndol. Hem passat l'any passat a tenir la fortalesa en la solidesa defensiva, a aquest any ser forts just en l'altre extrem del camp, a la davantera. El Barça va dir que es guardava els diners de Julián per tornar-ho a intentar el mes de gener. A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central?
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
9: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
8: Un rúpid espino!
9: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
10: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
5: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
10: On va començar tot.
5: A Catalunya Ràdio.
10: On tot continua.
5: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
10: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
5: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
10: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
10: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
11: A les 9 obrirem l'àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
12: A un quart d'11 analitzarem el discurs de Ramon Cotarello per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
11: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
12: I a 12:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al Camp del Llevant.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
13: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letres de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrilenya, que, per cert, no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
1: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
14: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ell està convençut que l'autoria del bestseller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
1: I divendres, què deien els altres, Jovany?
15: A les emissores de Madrid, els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
16: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensió...
15: En Los Santos estava igual d'emprenyat, però ho expressava d'aquesta altra manera.
17: Ayer ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
15: I aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
18: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, amb tres assistències dels màxims assistents també de la Lliga.
15: Avui, a 12:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui?
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global, Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, i ara aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia. Va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability to
0: understand. És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial, que aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la divisió i que una sèrie de missatges a les xarxes socials acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
4: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà cara a cara amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta mateixa setmana és el rei d'Anglaterra.
2: Sí, Carles III es trobarà a Escòcia amb els representants d'NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
0: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
2: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us.
2: Jacob Coxon, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Amodei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aranda. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àgora del matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular en pas alternatiu i a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58 venint del Vallès.
0: Són les 7 i 5. I aquesta hora repassem també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Frec a frec.
10: El recompte de les eleccions a Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
11: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
0: Enviada especial a Estocolm, Sèries Arnades.
12: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pressió a Londres.
13: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests 3 territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
14: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michel O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els 3 comparteixen això.
15: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
14: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les 3 formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita a Andorra.
16: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: Pessimistes.
10: 2 de cada 3 ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
11: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
17: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
0: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
13: de retirar la ciutadania als 2 directors del documental NASA, premiat a Venècia, i que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
16: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
0: Per la propera dècada.
10: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
18: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs, i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits. Formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és El futur és aquí i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es tornen a omplir.
11: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
13: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
0: I parlant de delictes, cap de setmana també molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
16: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg també que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
10: Divendres van

0: Van morir dos motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres dos morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafull, al Tarragonès.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen.
2: Les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol. També s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
3: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
1: Arrenca.
4: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
1: Llei de nets.
5: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
1: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
0: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
2: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya a la Pica d'Estats i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, ho explica avui la CNN.
1: I avui també estem d'estrena. Per

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu en el tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost. És el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Dejemi. Els blaugrana han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cubarsí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell perd al Camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez, nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida, i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs des del quiosc del costat d'aquí de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura, i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades, que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'Ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat, i l'Ara també parla del frec a frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Tona, 16 a Capellades i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat al primer tram, des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C-58 i la C-33, venint del Vallès, i a l'A-2 a Molins i Cornellà.
12: Gràcies, Mireia. I parlant de mobilitat, a partir d'avui les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat.
14: Després de les obres de la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu.
12: Maria Costa.
15: La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins a aquests mesos d'estiu. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona.
16: Els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir els 7 dies de la setmana des de fa 4 mesos.
12: Maite Curto.
17: Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir i que les vendes han estat fluixes, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu i fins i tot voldrien obrir tots els diumenges de l'any. Sentim el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, i la directora general de Barcelona Oberta, Elvira García.
18: I després les vendes han sigut molt justes.
19: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació.
17: Maite Curtó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: A l'Anoia ja hi ha data per l'inici de la restauració de l'incendi de Carme, que aquest juliol va cremar més de 500.000 hectàrees.
14: El pla estarà llest el mes vinent i les obres començaran a finals d'any. Es prioritzarà frenar l'erosió del sòl amb una actuació d'urgència prèvia a la de les ADF.
16: Els propietaris forestals reclamen una gestió global i actuacions coordinades a gran escala.
12: I cultura. Barcelona descobrirà avui la placa de memòria en record de Gustau Muñoz, assassinat l'11 de setembre de 1978 per la policia espanyola durant la Diada Nacional de Catalunya. I també més cultura, avui acaba la Festa Major de Castellar del Vallès. A les 7 de la tarda, cremats, havaneres i cançó de taverna als jardins del Palau Tolrà de Castellar del Vallès. La Roca del Vallès, per cert, també acaba avui la Festa Major. D'aquesta manera arribem a quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 33.549 33549 de la sèrie 19 019.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
22: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
22: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
22: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
14: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
23: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
25: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi

0: principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
1: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
2: Gol!
3: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vertigen.
4: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
3: Regne Unit.
4: És una unió política de quatre nacions. Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gal·les. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i galesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, els reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
3: FP.
4: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix a aprendre un ofici.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 20.000.
5: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 el juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
3: 23%.
5: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
3: 1.000.
5: Són les vegades que l'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
3: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta, també amb barrots, i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
6: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit, i és que el 95% de places interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
3: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla, que està ajupit, remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles, i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
6: Efectivament, és un planter de calçots, i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
3: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
6: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que hi va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia. Què està passant?
8: Bon dia. Doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies hauríem d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño puntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
9: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dijous l'Enigmàrius feia: ens hipotequem per por de l'altíssim.
2: I la resposta era: endeutem. Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de quatre lletres. Pes de cleptòman, quatre lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i dessuadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet a tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
3: I això és real o fals?
11: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
10: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes és una notícia falsa. Les imatges del vídeo que ara circulen no han passat aquests dies a Ceuta, són d'una gravació que es va fer a Anglaterra al gener del 2024.
3: Gràcies, Marc.
10: Adéu, bon dia.
12: 45.712.
13: Em toca. Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa, al balcó, a la terrassa o a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: Són 7:45. I avui és dilluns 14 de setembre. Ens despertem amb 13 graus a Vic, 22 a Mataró i 15 a Lleida, el dia en què entrevistarem un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. És el Christian Cantón, que treballa al Barcelona Supercomputing Center. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
2: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol, afirmant que no calen noves regulacions.
1: A Suècia recompta d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
2: El president Salvador Illa per anuncia aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats

0: Catalunya en els propers anys.
1: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
0: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
1: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'Boulevard Cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
1: I s'inaugura dimecres, però a 11:15 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
2: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp de Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un de Dayemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
3: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada a la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
3: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en l'AVE que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
3: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca a Montornès i més endavant a Sant Cugat, en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per la 2, la B23, la C58 i la C33.
3: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa que surt amb aquestes portades. Marc Jurado.
7: Bon dia, sí, avui en força esports. De fet, Ricard, d'una banda el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris. El periòdico hi veiem Felip VI, per exemple, saludant el campió Kimi Antonelli, titulen els Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanant més recursos, ho llegim en diversos diaris. Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i el periòdico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
3: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
3: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
8: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic, no, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora adjunta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'experta en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit, diu, que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
9: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Witt, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més $1 bilió pels beneficis de la IA i que la seva prohibició fins i tot frenada tindria efectes demolidors al mercat borsari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional, en paral·lelisme es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
14: Això no ho diu ningú.
13: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
15: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
19: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
20: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
21: Els transportistes no volen sentir a parlar
20: d'aquesta... I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
18: Catalunya Migdia.
22: Cada dia a les dues.
23: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
24: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
25: Si has comès una falta, has de pagar-la.
18: Catalunya Migdia, l'informació matí central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
3: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
1: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call d'Atenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu, una rialla.
3: I a la Terra de Bat, truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
0: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba. Un altre debat, més o menys feta. Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
3: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
1: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
3: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
0: Doncs el mal estat d'un edifici, la plaça Major, concretament el de Camp Blanchard, ha obligat a traslladar tots els actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Vall de Pabordes per primer cop en 92 anys no s'han fet a la plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist Lamine Yamal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. Us recull el 9-9.
3: I ha canviat de nom?
1: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar ara fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
3: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
0: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanonma. Treballa com a presentador... Kijanonma. Coneixes?
3: No.
0: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca, que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
3: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.

0: New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifren més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberación, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França Insubmisa asseguren que hi faran costat.
1: I en plan econòmic, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles anunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ONU Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AEN està preparant l'obertura de més espais exclusius.
0: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prats?
2: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
3: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado.

0: Lamine Yamal, una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar el camp del Llevant. Ple al 15, titula en Mundo Deportivo i Esport. El Barça, invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
1: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
0: Santi Noll escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera. Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta dupla del Barça també la veu Joan Bales a l'Esport. Un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a l'avantguàrdia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara, és la versió més terrenal del Barça la que també guanya.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
4: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants, com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a l'avantguàrdia.
2: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
5: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Hardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari no l'alliberaran. Ho hem vist a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. 78 espelmes.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Cresenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
2: Devia venir d'Holanda, no? Bona tarda.
6: No sé, noi.
2: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la

0: l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Catalunya Ràdio.
4: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassem aquesta dels titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
5: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
6: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya.
4: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
7: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
4: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
5: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
4: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
7: Els fets han tingut lloc al llarg de 2 dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
4: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
5: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
4: Avui a partir de 3:15 en parlarem àmpliament d'aquest discurs, l'analitzarem i també de la trajectòria de Ramon Cotarelo. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
7: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
4: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
5: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
4: I avui al matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 11:15 a l'espai immersiu de Dalí que s'inaugura dimecres a Barcelona.
7: Serà la casa Ametller, Passeig de Gràcia, amb realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 11:15.
4: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
5: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
4: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
9: Bon dia. Hola, Ricard.
4: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
4: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
8: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes, 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Ara, fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
4: I saltem ara a les comarques gironines perquè, atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
9: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10.000 persones o 10 persones, perdó, en un mateix pis. I estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell. El protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia. Es veu com del dibuix de l'escultura en surten els rínxols de colors d'aquesta dona i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
4: Avui a partir de les

0: No parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
1: Que va ser ahir, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats a Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys, doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible, en canvi els eixos comercials diuen que sí que els surten els números i de fet voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui per cert acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
0: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
2: Sí, s'acosta.
0: Ja s'acosta, això. Anem cap a l'Ebre, per això abans, ja parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
2: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació. Es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
0: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
3: Adéu, bon dia.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: I si ha de sortir de casa ara, sapiguem quin temps farà, us espera també i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant de moment avui. Comencem el dia amb 19 graus a Cerdanyola del Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, a 5 graus a Bolví, a la Cerdanya. Amb un dia, però, que serà de sol i de calor, calor d'estiu. Amb màximes de més de 30 graus a tot arreu, s'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
0: I pel que fa al trànsit, la P7 continua sent la via més conflictiva a aquesta hora. Mireia Sala.
6: Sí, hi ha trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i a Pallejà.
7: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
10: Des de les premses de matinada, els xiulets de la marxa enrere i els fills dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
9: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
8: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui analitzem el preu del pa.
11: El pa és una despesa pràcticament diària. De mitjana, una bagueta a Catalunya costa al voltant d'1,40 €. Estem parlant de pa fet en forns, no de barres industrials que trobarem molt més barates als supermercats. A la pastisseria Luna, de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, la bagueta ens costa 1,35 €. Sentim l'Emilio, forner i propietari.
12: Aquest estiu hem pujat preus després de vacances, ja que els costos de producció han pujat molt i es veu una previsió de pujada de farina generalitzada. Llavors, tinc el pa de pagès a 3,70 al de quilo, a 2,70 al de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
11: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
3: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
11: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3,80 €.
0: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria? On van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
13: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
14: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
15: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
14: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: I què destaquem a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
16: Bon dia, doncs mira, avui són vídeos virals, eh? Més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paul. Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer, es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies al convit. Atenció a la música que sona.
0: Els catarres!
16: Els catarres! Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellà no llegues a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba, els catarres per fer l'entrada, reboda un 11 de setembre i els premis d'Idolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
0: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres, que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

0: Les 8, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viant endavant.
1: 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona, retencions encara a la P7, i a trànsit lent amb aturades des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcà del Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i Pallejà.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert

0: sobre el seu control i els efectes. El conjunt de la humanitat, Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures d'auxiliars d'infermeria i el grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. En un any s'ha triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstruo. Recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
1: Esports.
2: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot de l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Més qüestions de l'àmbit internacional. Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Ho fan per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
5: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
4: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formes

0: nacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
1: Són les 8 i pràcticament 7 minuts. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió del principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors, Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
3: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
2: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
1: I ara parlem d'intel·ligència artificial.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I és que la Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat, Shen Yixing, ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma i es nega a fer una regulació exhaustiva d'aquesta eina. D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com a gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society, president de la Cívica, també treballa, que creu que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
1: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
4: 3CAT Info.
1: L'Iran ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli, que puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Donald Trump ha restat importància a la reunió i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
5: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals del combustible.
4: 3CAT Info.
1: 4 minuts i arribarem a un quart de nou del matí. El govern espanyol va traslladar ahir més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a instal·lacions d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
8: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la diada, de la vaga de mestres del primer dia de curs, i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Illa va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a la Generalitat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I avui vivim una altra arrencada de curs, en aquest cas la de l'AFP, que faran més de 176.000 alumnes. Són 5.000 alumnes més respecte del curs passat. Les preferències en els estudis es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social, Sara Canyete.
9: Aquest curs també hi haurà unes 5.000 places noves, sobretot augmenten en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis destinats als estudiants d'entre 15 i 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari, com manteniment de material rodant o projectes d'obra civil. Dels més de 176.000 alumnes, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altre meitat, uns 85.000, grau superior. L'FP de grau bàsic també creix, hi haurà 3.200 estudiants aquest curs. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Aquest curs, de fet, s'han recollit més de 99.000 sol·licituds.
1: En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
10: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
1: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que en un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost. De seguida anirem a l'àrea de serveis. Abans us expliquem que les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs a Barcelona recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres de la Gran Via de la capital catalana que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han fet proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Ara sí, és un quart de nou del matí, àrea de serveis. La primera parada és amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
11: Bon dia, Marc. 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona i retencions encara a la P7 des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També continuen les aturades a la C58 a Sant Quirze del Vallès i de Montcada al Nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Finalment, a la C63, un vehicle avariat obliga a circular en pas alternatiu per Vidreres, cosa que provoca un petit tram de cua en aquest punt. I pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei de tren circula fora d'horari entre Can Ros i Plaça Espanya, a causa de l'avaria d'un tren ja solucionada. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
1: Gràcies, Mireia. Fins ara.
4: El temps.
1: I afegim el temps amb el Tomàs Molina.
12: Aquesta setmana torna a començar marcada pel sol i per les temperatures altes. Avui dilluns, ambient assolellat, aquestes primeres

0: primeres hores del matí amb alguna boirina, amb alguna petita reducció de la visibilitat, però a migdia s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura serà un altre cop alta, amb valors de les màximes que poden arribar fins als 34-35 en punts de les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, i que estaran per sobre dels 30 a la major part de Catalunya. Dimarts la situació serà molt similar, seguirem parlant de sol, de temperatures altes, fins i tot una miqueta més altes que les d'avui, i entre dimecres i dijous hi haurà un canvi de temps, amb ruixats, tempestes que poden ser fortes, i sobretot amb una normalització de les temperatures de cara a dijous.
1: Aquí sentim la Liva Vall i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
2: 120.000 euros! Va, que convido jo.
1: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
3: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Data Planning, l'agència...
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
5: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: 3GAT Info.
8: 8 i 18 minuts del matí, la ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la matinada, dissabte-diumenge, al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, a molt a prop d'aquesta zona. També va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, que va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressor, que va fugir. I s'investiga com un possible cas de crim masclista l'assassinat d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes a la Comunitat de Madrid. El crim es va cometre dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma, aquest any a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. Cap de setmana negra, també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
9: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
8: En els primers 8 mesos de l'any han perdut la vida a les carreteres 95 persones. I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats, de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho veuen rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
10: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compren els comerços.
8: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
11: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
8: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.

0: 3CAT Info.
1: 4 minuts i ens centrarem en els esports. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana de les plataformes de streaming, juntament amb l'spin-off de Richard. Ens ho explica tot plegat el Marc Garriga.

0: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
1: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstro de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Creeps, que interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
2: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
3: You always have my back.
1: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres, City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat.
4: Dangereux, ce type allemand.
1: Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video, un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
5: I Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta d'activitats relacionades amb l'univers otaku. La cita s'ha consolidat com un gran punt de trobada dels aficionats a la cultura japonesa a Ponent. Lleida, Oriol Bosch.
6: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana i Mèrida són dos cosplayers convidades al saló.
7: Un dels organitzadors li va agradar molt la nostra iniciativa, com que agaféssim una cosa clàssica com són les princeses Disney i la canviessin a l'estil de col·legiala,
8: Guiar-ho, que és el que hi ha.
7: I mira, aquí estem.
6: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats del manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
5: I del manga a Lleida arriben als esports poc més de 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí.
9: Esports.
5: Amb l'Ou del Serra, bon dia.
10: Bon dia i bona hora.
11: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
10: El Barça es manté com l'únic equip invicte a la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió els últims minuts del partit, que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol d'Adeyemi, però, va sentenciar del tot el maig. Hansi Flick, a l'acabar el partit, es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
12: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
10: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
13: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
10: Per la seva banda, Lamine Yamal, que ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
14: Yo creo, sinceramente, que

0: que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
1: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar al proper. A banda del triomf del Barça al Camp del Llevant, jugats també hi ha Primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada de primera amb el Villarreal Betis, a partir de les 9 del vespre. I encara Primera Divisió, el València ha destituït Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït aquesta temporada a la Lliga.
2: 3Cat Info.
1: A segona, primera derrota pel Sabadell ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als primers 25 minuts de partit. Sentim Pere Pons, migcampista arlequinat.
3: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
1: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4. L'equip badaloní ara és cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet, gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon, Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 proves.
4: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
1: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria. En bàsquet, el Barça guanyant la Lliga Catalana després de superar el Lleida i a la final i l'Erna Lleida 96-87. L'Aleix Joel Parra va celebrar el primer títol de l'era Alexander Sekulic a la banqueta blaugrana.
5: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: En ciclisme, Enric Mas es va proclamar ahir guanyador de la Vuelta per davant de l'eslové Primoz Roglic, que va acabar segon, i de l'austríac Félix Gall, que ha acabat tercer. És la primera gran volta que guanya el ciclista balear des de la seva carrera professional.
6: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Hem arribat a 8:45 del matí. Sintonitzeu 3CAT Info. Cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. També pendents de Cardiff, que avui acull una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència i la Xina, que s'afegeix a les veus que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Són els tres titulars que hem explicat i que de seguida ampliarem, com també ampliarem a 8:45 la informació del trànsit. Ara, però, en fem un titular, equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Cua a la P7 a Granollers i Santa Perpètua, a la C31 de Montgat a Badalona i a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. A la zona del Baix Llobregat, retencions encara a la 2 a Martorell i Sant Vicenç dels Horts, la B23 de Molins Esplugues i la C31 i C32 al Prat.
0: Tot això ho ampliem, doncs, com dèiem, d'aquí a 14 minuts. També parlarem de l'augment descontrolat del cargol poma als arrossars

0: Al marge del riu Ebre, un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. I nou pronunciament sobre la polèmica per l'allau d'embarcacions d'esbarjo a l'estiu a platges i cales de la Costa Brava. L'associació que plega els propietaris reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig. I Fira Tàrrega tanca l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper de parador internacional de referència per a les arts escèniques de carrer. El certamen vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar la capacitat econòmica. També, a partir de 3:15 del matí, repassarem la setmana que ens espera a nivell polític i internacional. Però a partir d'aquí uns 20 minuts aproximadament arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4.
2: Un gol de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi donen un nou triomf al Barça, que acaba patint però més del compte. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles.
0: Quan faltin 5 minuts per les 9 als esports i el temps, avui serà un dia solellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol. Ara passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del matí. La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia, amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens de vot a l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Uns milers de vots, i potser només un diputat, decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives al continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Cimera inèdita a Cardiff avui entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
5: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos se reparteixin de manera equitativa i justa.
4: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
6: 3Cat Info.
0: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una altra banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa

0: guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
2: Demasiado en el debate apocalíptico, ¿no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la CIVICAI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
3: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va.
1: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'usonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar 1.000 vegades al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000 acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. En declaracions, aquesta emissora explicava que era que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
5: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
1: Fa uns anys que Rigol va pujar per primer cop al Matagalls. Els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
6: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3Cat Info.
7: A finals de setembre van caure uns 250 litros, quasi 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
6: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
8: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
6: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
1: I l'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per fer el fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Girona, Maria Rovira.
9: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i de limitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc davant de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
10: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales en dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
9: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
1: La Garrotxa demana frenar el creixement de població perquè diu que ha arribat al límit i que no pot assumir més habitants. El president del Consell Comarcal alerta que falta habitatge, que els serveis públics no estan dimensionats i que no es pot garantir la qualitat de vida per a més habitants. Olot, Marina López.
11: El president del Consell Comarcal assegura que la Garrotxa no està preparada per créixer més. Albert Danés considera que l'augment de població ha estat massa ràpid i reclama

0: Vam repensar el model.
1: De comarca de la Garrotxa i ciutat d'Olot concretament, sinó com a país. Hem anat massa de pressa, no han crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones doncs, que hi ha hagut en el nostre país, i a nivell de comarca jo crec que també hem de frenar.
0: El principal problema, diu, és l'habitatge. Danés assegura que en falta tant a Olot com als pobles i que això ja impedeix que molts joves puguin quedar-se al municipi on han crescut. El Consell Comarcal reclama a la Generalitat eines per frenar el creixement i adequar-lo a la capacitat de la comarca.
2: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició i ho va fer destacant-se com un referent del gènere a escala mundial amb un 80% de projeccions internacionals. Amposta, Ariadna Escoda.
3: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
4: La gent li entra el gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
3: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ho hem explicat a l'inici d'aquest bloc informatiu. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat i a aquesta hora podem anar fins a l'Institut Escola de Treball de Lleida. Allà hi ha l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
6: Hola, molt bé. Doncs sí, hem vingut aquí a un centre de referència de les comarques de Lleida. Avui comencen el curs 1.000 alumnes. Ara, d'aquí poca estona, a les 9, començaran les sessions d'acollida de primer curs dels cicles de grau mitjà, de torn de matí.
2: Estela, tenim força problemes per seguir les teves explicacions. Mirarem de recuperar aquesta connexió quan millori la connexió i, evidentment, estarem pendents d'aquest inici de curs, com dèiem, dels alumnes d'FP. En aquests moments no podem sentir l'Estela. El que fem és quedar-nos però a les Terres de Lleida perquè Fira Tàrrega ha tancat una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts de carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
7: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
8: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
7: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
8: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
7: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
2: Hem arribat pràcticament a 9:45 del matí. Moment ara de fer-nos cas i ressò de la situació del trànsit i del temps. Comencem per, com dèiem, l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
9: Bon dia. La via més complicada a aquesta hora és la B23 d'entrada a Barcelona, amb circulació lenta, amb retencions des del Papiol fins a l'entrada per l'Avinguda Diagonal. Problemes també a la P7 de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona. A més, encara hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat i lentitud també a la 2 a Martorell i Sant Vicenç dels Horts, a la C31 i C32 al Prat i a les dues rondes de Barcelona. A la de dalt se circula amb lentitud des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat i de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs. La ronda del litoral també té problemes de Santa Coloma fins a la Barceloneta i en sentit contrari a la zona de Mercabarna i del Port. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria d'un tren ja resolta. Això és tot. Tornem a més informació viària als titulars de les 9.
5: El temps.
2: Tomàs Molina.
10: Dia assolellat i un altre cop calorós avui a tot el país. Avui el temps torna a estabilitzar-se. Primeres hores del matí potser alguna boirina, algun banc de boira que es dissiparà de seguida a mesura que avancin les primeres hores del matí. I temperatura alta, puja una miqueta respecte a la d'ahir, un parell de graus a les comarques de Ponent. Arribaran les màximes fins als 34-35 al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, i estaran en conjunt per sobre dels 30 graus a la major part de Catalunya. Demà la situació serà molt similar a la d'avui, potser una miqueta fins i tot pot pujar

0: teu mòbil.
1: 13 minuts i arribarem a les 9 del matí.
2: On posem el focus?
1: I el que fem a aquesta hora és saludar el Sergi Roca, el cap d'Internacional de Catalunya Ràdio. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marc.
1: Sergi, hem d'estar molt pendents de qualsevol notat i reacció o declaració o moviment sobre la intel·ligència artificial amb la Xina i Trump, amb les últimes hores com a coprotagonistes.
3: Sí, fa temps que els governs d'arreu del món no tenen el focus, començant per la mateixa Unió Europea, però queda clar que les empreses van més ràpides, rapidíssimes, sobretot als Estats Units i a la Xina, i per això agafa pes que avui, com estem explicant, el ministre xinès de Seguretat de l'Estat hagi demanat construir aquesta barrera de seguretat, al voltant de la intel·ligència artificial, que es vagi amb més cautela, si es pot dir així, i que, en canvi, Trump se n'hagi desmarcat. Això ja potser no sorprèn tant, es desmarqui d'aquesta alarma generalitzada i que es negui fins i tot a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. Però no només són aquests països, hi ha altres figures, com per exemple, i ara això potser sorprendrà més, el rei Carles III, d'Anglaterra, que aquest dijous a Escòcia participarà, s'entrevistarà fins i tot durant uns minuts almenys, segons ens diu el nostre corresponsal Quim Olivares, amb els gegants de la intel·ligència artificial. Segons el Palau de Buckingham, es trobarà amb representants d'NVIDIA, de Google, d'OpenAI o d'Anthropic, per debatre com desplegar la tecnologia de manera que beneficiï la societat.
1: Això pel que fa a una banda de tecnologia, però a nivell de la Unió Europea també és un tema molt important, l'accés als menors a les xarxes socials. Hi ha d'haver algun anunci aquesta setmana, Sergi?
3: Doncs sí, dimecres, apuntem-ho. Dimecres al matí, aproximadament a aquesta hora, normalment és a les 9 del matí, aprofitant el discurs de l'Estat de la Unió, que és, com dic, aquest dimecres, demà passat, s'espera que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciï la seva proposta legislativa a Estrasburg. En aquest sentit, en l'edat, és un dels grans debats i alguns països com Espanya o França fan pressió. Avui mateix, Emmanuel Macron ha dit fa uns minuts via X que ha proposat a la Comissió Europea limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a escala europea.
1: No només.
3: Ho està intentant a França, se n'ha sortit d'aquella manera, però ho vol impulsar més a escala europea. Explica que ho ha traslladat a von der Leyen amb la idea que s'harmonitzi, per tant, aquesta prohibició. El juliol, recordem, el juliol, un grup d'experts consultats per Brussel·les havia suggerit prohibir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. Veurem què diu von der Leyen aquest dimecres, on també, evidentment, és el discurs de l'Estat de la Unió, doncs parlarà de defensa, d'immigració i de tots els temes que preocupen o que ocupen en aquesta Comissió Europea.
1: A 3Cat Info, evidentment, n'estarem pendents, com també ho estarem a les eleccions a diferents punts. Per exemple, diumenge n'hi torna a haver a Alemanya. A quins estats federals?
3: Doncs atenció, a la ciutat-estat de Berlín i el land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A priori, i com que ja va passar el que va passar a Saxònia, doncs hi hem de posar més el focus, doncs ens fixem en Alternativa per Alemanya, que s'espera que confirmi la seva progressió a l'alça en aquests estats, però cap dels dos llocs amb opcions perquè passi el que va passar a Saxònia. Per tant, res de manar, o d'opcions, de tenir opcions de manar. Mecklenburg, per exemple, superarà els socialdemòcrates, s'espera, segons les enquestes, però els socialistes tindran opcions per tota mena de pactes. I a Berlín, la AfD passarà, segons les enquestes, fins al 16%, doblaria, per tant, però l'alcaldessa seria de l'esquerra, de Die Linke, segurament, si es confirmen les enquestes. Això sí, patacada s'espera per la CDU de Merz, per tant, un examen en tota regla per veure fins a quin punt de grossa és la ferida i què fa després Merz si es confirmen aquestes enquestes.
1: Que esperava aquestes eleccions per veure quins moviments feien. També pendents de divertir de divendres de les eleccions legislatives a Rússia.
3: Sí, del 18 al 20 fins diumenge, poques perspectives, evidentment, per l'oposició, la que permet Putin, que és ben poca, tornarà a imposar-se clarament al seu partit Rússia Unida i bloqueig quasi total o bé, del tot a partits com Yabloko, que és l'únic partit polític rus que s'oposa obertament a la guerra i que té dificultats per presentar-se. N'anirem parlant ja a partir de divendres amb la corresponsal Cristina Solies, que també ho seguirà especialment diumenge, que és quan els opositors volen fer visualitzar aquesta oposició amb llargues cues a una hora concreta diumenge, que és l'única manera de fer-se veure.
1: Exacte. Això pel que passarà, però també pendents de les que ja han passat, les de Suècia.
3: Sí, perquè fins a mitjans de setmana ho hem estat explicant amb la Cèlia Cernades, enviada especial a Estocolm, doncs segurament no sabrem com acaba tot plegat. Els blocs de dreta i d'Esquerra han quedat freca a freca a l'escrutini de

0: aquestes eleccions a Suècia, amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. Veurem què acaba passant. En tot cas, l'extrema dreta, que intenta doncs ser més decisiva. Fins ara no governava, però doncs donava suport des de fora al govern conservador. Veurem què acaba passant en aquest país del nord d'Europa.
1: Sergi Roca, cap d'Internacional de Catalunya Ràdio, gràcies. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I ara el que fem és saludar el Raül Flores, cap de política d'aquesta emissora. Raül, bon dia.
3: Bon dia, Marc.
1: Una setmana política que arrenca amb els efectes encara de la Diada i que acabarà amb el desembarcament dels principals líders espanyols a Catalunya. Comencem, però, per la Diada. Què en destaquem, Raül?
3: Doncs mira, avui és dilluns i, per tant, els partits reuneixen, com és habitual, les seves executives. Un dels temes que tindran avui damunt la taula és aquesta Diada. Aquest any recordem que els visatges polítics es van centrar sobretot en combatre els discursos d'odi de l'extrema dreta i també hi va haver crides de l'independentisme a muscular-se de cara a la Diada de l'any vinent, quan farà 10 anys justament de l'1 d'octubre. Però on han trobat un punt comú els principals partits independentistes és en la crítica a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van acabar detenint a 18 persones, 10 d'elles menors, en una manifestació antifeixista aquest divendres a Barcelona. Junts, Esquerra i la CUP ho han qualificat de desproporcionat i demanen explicacions a Interior, i hem escoltat també com l'Assemblea Nacional Catalana denuncia un ús desproporcionat de la força.
1: Una celebració de la Diada, quan és 14 de setembre, que aquesta setmana encara ha de continuar i ho faran un emplaçament bastant insòlit a Extremadura.
3: Sí, serà aquest dimecres i dijous, serà quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatjarà cap a Extremadura. Allà hi té una agenda àmplia de commemoració de la Diada. Sabeu que habitualment l'acte fora de Catalunya es feia a la delegació del govern a Madrid. En aquest cas es trasllada a un altre emplaçament, s'ha escollit Extremadura i l'objectiu és una mica homenatjar aquells extremenys que van migrar a meitats de l'any passat cap a Catalunya i reconèixer-los també l'esforç que han fet a contribuir amb la riquesa i amb la construcció del país.
1: Un president de la Generalitat, per cert, Salvador Illa, que aquest vespre n'hem parlat en aquest bloc informatiu, farà una conferència per projectar la Catalunya del futur. Què hem d'esperar?
3: Doncs mira, l'entorn del president diu que vol aprofitar que estem justament a l'equador del mandat, a la meitat del seu mandat al govern, per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys, a la propera dècada, i subratllen aquí 4 àmbits, dels quals avui anirem escoltant aquest vespre propostes del president. Són la formació, l'habitatge, la productivitat i també la transició climàtica. El tema d'aquesta conferència és El futur és aquí. Començarà a les 7 de la tarda, ho farà el Museu Marítim de Barcelona, un espai on, per cert, Illa ja va fer-hi, durant la campanya que el va portar a la presidència, un dels seus actes més destacats. Per tant, avui torna allà per projectar la Catalunya dels propers 10 anys.
1: I explicar-nos com s'esperen aquests propers 2 anys. I en política espanyola, una nova setmana que el ritme el marcarà Ceuta.
3: Sí, un cop més, d'entrada perquè avui coneixerem el primer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS. Seran el primer sondeig electoral d'aquest Institut Demoscòpic Públic després del que ha passat aquest estiu, després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol a Ceuta. No recolliran segurament l'efecte que hagin pogut tenir, si és que el tenen, aquesta desclassificació de papers dels cossos policials i també del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre què va originar i quins avisos previs hi havia d'aquesta entrada, però sí que veurem quin és el primer impacte d'aquesta crisi que li recordava, per exemple, a través de la premsa aquest diumenge el Lendakari Basc i Manuel Pradales, que podria acabar costant-li fins i tot la legislatura i la continuïtat del govern. Avui, més enllà del CIS, també reuneixen els partits les executives i dimecres torna a haver-hi ple el Congrés amb un nou cara a cara, entre d'altres punts, entre Sánchez i Feijó.
1: Us seguirem a 3Cat Info, Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio. Gràcies, bon dia.
3: Gràcies, bon dia, Marc.
1: I ara d'aquí a 4 minuts. Arribarem a les 9 del matí.
4: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar Llevant 2-4 amb un doplet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió els últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol d'Adeyemi, per però va sentenciar del tot el maig. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
6: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre el delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
5: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
2: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
5: Per la seva banda, Lamine Yamal, que, com dèiem, ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano, de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
4: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
5: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim mundial i que ja espera poder jugar al proper. A banda del triomf del Barça al Camp del Llevant, jugats també a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9 del vespre. I encara primera divisió, el València va destituir ahir Carlos Corberán, després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït de la Lliga aquesta temporada.
7: 3CAT Info.
5: A segona, primera derrota de la temporada pel Sabadell, ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als 25 primers minuts de partit. En parla Pere Pons, migcampista de l'equip arlequinat.
8: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui n'ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
5: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon, Pedro Acosta tercer, Marc Márquez líder, 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el tro de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Márquez, d'aquesta manera, li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
9: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
5: I en bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana després de superar la final l'Ilerna Lleida pel marcador de 96-87.
7: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, la B23 és la via amb més problemes a aquesta hora. Normalment hi ha retencions en sentit Barcelona a partir de Molins, però avui els cotxes ja s'aturen al Papiol i el trànsit és complicat fins a arribar a l'Avinguda Diagonal. També hi ha aturades encara a la P7, de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures, auxiliars d'infermeria i en grau superior lideren la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. I Fira Targa tanca l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper d'aparador internacional de referència per les arts escèniques de carrer. El certament vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar capacitat econòmica.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis. Després de guanyar la final, el nord-americà Brian Ben Shelton en 4 sets.
0: Avui, dilluns 14 de setembre, serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt sol.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Comencem. La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
4: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Anem ara al Regne Unit. Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. Justament és la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
5: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
6: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
5: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Aquests dies es parla molt de la intel·ligència artificial, doncs bé, la Xina demana que reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una

0: nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump s'ha desmarcat de l'alarma i es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, el president nord-americà argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
1: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
2: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society, president de la CIBACAI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
3: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Canviem de qüestió. L'Iran ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent, el de referència a Europa. Donald Trump ha restat importància a la reunió i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
1: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles. De seguida tornem a casa nostra.
4: 3CAT Info.
0: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures, auxiliars d'infermeria, i en grau superior lidera la demanda a administració i finances. A aquesta hora podem anar fins a l'Institut Escola del Treball a Lleida. Estela Busoms.
5: Això està enxufat ja?
0: Doncs bé, no tenim en condicions aquesta crònica per oferir-vos-la a aquesta hora i, per tant,
5: doncs
0: seguim amb el...
5: Doncs hem vingut del Treball de Lleida,
0: endavant.
5: Un centre de referència a les comarques de Lleida. Comencen el curs avui 1.100 alumnes, un 10% més que l'any passat. Ara han començat, fa pocs minuts, les sessions d'acollida per als alumnes de primer curs dels cicles de grau mitjà de torn de matí, perquè aquí fan torn de matí i fan torn de tarda, i potser si en fessin un tercer torn també l'omplirien. Paco González, director de l'Escola del Treball, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Ho diem perquè el centre està al 100%.
6: Bueno, no és que fem torn de matí. Tots els primers venen pel matí i els segons venen per la tarda, perquè seria impossible de poder utilitzar per utilitzar al màxim les instal·lacions que tenim.
5: Per tant, feu els torns per fer les sessions d'acollida, eh? Sí. Però, en definitiva... hi ha alumnes que s'han quedat, o aspirants alumnes que s'han quedat fora.
6: Bueno, últimament se queda bastanta gent fora, i en aquest any el que el Departament d'Educació ha previst és de fer un pla de pilot en el qual els alumnes que s'han pogut quedar fora en les famílies de grau mitjà d'administratiu, d'electricitat i d'activitats comercials, podeu oferir un certificat professional

0: amb el qual el segon any podrà fer també el cicle en 2 anys, d'una altra forma.
1: Són fórmules, això, per poder doncs, anar donant sortida a aquesta demanda que ha anat creixent, sobretot, ho veiem, els últims 8 anys molt, i sobretot també després de la pandèmia. Explica'ns una mica quina ha estat la tendència.
0: Bueno, no sabria explicar el per què. Sempre hem cregut que l'FP és el futur. I això ha arribat a les empreses. Les empreses ja no contracten a qualsevol persona sense una qualificació mínima. Abans una persona sense qualificació podia començar i ella era l'aprenent. Ara les empreses han evolucionat moltíssim en la seva indústria i, per tant, no poden començar una persona de zero. Això ha arribat als alumnes, ha arribat a les famílies i en aquest moment l'aposta per la formació professional, que no significa que sigui faran formació professional per anar a treballar, sinó és en el seu itinerari per poder continuar estudiant o fer una inserció laboral.
1: I el perfil dels alumnes ha canviat?
0: El perfil de los alumnes, mira, quan estàvem en la pandèmia, abans de la pandèmia, que havia hagut aquella crisi, teníem alumnes molt grans, teníem gent que se venien a requalificar. En aquest moment ja no tenim gent tan gran, li busquem un altre mètode per poder requalificar-se amb una formació a distància, perquè puguin fer, i la perspectiva de l'alumnat, diria, tenim un alumnat que el millor que puc dir és que les empreses estan molt contentes amb els nostres alumnes.
1: Uh-huh. Avui us visita la consellera Esther Niubó, ha triat aquest centre doncs, per fer aquest inici doncs, formal, inici doncs, d'inici de curs d'FP. Què li plantejareu a la reunió amb la consellera?
0: Més que plantejar-li és agrair-li que ens hagi elegit i poder-li mostrar un centre que té 100 anys, que des de fora és un edifici, és un vecil, és un bé cultural d'interès local, que farem 100 anys, farem 100 anys en l'any 32, i en canvi tenim unes instal·lacions del segle XXI. Poder-li ensenyar-li aquestes instal·lacions i poder-li explicar quin és el nostre projecte, com estem organitzats en 4 direccions, i dir-li que volen ser un centre no de FP, sinó de territori comarcal, de poder arribar a les empreses, és una oportunitat per nosaltres de poder explicar el nostre projecte.
1: Però vosaltres voldríeu créixer, Paco.
0: Veiem que en aquest moment tenim una marca, tenim un reconeixement davant de les empreses, però no tenim més espai per als alumnes. Per tant, és una possibilitat, és algo que té que estudiar el Departament d'Educació, de com pot donar sortida a aquesta marca, que almenys aguantar-la.
1: Mm-hmm. Doncs que vagi molt bé aquest inici de curs i tota la resta de curs, evidentment. Paco González, director de l'Escola del Treball de Lleida.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs gràcies a l'Estela Busoms. Hem arribat a 9:45 del matí. Ara el que fem és fer una pausa per fixar-nos en el trànsit i en el temps. Actualitzem, per tant, les dades a carreteres i autopistes i al transport públic. Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Un accident a la P7 al Papiol talla un carril en sentit Girona i això provoca cua en aquesta via i també a la B23. A més, encara hi ha retencions a la 2 a Sant Vicenç i Sant Boi, a la C32 a Viladecans i a la C31 al Prat. A la zona nord de Barcelona, problemes per entrar a Barcelona per la Pota Nord, per un vehicle variat a Santa Coloma i per la C31 de Montgat a Badalona. També hi ha aturades encara a la P7 de Mollet a Barberà i a la C58 i la C33 a Montcada i Reixac. I a les dues rondes de Barcelona es mantenen els problemes de Cornellà a Pedralbes a la ronda de dalt i de Santa Coloma a Ciutat Vella a la ronda del litoral. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria d'un tren. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Amb el Tomàs Molina.
4: Aquesta setmana torna a començar marcada pel sol i per les temperatures altes. Avui dilluns, ambient assolellat, aquestes primeres hores del matí amb alguna boirina, amb alguna petita reducció de la visibilitat, però a migdia s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura serà un altre cop alta, amb valors de les màximes que poden arribar fins als 34-35 en punts de les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, i que estaran per sobre dels 30 a la major part de Catalunya. Dimarts la situació serà molt similar, seguirem parlant de sol, de temperatures altes, fins i tot una miqueta més altes que les d'avui, i entre dimecres i dijous hi haurà un canvi de temps, amb ruixats, tempestes que poden ser fortes i sobretot amb una normalització de les temperatures de cara a dijous.
5: Fresca Info.
6: Doncs ja s'acaba l'estiu.
5: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina,

0: Les sobretaules inacabables.
1: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
0: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
1: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: 3CAT Info.
6: Un quart de 10 i 3 minuts, els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Anem cap a Tortosa ara, Jordi Barranca.
7: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3CAT Info.
8: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a la línia delta dret, quasi un 80%.
7: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
9: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
7: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
6: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig a prop de les platges locals. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Això després que aquest estiu els Mossos van acusar directament els patrons d'alguns vaixells de ser els autors de les destrosses en algunes boies de fondeig al Baix Empordà. Girona, Maria Rovira.
10: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
11: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
10: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
6: A només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior, que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
13: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
6: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere d'aquestes trucades. Prop de 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del dia 24 d'agost. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la matinada de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i dos detinguts. A Nou Barris, al carrer

0: rebre, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, que va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressor, que va fugir.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. A Tàrrega hi tenim la Marta Vives.
2: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
3: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
2: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
3: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
2: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: El fenomen del K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups de gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'estadi olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
4: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
5: Bailan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
6: Y las letras de las canciones son una pasada.
7: Nos hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra, porque si no me borra de madre.
0: Ahir a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, va fer una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar. Take it slow, let it roll. I'm talking about the old school love. Let's go steady. Got me feeling like I'm floating. 5 minuts per arribar a 9:15.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles. Ahir, a València, els de Hansi Flick van superar Llevant per 2-4 amb un doplet de Lamine Yamal, un gol de Xavi Espar i un últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió els últims minuts de partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar definitivament el maig. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
9: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
8: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços en cap moment. Són declaracions esporteres.
10: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
8: Mentrestant, Lamine Yamal, que, com dèiem, ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
11: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
8: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar el primer. A banda del triomf del Barça al camp del Llevant, jugats també ahir a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el partit Villarreal-Betis a partir de les 9.

0: Cara a primera divisió, el València ha destituït les últimes hores Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït a la Lliga aquesta temporada.
1: 3CAT Info.
0: A segona, primera derrota de la temporada pel Sabadell ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears els primers 25 minuts de partit. En parla Pere Pons, migcampista de l'equip arlequinat.
2: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat doncs remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
0: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4, l'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar ahir segon, Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és primer pel nombre total de victòries. Ara Marc Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
3: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
0: En bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana després de superar l'Ilerna Lleida a la final 96-87. L'Aleix Joel Parra ha celebrat el primer títol de l'era d'Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
4: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: La mala notícia pel Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, que se li faran més proves avui dilluns. I en ciclisme, Enric Mas es va proclamar ahir guanyador de la Vuelta per davant de l'eslové Primoz Roglic, que va acabar segon, i de l'austríac Félix Gall, que va acabar tercer. Aquesta és la primera gran volta que guanya el ciclista balear. Mentrestant, en tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar el nord-americà Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest any.
5: Dos quarts de 10 del matí, fem un repàs de les principals informacions aquest dilluns 14 de setembre. Molt pendents de Suècia, la incertesa sobre qui governarà s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Mentrestant, Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. I hem de parlar també de l'AFP. Avui comença el curs per als seus estudiants. A partir d'aquesta hora també us explicarem que dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. En parlarem. La Garrotxa assegura que no pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de servei. I parlarem també del balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. En esports, Eudal, el Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4.
0: Un gol de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre d'Adeyemi donen un nou triomf al Barça, que acaba patint, però més del compte, els de Hansi Flick. Sumen 15 punts sobre 15 possibles.
5: Avui tindrem un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà molt assolellat. Dos quarts de 10 i 2 minuts, la dreta i l'esquerra, com us dèiem, han quedat freca a freca. L'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge.

0: del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
1: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares.
2: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
3: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
2: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Doncs bé, 2 de cada 3 ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Brussel·les, Bruno Forteamides.
4: Els ciutadans creuen que Europa té 3 grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
5: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
4: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
6: Tresca Info.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
6: Tresca Info.
0: Gairebé 2.5 de 10, més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. Les preferències en els estudis es mantenen a grau mitjà. Els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social. Sara Canyete.
10: Aquest curs també hi haurà unes 5.000 places noves, sobretot augmenten en aquelles famílies famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis destinats als estudiants d'entre 15 i 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari, com manteniment de material rodant o projectes d'obra civil. Dels més de 176.000 alumnes, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat, uns 85.000, grau superior. L'FP de grau bàsic també creix i hi haurà 3.200 estudiants aquest curs. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Aquest curs, de fet, s'han recollit més de 99.000 sol·licituds.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la diada de la vaga de mestres el primer dia de curs i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Illa va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a president de la Generalitat. I la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament al Monestir. L'ha presentat un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. La seva intervenció es va centrar en l'islam, el qual va qualificar de secta, d'ideologia criminal i de conspiració que té com a objectiu aniquilar els que no siguin com ells, i va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam. Recordem les seves paraules.
11: O ens convertint en islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, perquè ens afecta, siguem derrotats.
0: Junts i Esquerra qualifiquen de xenòfoba la intervenció de Cotarello i creuen que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarello va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya. L'Ajuntament de Ripoll ha volgut aclarir que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no se senyís estrictament a la reivindicació de la Diada Nacional de Catalunya. Hem de parlar d'almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta, segons ha informat l'agència France Press. La Guàrdia Costanera ha explicat que un mercant i un petrolier han rescatat 51 persones en vida, dels quals es desconeix la nacionalitat. Aquests testimonis diuen que hi havia 77 persones a bord. Hi ha una operació de recerca a la zona amb vaixells, un avió i un dron per mirar de localitzar més supervivents. Segons les dates oficials, en l'últim any han arribat 42.000 persones, 20.000 menys que el període anterior. El ministre grec de Migració i Asil ha estat treballant per establir centres de retorn fora de la Unió Europea. Més coses. La Garrotxa assegura que no pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Olot, Marina López.
12: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
13: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
12: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Balança és igual entre els comerciants de Barcelona, després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona...

0: comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
1: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials a Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
2: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
0: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any. Cap de setmana negre a les carreteres catalanes. Els tres dies de festa s'han tancat amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i a Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Amiel, explica que s'ha estat treballant per fer més segura la Nacional 260.
3: I aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: En els primers 8 mesos de l'any han perdut de la vida a les carreteres 95 persones. I les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han fet proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Tresca Info. Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9:45 del matí. Fem atenció a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari i Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, Carme. Doncs ha millorat força el trànsit, però encara hi ha alguns punts conflictius. L'accident que dificultava la circulació a la P7 al Papiol ja està resolt i ara s'hi circula bé. Però en aquesta P7 encara hi ha lentitud entre Mollet i Barberà, en sentit Barcelona-Tarragona. Al Baix Llobregat, la 2 i la B23 encara van molt carregades i entrant a Barcelona des del Maresme continuen les retencions a la C31 a Badalona i la Pota Nord a Santa Coloma per un accident de fa una estona que talla un carril. Les dues rondes de Barcelona també tenen encara trànsit lent a la zona de Pedralbes, a la de dalt, i de Santa Coloma a Ciutat Vella a la del litoral. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria de tren. I les línies R6 i R60 circulen amb un retard de 8 minuts entre Martorell i Igualada. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
0: Tomàs Molina.
8: Dia assolellat i un altre cop calorós avui a tot el país. Avui el temps torna a estabilitzar-se. A primeres hores del matí potser alguna boirina, algun banc de boira que es dissiparà de seguida a mesura que avancin les primeres hores del matí. I temperatura alta, puja una miqueta respecte a la d'ahir, un parell de graus a les comarques de Ponent. Arribaran les màximes fins als 34-35 al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, i estaran en conjunt per sobre dels 30 graus a la major part de Catalunya. Demà la situació serà molt similar a la d'avui, potser una miqueta fins i tot pot pujar la temperatura, amb un ambient que tornarà a ser força, força calorós i assolellat, però a partir de dimecres, dijous, hi ha canvis en el temps. Hi haurà un augment de la inestabilitat amb ruixats, tronades, que entre dimecres i dijous podrien ser localment fortes i, sobretot, hi haurà un descens de les temperatures que a partir de dijous les normalitzarà de nou per l'època de l'any.
6: A 3Cat Info,
9: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
10: Jo me fui arrinconando a...

0: y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
2: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
3: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què

0: palestins a casa va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge, al costat de la també directora israeliana Rachel Zor, assegura que farà tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming. Marc Garriga.
1: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
2: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstro de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Cripps, qui interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
3: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
4: You always have my back.
2: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres, City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya Alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat.
5: Dangereux, ce type allemand.
2: Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video, un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
6: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
7: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Slum i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, i llavors hi ha dos generacions que vulguis o no. Perquè, clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime. Eren uns dibuixets que els agradaven molt.
6: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al Saló.
8: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
6: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
0: I el festival Fango Fest tanca la 17a edició en posta després de projectar més d'un centenar d'obres, algunes de les quals d'estrena mundial i d'altres d'estatal. El certament dedicat al cinema fantàstic de terror i gore és l'únic d'aquest tipus a les comarques de Tarragona. En posta, Ariadna Escoda.
9: L'organització treu pit d'haver-se convertit en poc menys de dues dècades
5: història en un referent tant per al sector professional com per al públic. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre no hi ha cap altre festival cinematogràfic dedicat a aquests gèneres, una circumstància que l'ha

0: col·locat a l'agenda del públic amant d'aquest tipus de films, però que alhora també s'ha donat a conèixer entre els més curiosos. Jacint Espuny n'és el director.
1: La gent li entra el gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
0: Segons l'organització, més de 4.000 persones hauran participat en les activitats que han proposat al llarg de l'edició d'enguany. Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
2: I abans dels esports, una cosa que hi té molt a veure, l'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar 1.000 vegades al Matagalls, l'emblema cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer l'ascensió número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. En declaracions a aquesta emissora explica bé que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
3: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
2: Fa uns anys que Rigol va pujar per primer cop al Matagalls.
4: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
5: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
4: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3, poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar definitivament el maig. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol marcat pel Llevant.
7: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
6: Mentrestant, Pau Cubarsí remarcava la importància de no baixar els braços. Són declaracions esporteres.
8: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona una primera part, n'hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: Per la seva banda, Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
9: Jo creo sincerament que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
6: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial de Futbol i que ja espera poder jugar el pròxim. A banda del triomf del Barça al camp del Llevant, jugats també ahir a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9. I encara primera divisió, el València ha destituït Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït aquesta temporada a la Lliga. Més futbol a segona, aquesta primera derrota de la temporada pel Sabadell ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als 25 primers minuts de partit. En parla Pere Pons, migcampista del Sabadell.
10: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat doncs remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
6: I a la Lliga Femenina, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4, l'equip badaloní ara és cinquè a la classificació amb 6 punts.
5: 3CAT Info.
6: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet, gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Marc Márquez li ha recuperat d'aquesta manera 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
11: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
6: I en bàsquet, el Barça va guanyar la Lliga Catalana després de superar l'Ilerna Lleida a la final 96-87. L'Aleix Joel Parra celebra el primer títol de l'era Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
12: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
6: La mala notícia pel Barça va ser la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves avui dilluns. En ciclisme, Enric Mas es va proclamar i guanyador de la Vuelta per davant de l'eslové Primoz Roglic i de l'austríac Félix Gall. Aquesta és la primera gran volta que guanya el ciclista balear.
13: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
6: I en tenis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat aquesta nit campió de l'obert dels Estats Units en derrotar el nord-americà Ben Shelton en 4 sets a la final. És el segon gran slam de la carrera de Zverev, que ja va guanyar també Roland Garros aquest mateix any.

0: Les 10, bon dia. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Això després que diversos experts impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI i Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar-se del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma argumentant que la IA genera un gran volum de negoci. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 5.000 nous professionals, majoritàriament docents. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarelo, un acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarelo amb crida inclosa a la guerra contra l'islam com a constitutives de delicte d'odi. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta. Els testimonis apunten que la nau hi anava en prop d'una vuitantena de persones. Dos vaixells haurien pogut rescatar més de 50 persones. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstro, recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'espin-off de Richard a Prime Video.
1: Esports.
2: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar Llevant a domicili per 2-4 amb dos gols de Lamine Yamal, un de Xavi Espar i un altre de Dayemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està

0: empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis, després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
1: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. A les boirines de les primeres hores han deixat pas ja al sol, que s'estendrà durant tot el dia.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge pel bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens de vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
1: I anem ara fins a Londres, perquè hi ha una cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
5: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
4: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
1: Ara parlem d'intel·ligència artificial.
2: 3CAT Info.
1: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre aquesta intel·ligència artificial i explica que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre les grans potències mundials. D'aquesta manera es desmarca de Donald Trump, que elogia els guanys que genera i destaca la importància de mantenir el lideratge en aquesta matèria.
6: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial, com ja fa el règim. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que puguin accedir als nanoxips necessaris per millorar aquesta tecnologia. Pequín, Francesc Canals.
7: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa, juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant

0: tant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
1: Enmig d'aquesta nova polèmica que enfronta les grans potències i on s'entrecreuen els interessos econòmics i empresarials, els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
2: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society, president de la CIVICAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
3: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
1: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només poden desenvolupar i controlar ells.
4: 3CAT Info.
1: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 15.000 alumnes més respecte al curs passat. Un exemple el trobem a l'Institut Escola del Treball de Lleida, on avui estrenen el curs 1.100 alumnes, un 10% més que l'any passat, i amb totes les places cobertes. Lleida, Estela Busoms.
5: Justament el govern ha triat Lleida per donar el tret de sortida d'aquest curs de formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà l'institut on ens trobem ara mateix, l'Escola del Treball, un centre gran de referència i on desenes d'alumnes s'han quedat fora per falta de places. Hem parlat amb el director de l'Escola del Treball, Paco González, assegura que l'FP està agafant prestigi i és valorada per les empreses i creu que per donar resposta a una demanda que s'ha disparat sobretot els últims 4 cursos, la formació s'hauria de descentralitzar perquè arreu del territori es puguin seguir el màxim de graus.
6: Estic dient que organitzar formacions en sedes que puguin, que sigui una aula d'un altre institut, però organitzada per professorat de l'especialitat i amb alumne del territori. És una idea que penso que tenim que arribar.
5: Aquí a l'Escola del Treball, un dels graus més sol·licitats és el d'electricitat. Avui el comencen l'Iker i el Xavi.
7: Electricitat, perquè em pareixia interessant i, no sé, té molt futur. És que està com molt demanada la feina i, no sé, i a més es cobre bé.
8: Bueno, jo faig el cicle d'electricitat, que des de ben petit m'ho van dir que sigui electricista, i aquí estem.
5: Tu volies ser electricista des de petit?
8: Sí, sí, jo sí.
5: O sigui, és una vocació, eh?
8: Sí, sí, de família ja.
5: També hem parlat amb la Tígida, que ha optat per una altra branca.
9: Vinc a fer salut ambiental, perquè me van recomanar molt aquest cicle, i pues vaig dir que per què no provar-ho.
5: Vas preferir això que a la universitat, per què?
9: No ho sé, perquè li veig més sortides al cicle que a la universitat.
5: Un altre repte pendent és el biaix de gènere. Les noies encara són clara minoria a les branques industrials i tècniques.
1: Més qüestions d'aquest dilluns 14 de setembre. La Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glosa de la Diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament al Monestir. L'ha presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. La seva intervenció es va centrar en l'islam, el qual va qualificar de secta, d'ideologia criminal i de conspiració que té com a objectiu aniquilar els que no siguin com ells. I va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
10: O ens convertir en islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, pel que ells afecta, siguem derrotats.
1: Paraules de Cotarello, que Junts i Esquerra qualifiquen de xenòfoba aquesta intervenció i creuen que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarello va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya. L'Ajuntament de Ripoll ha volgut aclarir que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyís estrictament a la reivindicació de la Diada.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Més qüestions. El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazca premiat a Venècia.
11: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film.
1: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat del també directora israeliana Rachel Zohr, assegura que farà tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel. Mentrestant, l'Iran ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5%, fins als $107 al barril de Brent. Donald Trump ha restat importància a la reunió i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
12: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals del combustible. I almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb 20 migrants a prop de l'illa grega de Creta, segons ha informat l'agència France Press. La Guàrdia Costanera ha explicat que un mercant i un petrolier han rescatat 51 persones en vida, dels quals es desconeix la nacionalitat. Aquests testimonis diuen que hi havia 77 persones a bord. Hi ha una operació de recerca a la zona amb vaixells, un avió i un dron per mirar de localitzar més supervivents. Segons les dades oficials, en l'últim any han arribat 42.000 persones, 20.000 menys que en el període anterior. El ministre grec de Migració i Asil està treballant per establir centres de retorn fora de la Unió Europea. Amb aquesta informació hem arribat en punt a 11:15 del matí. Temps ara per a l'àrea de serveis. La primera parada d'aquesta àrea de serveis és amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
13: Bon dia, Marc. Doncs pocs problemes de trànsit a aquesta hora, però encara hi ha retencions a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 a Montcada, lentitud a la P7 a Barberà i retencions a la ronda del litoral de Sant Adrià de Besòs a Ciutat Vella en sentit Llobregat i a la zona del Port en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, s'ha normalitzat el servei a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, que fins fa una estona circulava fora d'horari per l'avaria d'un tren ja resolta. I això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
1: En aquesta línia us expliquem que les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals i, per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han fet proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins ara, aquests mesos d'estiu.
4: El temps.
1: I afegim ara la previsió amb el Tomàs Molina.
14: Comença setmana i ho fa amb un temps estiuenc, dominat pel sol avui, com a molt aquesta tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense més conseqüències, amb màximes, temperatures màximes, que s'enfilen un parell de graus respecte a les d'ahir, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que arribaran fins als 34-35. I a la bona part del país la temperatura màxima estarà per sobre dels 30, és a dir, que torna a fer calor avui, també demà. Demà tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat i calorós, amb temperatura que es mantindrà o podrà fins i tot pujar una miqueta més, a l'espera d'un canvi que arriba entre dimecres i dijous. Dimecres al matí encara farà força sol, però a la tarda els ruixats, les tempestes, ja guanyaran terreny en tota l'àrea del Pirineu, comarques gironines, i després, de cara a dijous, s'estendrien a qualsevol punt del país. Localment podrien ser fortes. La temperatura, amb una clara tendència a la baixa, de cara a dijous, amb temperatura que es normalitzarà per l'època de l'any a finals de setmana.
4: Tresca Info.
15: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
16: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
15: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
17: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.

0: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
1: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
2: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
3: Per on anava, pobre home, sí, amb un espet de terra, pobre.
2: El cas de l'avi pistoler, Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: 3Cat Info.
5: Més qüestions quan passen 18 minuts de les 10 del matí. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que ha acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la matinada de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi va haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i dos detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, que va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressor, que va fugir. I s'investiga com un possible crim masclista l'assassinat d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes a la Comunitat de Madrid. El crim es va cometre dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
5: Anem ara a Tortosa. Els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Ens ho explica el Jordi Barranca.
6: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3Cat Info.
7: A finals de setembre van caure uns 250 litres, cal dir 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
6: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
8: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
6: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstro, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana de les plataformes de streaming, juntament amb l'estin-off de Richard. Marc Garriga.
9: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
10: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstro de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Creeps, qui interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
11: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
12: You always have my back.
10: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres,

0: City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat.
1: Dangereux, ce type allemand.
0: Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video, un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
2: I Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
4: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
3: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
4: Que dels últims 10 anys quasi bé ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
3: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
2: 5 minuts i seran 11:15 del matí.
5: Esports.
2: El del Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i un últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3. Aquell avanç se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va acabar de sentenciar el maig del tot. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
7: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
6: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Sport 3.
8: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: Per la seva banda, Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Univers Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
9: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
6: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que espera ja poder jugar el proper ben aviat. A banda del triomf del Barça al camp de Llevant, jugats també ahir a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1, Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la 5a jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9 del vespre. I encara primera divisió, un últim apunt. El València ha destituït Carlos Corberán aquestes últimes hores, després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït de la Lliga. El tècnic del filial valencianista, Òscar López, es fa càrrec, de moment, de l'equip valencià.
5: 3CAT Info.
6: I a segona primera derrota de la temporada pel Sabadell, ahir al camp del Mallorca per 2-0, amb dos gols dels Balears als 25 primers minuts de partit. Sentim Pere Pons, migcampista arlequinat.
10: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
6: Parlem ara de motociclisme.

0: 3CAT Info.
1: Perquè Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és primer pel nombre total de victòries. Marc Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
2: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
1: I en bàsquet, el Barça va guanyar ahir la Lliga Catalana després de superar l'Ilerna Lleida a la final 96-87. L'Ale Joel Parra celebrava el primer triomf de l'era Alexander Sekulic a la banqueta blaugrana.
3: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: La mala notícia pel Barça va ser la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves avui dilluns. I en ciclisme, Enric Mas es va proclamar guanyador de la Vuelta ahir a Granada, al davant de l'eslové Primoz Roglic i de l'austríac Félix Gall. És la primera gran volta que guanya el ciclista balear.
4: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: I en tenis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar el nord-americà Ben Shelton en 4-7 a la final. És el segon gran slam de la carrera de Zverev, que ja va guanyar també aquest any el torneig de Roland Garros.

0: Hem sentit els senyals horaris de 11:15 del matí. Sintonitzeu 3CAT Info. Fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. I pendents també de la reunió que es farà sense precedents avui a Cardiff, amb els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord, per explorar una estratègia comuna amb què reclama referèndums d'autodeterminació sigui viable. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència i pendents dels més de 176.000 alumnes que comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. La propera mitja hora us ho ampliarem, però també us parlarem d'altres qüestions. Per exemple, que en un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de les il·lustracions de Toni Beneges, volíem dir, i el guió de Ricard Martín, que dibuixen el còmic L'Altre Empordà, un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid, que s'allunya de la imatge més habitual de les postals idíl·liques, la dita Finestres. I també de l'osonenc Jaume Rigol, que ha aconseguit pujar 1.000 vegades al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 11. O del Serra, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4.
2: Un gol de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Dejemi donen un nou triomf al Barça, que acaba patint, però més del compte. Els de Hansi Flick sumen, però 15 punts sobre 15 possibles.
0: I pel que fa al temps, avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Les boirines de primeres hores han deixat pas al sol, que s'allargarà durant tot el dia. Passant 2 minuts de 11:15 del matí, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies el determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens de vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc

0: El conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
1: I cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
2: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
3: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
2: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
1: Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada, però tot i això la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
4: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
5: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
4: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
1: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. Un exemple el trobem a l'Institut Escola del Treball de Lleida, on avui estrenen el curs 1.100 alumnes, un 10% més que l'any passat, i amb totes les places cobertes. Lleida, Estela Busoms.
7: Justament el govern ha triat Lleida per donar el tret de sortida d'aquest curs de formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà l'institut on ens trobem ara mateix, l'Escola del Treball, un centre gran de referència i on desenes d'alumnes s'han quedat fora per falta de places. Hem parlat amb el director de l'Escola del Treball, Paco González, assegura que l'FP està agafant prestigi i és valorada per les empreses i creu que per donar resposta a una demanda que s'ha disparat sobretot els últims 4 cursos, la formació s'hauria de descentralitzar perquè arreu del territori es puguin seguir el màxim de graus.
8: Estic dient que organitzar formacions en sedes que puguin, que sigui una aula d'un altre institut, però organitzada per professorat de l'especialitat i amb alumne del territori. És una idea que penso que tenim que arribar.
7: Aquí a l'Escola del Treball, un dels graus més sol·licitats és el d'electricitat. Avui el comencen l'Iker i el Xavi.
9: Electricitat, perquè em pareixia interessant i, no sé, té molt futur. És que està com molt demanada la feina i, no sé, i a més es cobre bé.
10: Bueno, jo faig el cicle d'electricitat, que des de ben petit m'ho van dir que sigui electricista, i aquí estem.
7: Tu volies ser electricista des de petit?
10: Sí, sí, jo sí.
7: O sigui, és una vocació, eh?
10: Sí, sí, de família, ja.
7: També hem parlat amb la Tígida, que ha optat per una altra branca.
11: Vinc a fer salut ambiental. perquè me van recomanar molt aquest cicle.

0: pues vaig dir que per què no provar-ho.
1: Vas preferir això que a la universitat, per què?
0: No ho sé, perquè el llibre m'ha sortit des del cicle que a la universitat.
2: Un altre repte pendent és el biaix de gènere. Les noies encara són clara minoria a les branques industrials i tècniques.
3: 3Cat Info.
4: El govern espanyol va traslladar ahir a més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
5: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
4: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la diada, de la vaga de mestres del primer dia de curs i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a la Generalitat. En només un any s'han triplicat, atenció, les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a uns temps més extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
6: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
4: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
3: 3Cat Info.
4: Balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
7: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
4: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials de Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
8: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
4: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torroelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i a Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
9: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
4: En els primers 8 mesos de l'any han perdut la vida a les carreteres 95 persones.
3: 3Cat Info.
10: Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
11: Sí! Que m'ha tocat, tia!
10: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
12: Lo, lo, lo, lo, lo, lo.
10: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.

0: Torna al Catalunya Nit.
1: Tornem, però amb un horari nou.
0: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
1: Un informatiu en profunditat.
0: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Amb horari nou.
1: De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'en Somni, considerats un destí turístic del poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i de guió de Ricard Martí. Martín, es descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre es publica avui per l'editorial Finestres, Valeria Obereda.
4: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
5: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
6: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Alt Empordà, és aquesta part fosca. A veure, tot tenia la seva cara bé, i la cara bé era coses molt dures, i que amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
5: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
7: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo soc de Figueres, amb arrels en un poble del costat de Figueres, i cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert talit de misteri, suposo que ja per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor, una mica de ficció fantàstica.
5: I també en escenes familiars, que considera que Toni Benages ha plantejat a la perfecció el còmic.
7: Quan es va morir la meva besàvia, que en Toni l'ha convertit d'una manera fantàstica en la mena de bruixa de Tales from the Crypt, però a la catalana i ficada en un poble empordanès, es va fer la vella a la masia, a la casa pairal, i es va fer l'àpat funerari, no? Que era menjar una escudella i carndolla amb una cadira buida i un plat al revés i els tovallons negres, que en aquell moment les vaig trobar absolutament normals, i anys després trobo que tenen com un cert interès antropològic terrorífic.
5: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Alt Empordà.
3: Pràcticament un minut per sobre de 3:15 del matí. Moment d'obrir l'àrea de serveis. Per obrir l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Marc. Un accident a la P2 provoca un tram de cua a Castelldans, a la comarca de les Garrigues, en sentit Lleida, perquè talla un carril. A més, a la 2 també hi ha un carril tallat a Abrera, a l'Anoia, en aquest cas per un vehicle avariat. I a la mateixa 2, però al tram nord, es formen retencions a Caldes de Malavella en direcció a Girona. Pel que fa als accessos a Barcelona, encara hi ha lentitud a la ronda del litoral de Sant Adrià de Besòs a Ciutat Vella en sentit Llobregat, i a la zona del Port en sentit Besòs. I a la ronda del trànsit dens a Sarrià en direcció el nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutat Vella, Vila Olímpica. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
3: Una crònica d'en Tomàs Molina.
9: Comencem setmana i ho fem parlant de temperatures altes, de calor, avui amb màximes que s'enfilen un parell de graus respecte a les d'ahir, amb valors que arribaran fins als 34-35 al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre, que estaran a bona part del país per sobre dels 30, és a dir, un altre cop un dia calorós, un dia assolellat, potser a la tarda amb alguna nuvolada. Demà serà similar al d'avui, un altre cop marcat pel sol, amb temperatures que poden pujar un grauet més respecte a les d'avui, amb força sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada, a l'espera de canvis en el temps que arribaran entre dimecres i dijous. Dimecres al matí encara farà sol, encara farà calor, però a la tarda els ruixats, les tempestes seran freqüents en tota l'àrea del Pirineu, a les comarques gironines, localment amb alguna tempesta que podrà acompanyada de calamarsa o de pedra.

i després de cara al vespre i sobretot dijous al matí se generalitzaran aquestes tempestes que podrien tornar a ser intenses amb una arribada d'aire més fresquet i amb una suavització de les temperatures que es normalitzaran per l'època de l'any.

0: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de les cales, de difícil accés i amb pocs banyistes o amb molt poca presència de Posidònia. Això després que aquest estiu els Mossos van acusar directament els patrons d'alguns vaixells de ser els autors de les destrosses en algunes boies de fondeig al Baix Empordà. Girona, Maria Rovira.
1: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i de limitar l'allunyament de les barques per fondejar ja a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
2: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
1: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen d'altra banda tenir res a veure amb la vandalització de boies.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar 1.000 vegades al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000 acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions, aquesta emissora explicava que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
3: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Fa 11 anys que Rigol va pujar per primer cop al Matagalls.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Garrotxa demana frenar el creixement de població perquè diu que ha arribat al límit i que no pot assumir més habitants. El president del Consell Comarcal alerta que falta habitatge, que els serveis públics no estan dimensionats i que no es pot garantir la qualitat de vida per a més habitants. Olot, Marina López.
5: El president del Consell Comarcal assegura que la Garrotxa no està preparada per créixer més. Albert Danés considera que l'augment de població ha estat massa ràpid i reclama repensar el model.
6: De comarca de la Garrotxa i ciutat d'Olot concretament, sinó com a país hem anat massa de pressa, no ha han crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones doncs, que hi ha hagut en el nostre país, i a nivell de comarca jo crec que també hem de frenar.
5: El principal problema, diu, és l'habitatge. Danés assegura que en falta tant a Olot com als pobles i que això ja impedeix que molts joves puguin quedar-se al municipi on han crescut. El Consell Comarcal reclama a la Generalitat eines per frenar el creixement i adequar-lo a la capacitat de la comarca.
0: Més qüestions. Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon, amb una àmplia oferta d'activitats relacionades amb l'univers otaku. La cita s'ha consolidat com a gran punt de trobada dels aficionats a la cultura japonesa a Ponent, Lleida, Oriol Bosch.
7: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana i Mèrida són dos cosplayers convidades al Saló.
8: Un dels organitzadors li va agradar molt la nostra iniciativa, com que agaféssim una cosa clàssica com són les princeses Disney i la canviéssim a l'estil de col·legiala Gyaru, que és el que
9: sí.
8: Hi ha per les
9: pas. Sí, sí.
8: I mira, aquí estem.
7: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats del manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
0: I encara un darrer apunt de la plana cultural. En aquest cas us expliquem, passem per Amposta, de fet, per les Terres de l'Ebre, perquè allà s'han convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fangofest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. I ho va fer destacant-se com a un referent del gènere a escala mundial amb un 80% de projeccions internacionals. Amposta, Ariadna Escoda.
10: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fangofest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
11: La gent li entra el gusanillo por què és això, ¿vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
10: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Torna al Catalunya Nit.
12: Tornem.

0: però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
0: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Amb horari nou.
0: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: I abans dels esports us expliquem que la psilocibina, una substància psicodèlica, reorganitza l'activitat del cervell i aquest efecte varia segons el que és la persona què fa i experimenta quan l'aprèn. És la conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicat a Nature. L'estudi ha analitzat 62 adults sans després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat com funciona el seu cervell mentre descansaven, meditaven, escoltaven música o miraven una pel·lícula i han vist que la psilocibina reorganitza l'activitat cerebral de manera diferent segons l'experiència. A més, la intensitat d'aquesta reorganització es relaciona amb millores en la mentalitat l'endemà. Això pot ajudar a entendre com els psicodèlics afavoreixen canvis psicològics. Els resultats obren la porta a estudiar aplicacions en depressió i ansietat, tot i que l'estudi s'ha fet amb adults sans i els investigadors recorden que no és un assaig per tractar aquestes malalties. Poc més de 5 minuts i arribarem a les 11 del matí. Temps a 3Cat Info per la informació esportiva.
2: Esports.
3: Hola, Serra, bon dia.
4: Bon dia i bona hora. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un doblet novament de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim gol de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar del tot el maig. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
5: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
4: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
6: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
4: Per la seva banda, Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
7: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
4: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar el proper. A banda del triomf del Barça al camp de Llevant, jugats també ahir a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9. I encara primera, el València va destituir ahir Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït a la Lliga aquesta temporada. A segona, primera derrota també de la temporada pel Sabadell i el camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als 25 primers minuts de partit. Sentim Pere Pons, migcampista arlequinat.
8: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui n'ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
4: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4. L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts.
2: 3Cat Info.
4: Marc Márquez és el nou líder ja del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder, com dèiem, amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Márquez

0: li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
1: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
0: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar l'Ilerna Lleida ahir a la final 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol de l'era Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
2: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: La mala notícia pel Barça va ser la lesió de Darío Brizuela, a que si li han de fer més proves avui dilluns. I en ciclisme, Enric Mas es va proclamar ahir guanyador de la Vuelta al davant de l'eslové Primo Roglic, que va ser segon, i de l'austríac Félix Gall, que va acabar tercer. És la primera gran volta que guanya el balear. El noruec Tobias Johannessen es va adjudicar l'última etapa amb inici i final a Granada. I en tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat aquesta nit passada campió de l'obert dels Estats Units, derrotant l'estatunidenc Ben Shelton a la final en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja havia guanyat també Roland Garros aquest mateix any.

0: En punt les 11 del matí. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més que el curs passat. S'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. La incertesa sobre qui governarà a Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar a la ciutadania els dos directors del documental Natza, premiat a Venècia. El treball, ovacionat a la mostra, narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarello en l'acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarello, amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam, com a constitutives de delicte d'odi. I les il·lustracions de Toni Benages i el guió de Ricard Martín dibuixen el còmic L'altre Empordà, un territori molt pròxim però brut, inhòspit i sòrdid, que s'allunya de la imatge més habitual de les postals idíl·liques. L'edita l'editorial Finestres.
1: Esports.
0: Abdal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant, amb Lamine Yamal aconseguint un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de la Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament ara abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquest

0: tenir l'obert de tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'alemany aquest any.
1: Ens espera un dia solellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà molt assolellat.
2: Trescat Info.
1: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes amb multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. De fet, 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. Davant d'això, el govern es planteja construir nous mòduls.
2: 3CAT Info.
1: La Xina demana que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i explica que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre les grans potències mundials. D'aquesta manera es desmarca de Donald Trump, que elogia els guanys que genera i destaca també la importància de mantenir el lideratge en aquesta matèria.
3: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial, com ja fa el règim. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que puguin accedir als nanoxips necessaris per millorar aquesta tecnologia. Pequín, Francesc Canals.
4: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
1: Experts consultats pel Matí de Catalunya Ràdio se sumen al crit d'alerta dels magnats de la intel·ligència artificial. Els especialistes creuen que cal més control humà sobre aquesta tecnologia, encara que posen en dubte els interessos reals darrere de les preocupacions del sector. La consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, creu que tot plegat té més a veure amb una estratègia comercial de sortida a borsa.
5: Lo disfrazan un poco de... Yo lo llamo lavado ético. Esto es lo que están haciendo estas empresas, ponerse este de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual. Están chorizando conocimiento.
1: Des del món de la recerca defensa en la regulació del sector, el director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, creu que cal un equivalent a les Nacions Unides per vetllar pel bon funcionament de la intel·ligència artificial. També són declaracions al programa de Ricard Ostrell.
6: S'ha de crear o d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
1: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial. Els experts, com Aranda de Mujeres Tech, critiquen aquesta falta de normatives.
5: És més fàcil lanzar una IA al mercat que un juguete o cualquier producto.
1: D'aquí la preocupació al sector pels perills i riscos potencials de la tecnologia. Tot i això, des del sector demanen rebaixar l'alarmisme de molts titulars.
6: Òbviament que una IA mal emprada ha de vigilar perquè realment pot portar escenaris complicats. La part aquella de que la IA pren consciència i fa quelcom que no s'esperava, que no se li havia demanat, jo crec que no hi som encara, ni en la pròxima dècada. La IA realment no pensa per si mateixa. Segueix instruccions en la millor de les seves habilitats i utilitzant totes les eines que tingui a la

0: a disposició.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més que el curs passat. Un exemple el trobem a l'Institut d'Escola del Treball de Lleida, on avui estrenen el curs 1.100 alumnes, un 10% més que l'any passat, i amb totes les places cobertes. Lleida, està a la Bosoms.
3: Justament el govern ha triat Lleida per donar el tret de sortida d'aquest curs de formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà l'institut on ens trobem ara mateix, l'Escola del Treball, un centre gran de referència i on desenes d'alumnes s'han quedat fora per falta de places. Hem parlat amb el director de l'Escola del Treball, Paco González, assegura que l'FP està agafant prestigi i és valorada per les empreses i creu que per donar resposta a una demanda que s'ha disparat sobretot els últims 4 cursos, la formació s'hauria de descentralitzar perquè arreu del territori es puguin seguir el màxim de graus.
4: Estic dient que organitzar formacions en sedes que puguin, que sigui una aula d'un altre institut, però organitzada per professorat de l'especialitat i amb alumnes del territori. És una idea que penso que tenim que arribar.
3: Aquí a l'Escola del Treball, un dels graus més sol·licitats és el d'electricitat. Avui el comencen l'Iker i el Xavi.
5: Electricitat, perquè em pareixia interessant i, no sé, té molt futur. És que està com molt demanada la feina i, no sé, i a més es cobre bé.
6: Bueno, jo faig el cicle d'electricitat, que des de ben petit m'ho van dir que sigui electricista, i aquí estem.
3: Tu volies ser electricista des de petit?
6: Sí, sí, jo sí.
3: O sigui, és una vocació, eh?
6: Sí, sí, de família ja.
3: També hem parlat amb la Tígida, que ha optat per una altra branca.
7: Vinc a fer salut ambiental, perquè me van recomanar molt aquest cicle, i pues vaig dir que per què no provar-ho.
3: Vas preferir això que a la universitat, per què?
7: No ho sé, perquè li veig més sortides al cicle que a la universitat.
3: Un altre repte pendent és el biaix de gènere. Les noies encara són clara minoria a les branques industrials i tècniques.
2: Tornem a l'exterior. La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Tenim una enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
8: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
2: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
9: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israel.
2: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el premi especial del jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge, al costat de la també directora israeliana Rachel Azor, assegura que farà tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel. Això mentre l'Iran ha posposat de forma indefinida la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Donald Trump ha restat importància a la reunió i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
10: Podria
0: podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.

0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals del combustible.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
2: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Un quart de 12 del migdia, anem a veure com està la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Carme. Doncs a l'AP2 encara hi ha cua a Castelldans, a la comarca de les Garrigues, en sentit Lleida, per un accident que talla un carril. I al Baix Camp, a la carretera nacional 420, hi ha retencions a causa d'unes obres que obliguen a regular el trànsit amb semàfors. Però a la resta de la xarxa viària se circula sense complicacions. I pel que fa al transport públic, el tram Besòs torna pràcticament a la normalitat, després de 10 setmanes d'obres. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. I el tall de la línia T5 i T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circula des de Glòries fins a Ciutat Vella, Vila Olímpica. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
9: Comença setmana i ho fa amb un temps estiuenc, dominat pel sol avui, com a molt aquesta tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense més conseqüències, amb màximes, temperatures màximes, que s'enfilen un parell de graus respecte a les d'ahir, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que arribaran fins als 34-35. I a la bona part del país la temperatura màxima estarà per sobre dels 30, és a dir, que torna a fer calor avui, també demà. Demà tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat i calorós, amb temperatura que es mantindrà o podrà fins i tot pujar una miqueta més, a l'espera d'un canvi que arriba entre dimecres i dijous. Dimecres al matí encara farà força sol, però a la tarda els ruixats, les tempestes, ja guanyaran terreny en tota l'àrea del Pirineu, comarques gironines, i després, de cara a dijous, s'estendrien a qualsevol punt del país. Localment podrien ser fortes. La temperatura amb una clara tendència a la baixa de cara a dijous, amb temperatura que es normalitzarà per l'època de l'any a finals de setmana.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la diada de la vaga de mestres del primer dia de curs i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és «El futur és aquí» i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a la presidència de la Generalitat. La Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament al Monestir. L'ha presentat un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. La seva intervenció es va centrar en l'islam, el qual va qualificar de secta, d'ideologia criminal i de conspiració que té com a objectiu aniquilar els que no siguin com ells, i va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam. Recordem les seves paraules.
10: O ens convertim en islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, perquè ells afecta,

0: Siguiente rotats.
1: Junts Esquerra qualifiquen de xenòfoba la intervenció de Cotarelo i creuen que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarelo va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya. L'Ajuntament de Ripoll ha volgut aclarir que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no se senyís estrictament a la reivindicació de la Diada Nacional de Catalunya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
3: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3CAT Info.
4: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IME Delta Dret, quasi un 80%.
3: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
5: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindre altres motius de lluita.
3: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
1: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'en Somni considerats un destí turístic del poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreixen un territori molt pròxim però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestra, és Valèria Obereda.
6: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
7: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
8: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà, és aquesta part fosca. A veure, tot tenia la seva cara bé, i la cara bé era coses molt dures, i que amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
7: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
9: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo soc de Figueres, amb arrels en un poble del costat de Figueres, i cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert talit de misteri, suposo que hi ha per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor, una mica de ficció fantàstica.
7: I també en escenes familiars, que considera que Toni Benaixes ha plantejat a la perfecció el còmic.
9: Quan es va morir la meva besàvia, que en Toni l'ha convertit d'una manera fantàstica en la mena de bruixa de Tales from the Crypt, però a la catalana i ficada en un poble empordanès, es va fer la vetlla a la masia, a la casa pairal, i llavors es va fer l'àpat funerari, no? Que era menjar una escudella i carn d'olla amb una cadira buida i un plat al revés i els tovallons negres, que en aquest moment les vaig trobar absolutament normals, i anys després trobo que tenen com un cert interès antropològic terrorífic.
7: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
1: Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming. Marc Garriga.
10: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
11: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo de Netflix, creada

0: per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Creeps, qui interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
1: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
2: You always have my back.
0: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres, City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat.
3: Dangereux, ce type allemand.
0: Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video, un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
4: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia, bona hora. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir la desconnexió que van patir els últims minuts del partit. Van fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar del tot el maig. Per la seva banda, Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
5: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar el proper.
7: No estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces, sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
5: La cinquena jornada de Lliga es tanca aquest vespre a les 9 amb el partit Villarreal-Betis i demà mateix comença ja la sisena. L'Espanyol, que jugarà al camp del Rayo Vallecano, fa hores d'ara l'últim entrenament i després hi haurà la roda de premsa de Manolo González. El Madrid també jugarà demà al camp de l'Elx. Mourinho, a la conferència de premsa prèvia, ha tornat a defensar el brasiler Vinícius.
8: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
5: Demà també jugarà el València al camp de l'Alavés amb el tècnic del filial Òscar Sánchez dirigint l'equip valencianista provisionalment després de la destitució i de Carlos Corberán. A més, el club valencianista ha fitxat Braulio Vázquez com a nou director esportiu. El fins ara director de l'Osasuna ja havia estat director esportiu del València del 2010 al 2013.
9: 3CAT Info.
5: I a segona divisió primera, derrota de la temporada pel Sabadell ahir al camp del Mallorca per 2-0. El tècnic dels vallesans, Ferran Costa, analitza així la derrota.
10: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
5: Mentrestant, el Girona ha comunicat aquest matí que l'extrem Brian Hill pateix una lesió muscular

0: ara l'isquiotibial de la cama dreta que es va fer dissabte davant el Castelló. El club gironí, però, no precisa en aquest comunicat el temps que haurà d'estar de baixa. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot català és primer pel nombre total de victòries. El Tro de Cervera li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
1: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
0: El pròxim Gran Premi serà el cap de setmana que ve a Àustria. I en bàsquet, avui han de fer-li més proves a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar a la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulic van guanyar contra l'Ilerna Lleida. En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat aquesta nit campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets a la final. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que aquest any ja va guanyar també a Roland Garros. D'altra banda, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig a São Paulo, jugant als setzens de final amb la letona Daria Semenistaia.

0: Dos quarts de 12 del migdia, repassa les principals informacions. A aquesta hora, les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Les condemnes de presó de multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest increment. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. I més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més respecte al curs passat. A partir d'aquesta hora també us explicarem que l'economia catalana va créixer un 3% interanual al segon trimestre, una dècima més que el primer. En termes intertrimestrals ho va fer un 0,7%. La plataforma és Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. I a l'Espai Un País per Voltar visitarem un recinte amb 25 segles d'història, segurament poc conegut. La Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. I ara Esports Audal, el Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal aconseguint un altre doblet.
1: El davanter blaugrana, en un avançament també de l'entrevista que matarà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial.
0: Avui serà un dia solellat i càlid i fins i tot calorós a Ponent, i a les Terres de l'Ebre on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primera hora del matí, però al llarg del dia serà molt assolellat. Dos quarts de 12 i 2 minuts, les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. De fet, 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. Davant d'això, el govern es planteja construir mòduls nous. Canviem radicalment de qüestió. La Xina demana que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i explica que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre les grans potències mundials. D'aquesta manera, es desmarca de Donald Trump, que elogia els guanys que genera i, a més, destaca la importància de mantenir el lideratge

0: en aquesta matèria.
1: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial, com ja fa el règim. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que puguin accedir als nanoxips necessaris per millorar aquesta tecnologia. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
2: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan en a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
3: 3CAT Info.
0: L'economia catalana va créixer un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. En termes intertrimestrals va créixer un 0,7%. L'impuls principal va ser el consum de les famílies i de les administracions públiques, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta demanda interna, tot i que coincidint amb l'arrencada de la guerra, va caure unes dècimes, és el que més va contribuir l'increment del producte interior brut del país. La inversió empresarial sí que va registrar taxes negatives, mentre que les exportacions i les importacions es van mantenir en positiu, amb poques variacions. Per sectors, el segon trimestre tots van créixer, amb els serveis liderant el rànquing. La branca del comerç, transport i hostaleria van ser els que, a les portes de l'estiu, van incrementar més l'activitat. La indústria es va mantenir amb dades similars a les dels trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció sí que van experimentar frenades. Amb aquest creixement del 3%, l'economia catalana supera la taxa espanyola, que va ser del 2,7% i més que duplica la taxa de la Unió Europea, que està a l'1,2%. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més que l'any passat. Un exemple el trobem a l'Institut Escola de Treball de Lleida, on avui estrenen el curs 1.100 alumnes, un 10% més que el curs anterior i amb totes les places cobertes. Lleida, està a la Busoms.
4: Justament el govern ha triat Lleida per donar el tret de sortida d'aquest curs de formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà l'institut on ens trobem ara mateix, l'Escola del Treball, un centre gran de referència i on desenes d'alumnes s'han quedat fora per falta de places. Hem parlat amb el director de l'Escola del Treball, Paco González, assegura que l'FP està agafant prestigi i és valorada per les empreses i creu que per donar resposta a una demanda que s'ha disparat sobretot els últims 4 cursos, la formació s'hauria de descentralitzar perquè arreu del territori es puguin seguir el màxim de graus.
5: Estic dient de que organitzar formacions en sedes que puguin, que sigui una aula d'un altre institut, però organitzada per professorat de l'especialitat i amb alumnes del territori. És una idea que penso que tenim que arribar.
4: Aquí a l'Escola del Treball, un dels graus més sol·licitats és el d'electricitat. Avui el comencen l'Iker i el Xavi.
6: Electricitat, perquè em pareixia interessant i, no sé, té molt futur. És que està com molt demanada la feina i, no sé, i a més es cobre bé.
7: Bueno, jo faig el cicle d'electricitat, que des de ben petit m'ho van dir que sigui electricista, i aquí estem.
4: Tu volies ser electricista des de petit?
7: Sí, sí, jo sí.
4: O sigui, és una vocació, eh?
7: Sí, sí, de família ja.
4: També hem parlat amb la Tígida, que ha optat per una altra branca.
8: Vinc a fer salut ambiental, perquè me van recomanar molt aquest cicle, pues vaig dir que per què no provar-ho.
4: Vas preferir això que a la universitat, per què?
8: No ho sé, perquè li veig més sortides al cicle que a la universitat.
4: Un altre repte pendent és el biaix de gènere. Les noies encara són clara minoria a les branques industrials i tècniques.
3: 3CAT Info.
9: Oh. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 3CAT Info.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
12: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
13: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
12: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb immigrants a prop de l'illa grega de Creta, segons ha informat l'agència France Press. La Guàrdia Costanera ha explicat que un mercant i un petrolier han rescatat 51 persones en vida, de les quals es desconeix la nacionalitat. Aquests testimonis diuen que hi havia 77 persones a bord. Hi ha una operació de recerca a la zona amb vaixells, un avió i un dron per mirar de localitzar més supervivents.
3: 3CAT Info.
0: Les farmàcies catalanes es queden pràcticament sense medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa. Hi ha falta d'estoc de la majoria de fàrmacs que ajuden a mitigar els efectes d'aquesta etapa per la qual passa la meitat de la població i que van des de l'insomni fins als fagots, la depressió, l'osteoporosi o l'augment del risc cardiovascular, entre molts d'altres. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, ha explicat aquí a 3CAT Info la dificultat per trobar altres fàrmacs que puguin substituir els que no tenen estoc.
14: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat i donar dos medicaments, o, si no n'hi ha, fer un canvi de tractament amb un altre medicament.
0: Els motius són variats, des de les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics fins a un augment de la demanda interna dels països que en són productors, com l'Índia o la Xina. Alhora, ho complica el fet que a Espanya el preu dels medicaments és més baix que la resta de països del seu entorn i, per tant, les empreses de medicaments venen als pocs estocs que tenen a estats on els paguen millor els seus productes. La psilocibina, una substància psicodèlica, reorganitza l'activitat del cervell i aquest efecte varia segons el que la persona fa i experimenta quan l'aprèn. És la conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra publicat a Nature. L'estudi ha analitzat 62 adults sans després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat com funcionava el seu cervell mentre descansaven, meditaven, escoltaven música o miraven una pel·lícula i han vist que la psilocibina organitza l'activitat cerebral de manera diferent segons l'experiència. A més, la intensitat d'aquesta reorganització relaciona amb millores en la mentalitat l'endemà. Això pot ajudar a entendre com els psicodèlics afavoreixen canvis psicològics. Els resultats obren la porta a estudiar aplicacions en depressió i ansietat, tot i que l'estudi s'ha fet amb adults sans i els investigadors recorden que no és un assaig per tractar aquestes malalties. Diumenge es farà una manifestació al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Es Aeroport amb el suport de més de 200 entitats, coincidint amb l'aprovació que el govern espanyol ha de fer aquest mes del document que marcarà les inversions als aeroports espanyols en els pròxims 5 anys. Dels 13.000 milions previstos a l'anomenat DORA 3, més de 1.700 seran per obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent.

0: fent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. Clàudia Custodio és membre de Zeroport.
1: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant, deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
0: La manifestació de diumenge sortirà a les 12 del migdia des de l'estació de Passeig de Gràcia a Margó per denunciar l'estat de Rodalies. I l'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Això després que aquest estiu els Mossos van acusar directament els patrons d'alguns vaixells de ser els autors de les destrosses en algunes boies de fondeig del Baix Empordà. Girona, Maria Rovira.
2: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i de limitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
3: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
2: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
0: 3:15, fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem, per tant, dades pel que fa a les carreteres i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Pocs problemes de trànsit a aquesta hora. Destaquem només la 2 amb lentitud a Esparreguera i Collbató en direcció a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril, i al Baix Camp, a la Nacional 420, hi ha un petit tram de retenció a causa d'unes obres que obliguen a regular el trànsit amb semàfors. Però la resta de la xarxa viària se circula sense complicacions. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs torna pràcticament a la normalitat després de 10 setmanes d'obres. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei, i el tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circula des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
5: Comencem setmana i ho fem parlant de temperatures altes, de calor, avui amb màximes que s'enfilen un parell de graus respecte a les d'ahir, amb valors que arribaran fins als 34-35 al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre, que estaran a bona part del país per sobre dels 30, és a dir, un altre cop un dia calorós, un dia assolellat, potser a la tarda amb alguna nuvolada. Demà serà similar al d'avui, un altre cop marcat pel sol, amb temperatures que poden pujar un grauet més respecte a les d'avui, amb força sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada, a l'espera de canvis en el temps que arribaran entre dimecres i dijous. Dimecres al matí encara farà sol, encara farà calor, però a la tarda els ruixats, les tempestes seran freqüents en tota l'àrea del Pirineu, a les comarques gironines, localment amb alguna tempesta que podrà acompanyada de calamarsa o de pedra, i després de cara al vespre i sobretot dijous al matí se generalitzaran aquestes tempestes que podrien tornar a ser intenses amb una arribada d'aire més fresquet i amb una suavització de les temperatures que es normalitzaran per l'època de l'any de cara a finals de setmana.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
6: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
7: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
6: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
7: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
6: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme
8: a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
9: Engeguem aquí 18a temporada d'Un País per Voltar i ho fem des d'un recinte amb 25 segles d'història, potser no prou conegut encara.

0: Una d'aquestes visites guiades amb Sònia Margall, coordinadora del Servei Educatiu de la Ciutadella.
1: Benvinguts a la Ciutadella de Roses. Avui farem un recorregut per la història de la ciutat i començarem veient el museu i després l'espai patrimonial, que és el jaciment que tenim a la zona exterior.
0: Les muralles de la Ciutadella, de 9 metres alçada, miren a la Badia de Roses. Hem entrat pel portal de mar, per una gran portalada de fusta.
1: És una porta renaixentista, ara està restaurada i reconstruïda, però és la porta del segle XVI que aquí donava entrada a les muralles, que són les més grans que tenim aquí.
2: Som-hi.
1: Som-hi, cap a dins.
0: En el museu veiem l'evolució de la zona, des dels grecs, els romans i els visigots, fins a arribar a l'època medieval. De fet, les troballes arqueològiques van salvar el recinte del boom turístic dels anys 60.
1: Es fan diversos projectes, un sort que mai es van portar a terme, perquè arribarà l'etapa turística on volem construir hotels i grans llocs per acollir tot aquell turisme que estava arribant, i aquí pensaran que aquestes ruïnes realment potser no són prou boniques i pensaran en treure-les. Gràcies a aquestes troballes, mica en mica, es va acomodant tot aquest espai per pensar-lo com a patrimoni de Roses i conservar-lo, i des de 2004 obrir aquest fantàstic museu.
0: El recinte emmurallat que ens trobem avui és, sobretot, el que es va fer a partir del segle XVI, quan els atacs dels pirates van obligar a ampliar la protecció de la zona.
1: L'etapa que en diríem moderna és aquesta que està centrada a la nova fortificació de la Ciutadella. És un espai que té 12 hectàrees interiors, doble muralla i un fossat, per tant és un espai molt, molt gran, però que no va sol, perquè a la vegada que es construeix la Ciutadella, també es construeix un castell en una punta de terra que es diu Punta de la Poncella, a prop del far, i aquest castell ens servirà com a defensa de l'entrada marítima, mentre que la Ciutadella servirà sobretot per la defensa de la zona de terra.
2: És el castell de la Trinitat.
1: Exacte, aquest és el castell de la Trinitat, que de fet, des de qualsevol punt de Roses on mires, mires cap a port i et trobes amb el castell allà dalt de la muntanya.
2: I que també es pot visitar, suposo.
1: I tant, el castell és visitable. I és més, vaig una mica més enllà. Ja en etapa dels anys 40 hi trobem búnquers, que es van crear en l'etapa franquista per la defensa de tota la zona de costa.
2: Sortim a l'exterior.
1: Des d'aquí tenim unes vistes increïbles, llavors la idea de visitar l'espai exterior està pensat en uns camins perquè la gent pugui anar fent el seu propi circuit, però també comptem amb les visites guiades.
0: Trobem una gran esplanada central, que era el pati d'armes, les restes gregues i romanes separades per una passarel·la, els arqueòlegs que investiguen les restes visigòtiques i els treballs que estan fent per restaurar la porta de terra de la muralla.
1: Quan caminem just a prop d'aquesta porta de terra, tenim la barreja entre les diverses muralles. La moderna, que és la que estan restaurant, just al costat la muralla medieval del voltant del segle XI-XII, que ens amaga, que ens protegeix, el gran monestir de Santa Maria, que es construeix a partir de l'any 950, una primera església, es va modificant i acabarà sent una abadia.
2: Hem estat passejant per tota aquesta zona jardinada. Ens podem enfilar per la muralla o anar a algun dels baluards?
1: Sí, sí, realment hi ha diversos camins que la gent pot anar fent pel seu compte, i tant es pot pujar per la muralla, i així es veu el fossat de l'altra banda, com baixar cap a la zona, perquè està construït com amb terrassetes, doncs pot baixar cap a la zona medieval, que és on veus de primera mà i ben de prop les restes medievals, les primeres medievals que es varen trobar.
2: Acabem aquí la visita, hem engegat aquesta nova temporada d'Un País per Voltar, visitant aquest espai espectacular com és la Ciutadella de Roses, amb alguna recomanació final, suposo.
1: Seria fantàstic poder fer un viatge per la història durant una hora i mitja, més o menys, i passejar per 25 segles d'història, tots a dins d'un mateix espai tancat amb aquestes muralles.
0: Podeu planificar la vostra visita a la Ciutadella de Roses o al Castell de la Trinitat a través dels webs visitroses.cat, rosescultura.cat i empordaturisme.com. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso.
3: Un País per Voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
4: I encara afegirem que la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades per celebrar les festes de la Mercè. Les jornades de portes obertes seran del 24 al 27 de setembre. Les inscripcions s'obren avui i es tancaran diumenge, quan se sabran els guanyadors. La visita inclou un recorregut per la façana del Naixement, l'interior de la Basílica i la façana de la Passió. També es podrà visitar l'exposició La força d'un somni compartit, inclosa la commemoració de l'any Gaudí, es podran veure

0: tres escultures que formaran part de l'exterior de la capella de l'Assumpta.
1: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un nou doblet de Lamine Yamal, que ja ha fet 6 gols en 5 jornades. Precisament Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
4: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
3: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim mundial i que ja espera poder jugar al pròxim.
5: No estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
3: La cinquena jornada de Lliga es tanca aquest vespre a les 9 amb el partit Villarreal-Betis i demà mateix ja comença la sisena. L'Espanyol, que jugarà al camp del Rayo Vallecano, fa hores d'ara l'últim entrenament i després hi haurà la roda de premsa de Manolo González. El Madrid també jugarà demà al camp de l'Elx. Mourinho, a la conferència de premsa prèvia, ha tornat a defensar el brasiler Vinícius.
6: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
3: Demà també jugarà el València al camp de l'Alavés amb el tècnic del filial Òscar Sánchez dirigint l'equip valencianista provisionalment després de la destitució de Carlos Corberán. A més, el club valencianista ha fitxat Braulio Vázquez com a nou director esportiu. L'ex de l'Osasuna ja havia estat director esportiu del València del 2010 al 2013. I a segona divisió, primera derrota de la temporada pel Sabadell i el camp del Mallorca per 2-0. El tècnic dels vallesans, Ferran Costa, analitza així la derrota.
7: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
3: Mentrestant, el Girona ha comunicat aquest matí que l'extrem Brian Hill pateix una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta que es va fer dissabte davant el Castelló. El club gironí no precisa, però, en aquest comunicat, el temps que haurà d'estar de baixa. I un últim apunt de futbol, la Lliga Femenina ha fet públics els horaris de la sisena jornada. El Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou, i el dissabte, dia 3, a les 12 del migdia, Espanyol a la Bes i Sevilla-Badalona Women.
2: 3Cat Info.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot català és primer pel nombre total de victòries. El tro de Cervera li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
8: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
3: El pròxim Gran Premi serà el cap de setmana que ve a Àustria. En bàsquet, avui han de fer més proves a l'escorta del Barça Darío Brizuela, que ahir es va lesionar la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulic van guanyar contra l'Ilerna Lleida. I en tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat aquesta nit campió de l'Obert dels Estats Units.

0: en derrotar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets a la final. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que aquest any ja ha guanyat també Roland Garros.
1: 30 years without winning a Grand Slam title and now we won two in a span of 3 months.
2: 30 anys sense guanyar cap Grand Slam i ara n'hem guanyat dos en només 3 mesos. Crec que Déu ha vist com de dur hem treballat, com hem patit i tot el dolor que hem superat. El 2026 és el resultat de tots els anys previs que he viscut. Gràcies a tots, sou meravellosos.
1: Thank you guys, you guys are absolutely amazing.
0: D'altra banda, la tenista empordanesa Paula Badosa debutarà aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil. Jugarà concretament partit de la ronda dels setzens de final, enfrontant-se a la letona Daria Semenistaia.

0: Les 12, bon dia. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La demanda interna impulsa l'economia catalana amb un creixement d'un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. L'augment intertrimestral ha estat d'un 0,7%. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. S'hi incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. Fins dimecres, Suècia no donarà per tancat l'escrutini i no se sabrà qui ha guanyat les eleccions d'ahir. Sobre el paper hi ha un empat tècnic que per ara sembla que es decanta cap al bloc progressista, al davant de la dreta governamental. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Natza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. La plataforma Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. A la mobilització que acabarà a la plaça Sant Jaume, també hi participaran tractors per reivindicar el futur de la pagesia del Delta del Llobregat. I l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'incorpora com en un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'assuma així a la presència de figures com Danny DeVito i Peter Jackson. Bacon rebrà un dels grans premis honorífics de Sitges.
1: Esports.
2: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal, que aconsegueix un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert del tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'alemany aquest any.
0: Aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs, la calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar, però, als 37 o 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la una. Bon dia.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquesta

0: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a aquesta emissora, justifica per l'eficiència del sistema.
1: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
0: Davant d'això, el govern treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat a les presons catalanes.
1: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 estan a la presó per robatoris. El 13% de la població penitenciària ho és per delictes relacionats amb les drogues. En el cas dels delictes per violència masclista, representen 11% de la població reclusa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre, 3 dècimes més que en la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, el segon trimestre tots han crescut, amb el servei liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors. L'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Parlem ara d'intel·ligència artificial. La Xina demana que reforci la seva supervisió i explica que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre les grans potències mundials. D'aquesta manera es desmarca de Donald Trump, que elogia els guanys que genera i destaca la importància de mantenir el lideratge en intel·ligència artificial.
3: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial, com ja fa el règim. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que puguin accedir als nanoxips necessaris per millorar aquesta tecnologia. Pequín, Francesc Canals.
4: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa, juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Els experts consultats pel Matí de Catalunya Ràdio se sumen al crit d'alerta dels magnats de la intel·ligència artificial. Els especialistes creuen que cal més control humà sobre aquesta tecnologia, encara que posen en dubte els interessos reals darrere de les preocupacions del sector. La consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, creu que tot plegat té més a veure amb una estratègia comercial de sortida a borsa.
5: Lo disfrazan un poco de... Yo lo llamo lavado ético. Esto es lo que están haciendo estas empresas, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual. Están chorizando conocimiento.
0: Des del món de la recerca defensen la regulació del sector. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, creu que cal un equivalent a les Nacions Unides per vetllar pel bon funcionament de les intel·ligències artificials. També són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: S'ha de crear o d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs, i i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
0: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial. Els experts com Aranda de Mujeres Tech critiquen aquesta falta de normatives.
5: És més fàcil lançar una AI al mercat que un juguete o qualsevol producte.
0: D'aquí la preocupació dels sectors pels perills i riscos potencials de la tecnologia. Tot i això, des del sector demanen rebaixar l'alarmisme de molts titulars.
6: Òbviament que una IA mal emprada ha de vigilar perquè realment pot portar escenaris complicats. La part aquella de que la IA pren consciència i fa quelcom que no s'esperava, que no se li havia demanat, jo crec que no hi som encara, ni en la pròxima dècada. La IA realment no pensa per si mateixa. Segueix instruccions en la millor de les seves habilitats i utilitzant totes les eines que tingui a la seva disposició.
0: Són les 12 i pràcticament 10 minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. Un exemple el trobem a l'Institut Escola del Treball de Lleida, on avui estrenen el curs 1.100 alumnes, un 10% més de l'any passat, i amb totes les places cobertes. Lleida, Estela Busoms.
7: Justament el govern ha triat Lleida per donar el tret de sortida d'aquest curs de formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà l'institut on ens trobem ara mateix, l'Escola del Treball, un centre gran de referència i on desenes d'alumnes s'han quedat fora per falta de places. Hem parlat amb el director de l'Escola del Treball, Paco González, assegura que l'FP està agafant prestigi i és valorada per les empreses i creu que per donar resposta a una demanda que s'ha disparat sobretot els últims 4 cursos, la formació s'hauria de descentralitzar perquè arreu del territori es puguin seguir el màxim de graus.
8: Estic dient de que organitzar formacions en sedes que puguin, que sigui una aula d'un altre institut, però organitzada per professorat de l'especialitat i amb alumnes del territori. És una idea que penso que tenim que arribar.
7: Aquí a l'Escola del Treball, un dels graus més sol·licitats és el d'electricitat. Avui el comencen l'Iker i el Xavi.
9: Electricitat, perquè em pareixia interessant i, no sé, té molt futur. És que està com molt demanada la feina i, no sé, i a més es cobre bé.
10: Bueno, jo faig el cicle d'electricitat, que des de ben petit m'ho van dir que sigui electricista, i aquí estem.
7: Tu volies ser electricista des de petit?
10: Sí, jo sí.
7: O sigui, és una vocació, eh?
10: Sí, de família ja.
7: També hem parlat amb la Tígida, que ha optat per una altra branca.
11: Vinc a fer salut ambiental, perquè me van recomanar molt aquest cicle, pues vaig dir que per què no provar-ho.
7: Vas preferir això que a la universitat, per què?
11: No ho sé, perquè li veig més sortides al cicle que a la universitat.
7: Un altre repte pendent és el biaix de gènere. Les noies encara són clara minoria a les branques industrials i tècniques.
2: 3CAT Info.
0: Més temes, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot de l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
12: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
13: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film.
0: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zohr, assegura que farà tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. L'exèrcit israelià ha titllat de mentiders i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel. I Polònia anuncia que reforçarà la seguretat a les seves fronteres després de l'atac de Rússia amb un dron a la línia ferroviària que connecta Ucraïna amb la frontera polonesa. Va ser just després que hi haguessin passat l'exprimer ministre britànic Boris Johnson i els càrrecs europeus de seguretat. Per Polònia és l'última mostra de l'escalada de l'amenaça de Moscou cap a les fronteres de la Unió Europea. En aquest sentit, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, ha demanat als 27 que no es deixin intimidar després de l'atac.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Pràcticament un quart d'una del migdia, àrea de serveis a 3Cat Info. La primera parada és amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia, Marc. Circulació fluida a la majoria de carreteres i autopistes. Destaquem només la 2 amb lentitud Esparreguera i Collbató en direcció a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. I recordem que al Baix Camp, a la carretera nacional 420, a l'altura de Riudoms, hi ha un petit tram de cua a causa d'unes obres que obliguen a regular el trànsit amb semàfors. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs torna pràcticament a la normalitat després de 10 setmanes d'obres. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei, i el tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals, per tant, se circula des de Glòries fins a Ciutat Vella Vila Olímpica. De moment això és tot, tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: I encara hi afegim un apunt de mobilitat, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han fet proves d'energia, de traçat i de senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
2: El temps.
0: Tomàs Molina.
15: Comença setmana i ho fa amb un temps estiuenc, dominat pel sol avui, com a molt aquesta tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, sense més conseqüències, amb màximes, temperatures màximes, que s'enfilen un parell de graus respecte a les d'ahir, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que arribaran fins als 34-35. I a la bona part del país la temperatura màxima estarà per sobre dels 30, és a dir, que torna a fer calor avui, també demà. Demà tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat i calorós, amb temperatura que es mantindrà o podrà fins i tot pujar una miqueta més, a l'espera d'un canvi que arriba entre dimecres i dijous. Dimecres al matí encara farà força sol, però a la tarda els ruixats, les tempestes, ja guanyaran terreny en tota l'àrea del Pirineu, comarques gironines, i després, de cara a dijous, s'estendrien a qualsevol punt del país, localment podrien ser fortes. La temperatura, amb una clara tendència a la baixa, de cara a dijous, amb temperatura que es normalitzarà per l'època de l'any a finals de setmana.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les farmàcies catalanes es queden pràcticament sense medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. Hi ha falta d'estoc de la majoria de fàrmacs que ajuden a mitigar els efectes d'aquesta etapa per la qual passa la meitat de la població i que van des de l'insomni fins als fogots, la depressió, l'osteoporosi o l'augment del risc cardiovascular, entre molts altres. Antoni Tarrés, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, explica a 3Cat Info la dificultat per trobar altres fàrmacs que puguin substituir els que no tenen en estoc.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que sigui, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè, si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat i donar dos medicaments, o, si no n'hi ha, fer un canvi de tractament amb un altre medicament.
0: Els motius són variats, des de les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics fins a un augment de la demanda interna dels països que en són productors, com l'Índia o la Xina. Alhora, ho complica el fet que a Espanya el preu dels medicaments és més baix que la resta de països del seu entorn i, per tant, les empreses de medicaments venen els pocs estocs que tenen a estats on els paguen millor pels preus dels fàrmacs. I la psilocibina, una substància psicodèlica, reorganitza l'activitat del cervell i aquest efecte varia segons el que la persona fa i experimenta quan l'aprèn. És la conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra publicat a Nature. L'estudi ha analitzat 62 adults sans després de prendre psilocibina i els investigadors han estudiat com funcionava el seu cervell mentre descansaven, meditaven, escoltaven música o miraven una pel·lícula i han vist que la psilocibina reorganitza l'activitat cerebral de manera diferent segons l'experiència. A més, la intensitat d'aquesta reorganització relaciona amb millores en la mentalitat l'endemà. Això pot ajudar a entendre com els psicodèlics afavoreixen canvis psicològics. Els resultats obren la porta a estudiar aplicacions en depressió i ansietat, tot i que l'estudi s'ha fet amb adults sans i els investigadors recorden que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Diumenge es farà una manifestació al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats, coincidint amb l'aprovació que el govern espanyol ha de fer aquest mes del document que marcarà les inversions als aeroports espanyols els pròxims 5 anys. Dels 13.000 milions previstos de l'anomenat DORA 3, més de 1.700 seran per a les obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. Clàudia Custodio és membre de Zeroport.
17: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant, deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
0: La manifestació de diumenge sortirà de les 12 del migdia des de l'estació de Passeig de Gràcia amb Aragó per denunciar l'estat de Rodalies i a mig recorregut s'hi afegirà una marxa de tractors i bicicletes que haurà sortit de la plaça Espanya per reivindicar la importància de la pagesia per al futur del Delta del Llobregat i l'ús de la bicicleta. La protesta s'acabarà a la plaça Sant Jaume.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: L'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'ha sumat a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kiara Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora del certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
18: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
0: Bacon i Sedgwick presentaran junts a Sitges la comèdia de terror Family Movie que ha codirigit amb els seus fills Sosie i Travis al repartiment. Canviem radicalment de qüestió, però ens quedem en l'àmbit cultural. Acostumats a les imatges de postals que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'ensomni, considerats un destí turístic del poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres, Valeria Obereda.
19: Aquesta és la història d'un que volia seu ser.
20: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
21: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Alt Empordà, és aquesta part fosca. A veure, tot tenia la seva cara bé, i la cara bé era coses molt dures, i que amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
20: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
22: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo soc de Figueres, amb arrels en un poble del costat de Figueres, i cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que ja per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor, doncs, una mica de ficció fantàstica.
20: I també en escenes familiars, que considera que Toni Benaixes ha plantejat a la perfecció el còmic.
22: Quan es va morir la meva besàvia, que en Toni l'ha convertit d'una manera fantàstica en la mena de bruixa de Tales from the Crypt, però a la catalana i ficada en un poble empordanès, es va fer la vella a la masia, a la casa pairal, i es va fer l'àpat funerari, no? Que era menjar una escudella i carndolla amb una cadira buida i un plat al revés i els tovallons negres, que en aquest moment les vaig trobar absolutament normals i anys després trobo que tenen com un cert interès antropològic terrorífic.
20: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles, són altres elements que trobarem a l'Alt Empordà.

0: 5 minuts i mig i seran 2:15.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles. Ahir, a València, els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un nou doplet de Lamine Yamal, que ja ha fet 6 gols en 5 jornades. Precisament, Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquest divendres que ve, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
3: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
2: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar al proper.
4: No estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces, sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
2: La cinquena jornada de Lliga de Primera es tanca aquest vespre a les 9 amb el partit Villarreal-Betis i demà mateix començarà ja la sisena. L'Espanyol, que jugarà al camp del Rayo Vallecano, fa hores d'ara l'últim entrenament i més tard hi haurà la roda de premsa de Manolo González. El Madrid també jugarà demà al camp de l'Elx. Mourinho, en la conferència de premsa prèvia que ha fet abans de l'últim entrenament, ha tornat a defensar el brasiler Vinícius.
5: Pero existe otro Vinicius, existe el Vinicius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
2: Demà també jugarà el València al camp de l'Alavés amb el tècnic del filial Òscar Sánchez dirigint l'equip valencianista provisionalment després de la destitució ahir de Carlos Corberán. A més, el club valencianista ha fitxat Braulio Vázquez com a nou director esportiu. El fins fa poc director esportiu de l'Osasuna ja havia estat també ocupant aquest càrrec al València del 2010 al 2013. I a segona divisió, primera derrota ahir de la temporada pel Sabadell al camp del Mallorca per 2-0, amb dos gols dels balears als primers 25 minuts de partit. El tècnic dels ballesans, Ferran Costa, analitza així la derrota.
6: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: Mentrestant, el Girona ha comunicat aquest matí que l'extrem Brian Hill pateix una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, que es va fer dissabte davant el Castelló. El club gironí no precisa, però, en aquest comunicat el temps que haurà d'estar de baixa.
1: 3Cat Info.
2: I a la Lliga Femenina ja s'han fet públics els horaris de la sisena jornada. El partit entre el Barça i el Madrid, que s'ha de jugar al Camp Nou, serà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Mentrestant, el dia abans, el dissabte dia 3, a les 12 del migdia, jugaran l'Espanyol a la vez per una banda i el Sevilla Badalona Women per l'altra.
1: 3Cat Info.
2: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot català és el primer per nombre de victòries. El tro de Cervera li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
7: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ayudó.

0: más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: El pròxim Gran Premi serà el cap de setmana que ve a Àustria en bàsquet. Avui han de fer més proves a l'escorta del Barça Darío Brizuela, que ahir es va lesionar a la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulic van guanyar contra l'Ilerna Lleida. I en tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat aquesta nit campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets a la final. D'altra banda, l'empordanesa Paula Badosa debutarà aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil. Jugarà a partit de la ronda de setzens de final. S'enfrontarà a la letona Daria Semenistaia.

0: Senyals horaris de 2:15 del migdia. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora a 3cat Info. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó de multireincidents que abans es castigaven amb multes expliquen part d'aquest increment. De seguida ho ampliem tot. També us parlarem de la demanda interna que ha impulsat l'economia catalana amb un creixement d'un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. L'augment intertrimestral ha estat d'un 0,7%. I parlarem d'intel·ligència artificial. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en l'intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Tres informacions que ens ocuparan els propers minuts, però també fins a arribar a la una parlarem d'altres qüestions. Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta. D'altra banda, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada, però tot i així es manté el sentiment pro-europeista fort. I un any on que s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions, dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per la una. O del Serra, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal aconseguint un altre doblet.
2: El davanter blaugrana en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial.
0: Ho ampliem, doncs, d'aquí a 25 minuts mal comptats i aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs. La calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar als 37 o fins i tot als 38 graus. I quan passen 2 minuts de 2:15 del migdia, saludem el cap de política de Catalunya en ràdio, Raül Flores. Bon dia.
3: Bon dia, Marc.
0: Perquè a aquesta hora hem conegut les dades de l'últim CIS, l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Investigacions Sociològiques, després de la crisi de Ceuta, el primer CIS, doncs.
3: Exacte, el primer CIS d'aquest nou curs polític que situa el PSOE com a guanyador de les eleccions, però sí que situa aquest nou baròmetre que el PSOE patiria el desgast d'aquesta crisi de Ceuta. Des del juliol, quan teníem les últimes dades, els socialistes recularien 2 punts. El PP no milloraria, només 4 dècimes, per tant, una millora molt mínima als seus resultats. Per tant, no capitalitzaria la crisi a Ceuta. Qui sí que clarament pujaria en aquesta enquesta és Vox, que milloraria en 1,3 punts els resultats respecte a l'últim baròmetre del mes de juliol i, per tant, seria el partit que més creixeria, Vox, després d'aquesta crisi a Ceuta i mantindria la seva tercera posició. Sumar recularia mínimament, en canvi, Podem sí que milloraria notablement els resultats en aquest últim baròmetre, i veiem també com, segons el CIS, Esquerra Republicana i Junts pràcticament es quedarien igual, amb els republicans per davant, amb 2,5 punts, recularien molt poc i Junts calcaria resultats respecte a l'últim baròmetre. Aquesta és la foto d'avui del CIS, és el primer baròmetre, com dèiem, d'aquest nou curs polític, amb un PSOE que situa en primer lloc, però que patiria un desgast després de la crisi de Ceuta, un PP que pràcticament es queda igual, això sí, la distància entre tots dos es retalla.
0: Es disminueix.
3: Exacte, de 8 punts a 5 punts i mig, i qui que sí que capitalitza aquesta crisi és Vox, amb aquesta pujada d'1,3 punts que us dèiem.
0: És el darrer baròmetre del CIS que s'ha fet públic fa només uns minuts, explicat ara per el Raül Flores, el cap de política de Catalunya Ràdio.

0: Gràcies, Raül, bona tarda.
1: Bon Gràcies, dia. Bon dia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a aquesta emissora, ho justifica per l'eficiència del sistema.
3: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
0: Davant d'això, el govern treballa en la construcció de dos mòduls nous per augmentar la capacitat de les presons catalanes.
3: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris. El 13% de la població penitenciària ha comès delictes relacionats amb les drogues i un 11% delictes de violència masclista.
2: 3CAT Info.
0: L'altre titular que ens deixa de moment aquest dilluns, l'economia catalana es manté fort. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre, 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu amb poques variacions. Pel que fa als sectors, el segon trimestre tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing, les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques i la indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors. L'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. I la Xina, d'altra banda, demana que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i explica que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre les grans potències mundials. D'aquesta manera, es desmarca de Donald Trump, que elogia els guanys que genera i destaca la importància de mantenir el lideratge en aquesta matèria.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial, com ja fa el règim. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que puguin accedir als nanoxips necessaris per millorar aquesta tecnologia. Pequín, Francesc Canals.
5: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altra gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
6: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
5: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glosa de la Diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament, el monestir. L'ha presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. La seva intervenció es va centrar en l'islam, el qual va qualificar de secta, d'ideologia criminal i de conspiració, que té com a objectiu aniquilar els que no siguin com ells, i va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
1: O ens convertir en islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, perquè ells afecta, siguem derrotats.
0: Junts i Esquerra qualifiquen de xenòfoba la intervenció de Cotarello i creuen que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarello va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya. L'Ajuntament de Ripoll ha volgut aclarir que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyís estrictament a la reivindicació de la Diada. Més qüestions de l'àmbit polític. El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la Diada, de la vaga de mestres del primer dia de curs, i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que volen profitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen quatre àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Illa va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a la Generalitat. Mentrestant, el Partit Popular de Catalunya ja ha carregat contra aquesta conferència del president Illa, farà que la farà a Barcelona, i el secretari general del PP català, Juan Fernández, li ha demanat que faci menys conferències i que, en canvi, comparegui al Parlament per explicar com pensa solucionar el col·lapse dels serveis públics.
7: El que hauria de fer Salvador Illa no és donar més conferències, sinó dir davant de la cambra catalana, davant del Parlament, com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya. I si no n'és capaç, el que hauria de fer és plegar de forma immediata, dimitir i convocar eleccions.
0: Cap dirigent del PP anirà a la conferència que pronunciarà el president Illa aquest vespre, tot i que, segons fonts populars, hi estan convidats.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb immigrants a prop de l'illa grega de Creta, segons ha informat l'agència France Press. La Guàrdia Costanera ha explicat que un mercant i un petroler han rescatat 51 persones en vida, de les quals es desconeix la nacionalitat. Aquests testimonis diuen que hi havia 77 persones a bord. Hi ha una operació de recerca a la zona amb vaixells, un avió i un dron per mirar de localitzar més supervivents. Segons les dades oficials, en l'últim any han arribat 42.000 persones, 20.000 menys que en el període anterior. El ministre grec de Migració i Asil està treballant per establir centres de retorn fora de la Unió Europea. I el govern espanyol va traslladar ahir més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a instal·lacions d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, com explicava el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
8: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
2: 3CAT Info.
0: Dos minuts i mig i arribarem a 3:15 del migdia. Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
9: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
10: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
9: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada, però tot i això la gran majoria de la gent manté un sentit

0: rendiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Des de Brussel·les ens ho explica el Bruno Forteamiras.
1: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
2: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
1: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem. David Ruiz és el tècnic d'operacions del CAT 112.
3: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions i un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost. Són 3:15 del migdia. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Marc. Pocs problemes de trànsit a aquesta hora, però a l'AP7 hi ha retencions a l'altura de Mollet en sentit sud a causa d'un vehicle avariat que talla un carril, i a la mateixa AP7 s'intensifica la circulació entre l'Ampolla i Camarles per unes obres en direcció a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs torna pràcticament a la normalitat després de 10 setmanes d'obres. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei, i el tall de la línia T5 i T6 queda acotat entre les estacions de Glòria i de Sant Martí de Provençals. Per tant, s'està circulant des de Glòries fins a Ciutat Vella, Vila Olímpica. Això és tot. Tornem a més informació viària al Catalunya al dia, a la una.
5: El temps.
0: Francesc Mauri.
6: De moment el sol aquesta tarda i també de cara a demà s'espera que domini a tot arreu sense excepció. Algun núvol prim, alguna nuvolada de tarda, ben poqueta cosa, i la temperatura que repunta l'alça, demà toca sostre, màximes de 36-37 les més altes a Ponent, entre 30 i 35 a gran part de Catalunya, i atenció, dimecres la possible arribada de tempestes al nord i nord-est. Podrien ser intenses. I llavors, de cara al vespre i a dijous, tindríem un descens clar de la temperatura.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més qüestions. La Sagrada Família ofereix 20.000 entrades per celebrar les festes de la Mercè. Les jornades de portes obertes seran del 24 al 27 de setembre. Les inscripcions s'obren avui i es tancaran diumenge, quan se sabran els guanyadors. La visita inclou un recorregut per la façana del Naixement, l'interior de la Basílica i la façana de la Passió. També es podrà visitar l'exposició La força d'un somni compartit, inclosa en la commemoració de l'any Gaudí. I es podran veure tres escultures que formaran part de l'exterior de la Capella de l'Assumpte. Més qüestions. Balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
7: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
8: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
0: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
9: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret.

0: Calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del Marge Dret en declaracions a 3CAT Info.
1: A finals de setembre

0: és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
1: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès aplica saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindre altres motius de lluita.
0: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
2: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació propiciada i no arbitrària per al fondeig, proporcionada i no arbitrària per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Això després que aquest estiu els Mossos van acusar directament els patrons d'alguns vaixells de ser els autors de les destrosses en algunes boies de fondeig al Baix Empordà. Girona, Maria Rovira.
3: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
4: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
3: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
6: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
7: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
6: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
7: Que dels últims 10 anys quasi bé ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
6: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
2: Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstro, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'spin-off de Richard Margarriga.
8: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
9: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstro de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Creeps, qui interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
10: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
11: You always have my back.
9: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres, City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital Alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat.
12: Dangereux ce type allemand.
9: Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video.

0: un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
1: Esports.
2: 5 minuts fins la 1, quan començarà el Catalunya al dia. El del Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles. Ahir a València, els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un nou doblet de Lamine Yamal, que ja ha fet 6 gols en 5 jornades. Precisament, Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or aquest any.
4: Jo crec sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
3: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim mundial i que ja espera poder jugar al proper.
5: No estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces, sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
3: La cinquena jornada de Lliga es tanca aquest vespre a les 9 amb el partit Villarreal-Betis i demà mateix comença ja la sisena. L'Espanyol, que jugarà al camp del Rayo Vallecano, ha fet aquest matí l'últim entrenament i després ha parlat en roda de premsa el tècnic Manolo González.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
3: El Madrid també jugarà demà al camp de l'Elx. Mourinho, la conferència de premsa prèvia, ha tornat a defensar el brasiler Vinícius.
7: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
3: Demà també jugarà el València al camp de l'Alavés amb el tècnic del filial Òscar Sánchez dirigint l'equip valencianista provisionalment després de la destitució i de Carlos Corberán. A més, el club valencianista ha fitxat també Braulio Vázquez com a nou director esportiu. I a segona divisió, primera derrota de la temporada pel Sabadell, ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb 2 gols dels balears als 25 primers minuts de partit. El tècnic dels vallesans, Ferran Costa, analitza així la derrota.
8: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
3: Mentrestant, el Girona ha comunicat aquest matí que l'extrem Brian Hill pateix una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, que es va fer dissabte davant el Castelló, tot i que el club no especifica el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I la Lliga Femenina de Futbol, per la seva banda, ha fet públics els horaris de la sisena jornada. El Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou, i el dissabte, dia 3, a les 12 del migdia, Espanyol-Alavés i Sevilla-Badalona-Women.
1: 3CAT Info.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. Marc Márquez és líder en 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot català és primer pel nombre total de victòries. El tro de Cervera ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
9: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana. Así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
3: En bàsquet, avui han de fer més proves a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulic van guanyar contra l'Ilerna Lleida. I en tenis, l'alemany

Alexander Zverev s'ha proclamat aquesta nit campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets a la final. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: De triar un, només un protagonista informatiu d'aquest estiu, probablement coincidiríem que seria una protagonista i que seria la calor. Hem polvoritzat tots els rècords amb l'estiu més càlid des que tenim registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria. En alguns llocs, com el Pirineu Occidental i a la Plana de Vic, més i tot, per sobre dels 4 graus d'increment. A Lleida els termòmetres han estat 15 dies per sobre dels 40 graus i a Barcelona s'ha mal dormit 59 nits tòrrides. Registres extrems per un clima que cada vegada ho és més d'extrem. La calor ha disparat el risc d'incendis en un estiu que començava amb molt mal peu.
2: Estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira.
3: Les Gavarres estan amb un sotabosc que es dinamita. Tots aquests arbres secs que han caigut, és un polvorí.
2: Està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema. La terra crema.
1: La terra crema, crema quan tot és sec i fa mal quan descarrega. Ho hem tornat a viure aquest estiu al Camp de Tarragona, amb inundacions que han reobert el debat del perill de construir en zones inundables.
4: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero, però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens finques solars públics per poder foradar.
1: La terra parla i fa temps que ens està avisant. El camp aquest estiu ha estat més que evident. Amb els cítrics, és un sector que s'ha obligat a plantar noves varietats o a l'horta.
5: Els enciams estan caríssims perquè no n'hi ha, i melons i síndries es couen abans de madurar.
1: O la vinya.
6: El que han provocat ha sigut la collita, la verema més primerenca de la història, pocs dies de collita i ràpida.
1: I perillen també els musclos, que si s'estan gaires dies més amb una aigua a 30 graus, moriran. Una calor que també repercuteix en com i quan collim.
7: Hi ha molts pagesos que ja comencen a treballar o a collir a les 4 del matí, amb uns frontals, i a la 1 o a les 2, aquesta gent pac a casa.
1: De seguida hi entrarem en més detall i també buscarem la causa. Què provoca la calor en tots aquests cultius? Què hi pensa fer el govern al respecte? Com pot ajudar els productors?
0: Catalunya al dia.
1: Benvinguts de nou al Catalunya al dia. Us hem trobat a faltar durant tots aquests mesos. Us hem trobat molt a faltar, però ja tornem a ser aquí, amb històries, amb les veus de les nostres comarques i amb les nostres veus habituals també, com les del Marc Vidal. Marc, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Estel.
1: Avui parlarem de presons, per exemple, i de la repercussió d'una llei de la qual n'hem parlat força aquí en aquest programa. És la llei de la multireincidència.
8: I que ha fet augmentar el nombre de reclusos. Ara, en total, hi ha 10.000 interns que ocupen el 95% de la capacitat total de les presons catalanes.
1: Serem a Lleida també perquè és la ciutat que el Departament d'Educació ha triat per estrenar oficialment el nou curs de formació professional.
8: Una opció cada vegada més triada. Aquest any, 15.000 alumnes més suma i en total són 176.000 a Catalunya.
1: Alguns centres fins i tot han hagut de deixar desenes d'aspirants fora perquè no hi ha prou places. I connectarem també amb el Museu Episcopal de Vic, que ha deixat en préstec a un museu de Frankfurt un retaule gòtic de Bernat Martorell que explica molt bé la figura de Maria Magdalena durant l'edat mitjana.
8: I amb aquesta obra, el Museu de la Capital d'Osona ha estrenat un nou tractament per eliminar els corcs.
9: Es tanca l'objecte, l'obra, dins d'una bossa i mitjançant uns productes que s'introdueixen dintre s'absorbeix tot l'oxigen.
1: O sigui que tanquen l'obra d'art al buit per asfixiar qualsevol insecte que tingui. De seguida us ho explicarem. Fem també un cop d'ull a les carreteres com les tenim avui, que és dilluns. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Doncs aquesta hora hi ha retencions a l'autopista P7 a l'altura de Mollet, en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. A l'Anoia, un altre vehicle avariat talla un carril a la 2 Esparreguera i això alenteix el trànsit en sentit Barcelona. I a les Terres de l'Ebre el trànsit és lent amb aturades a la P7 entre Camarles i l'Ampolla per unes obres en direcció a Tarragona.
1: I el temps, Francesc Maurí, tranquil però amb caloreta, no?
11: Doncs sí, caloreta o calor, calor intensa. Caloreta que toca sostre demà, amb aquesta repuntada. No parlem de valors extrems, però sí, ben elevats per l'època, evidentment, i esperant un descens avançat el dimecres, el vespre, i sobretot dijous, que es notarà. Llavors, dimecres, amb tempestes al nord i nord-est de Catalunya. Algunes podrien ser fortes.

0: de moment, aquesta calor, aquest sol i quatre núvols prims.
1: Doncs esperem aquest canvi de temps, com us dèiem, la calor avui molt protagonista al Catalunya al dia, especialment amb la seva afectació als conreus. I com sempre també tindrem esports, com és habitual al Catalunya al dia, quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, i avui Eudald Serra, ben tornat, què explicarem?
2: Ben trobada. Doncs mira, el Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga, després de sumar els 15 possibles, guanyant ahir al camp del Llevant per 2-4 amb un altre doblet de Lamine Yamal. El Girona de Futbol ha informat aquest matí que l'extrem Brian Hill té una lesió muscular a l'esquiotibial de la cama dreta que es va fer davant el Castelló. Tot i que no diuen el temps que haurà d'estar de baixa, es preveu que potser estarà inactiu entre 2 i 3 setmanes. Valoració positiva de l'Ajuntament de Tarragona per l'edició d'aquest any de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB. Hi ha hagut un increment de públic als partits i el consistori espera continuar l'any que ve amb la col·laboració amb la Federació Catalana de Bàsquet. I la Seu d'Urgell tanca 4 dies de piragüisme de primer nivell mundial amb l'última prova de la Copa del Món i amb una medalla d'or de Miquel Travé en la modalitat de Seu.
1: Doncs en tornem-hi al Catalunya al dia, que és un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, avui amb David Badia a la sotsedició, amb l'Aurora Guindo i l'Alba Monclús a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i amb Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Comencem.
3: Catalunya al dia. Amb Estel Mateu.

0: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, tant dolça com seca, però també amb la vinya, les hortalisses o l'arròs. Per això avui hem volgut fer una radiografia de com la calor extrema provocada pel canvi climàtic ha afectat els conreus en aquest estiu que encara arrosseguem, ara sentíem en Francesc Mauri, i que costarà treure'ns de sobre. Comencem a Lleida, amb la fruita dolça. Pere Joan Álvarez, què ha passat aquí?
1: Doncs que els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual, una fruita que ha estat més petita i que ha madurat abans. Manel Simón, director general de Frucat, la patronal del sector.
2: Reduir una mica el calibre, el tamany dels fruits, també en avançar uns quants dies el moment de recol·lecció i, per tant, avançar la maduració del fruit.
1: Una calor que també fa que alguns pagesos comencin a collir encara de matinada. Josep Maria Companys, pagès de Torres de Segre, al Segrià.
3: Hi ha molts pagesos que ja comencen a treballar o a collir a les 4 del matí amb uns frontals per poder treballar de cara a la fresca i a la 1 o a les 2 quan s'ha arribat a les 8 hores per aquesta gent pac a casa.
1: Les calorades també poden reduir la producció per l'any següent.
0: Al Camp de Tarragona, els efectes més importants del canvi climàtic es noten sobretot en el conreu de la fruita seca i en especial dels avellaners, Manel Sastre.
4: Sí, aquí hem passat de les 35.000 hectàrees que hi havia als anys 90 a les gairebé 7.000 que tenim ara. Els últims dos anys s'ha agreujat la pèrdua del conreu i Unió de Pagesos calcula que hi ha 1.800 hectàrees d'avellaners morts o amb una pèrdua molt important del potencial productiu. Les oliveres amb rec de suport també han notat reduccions de les extensions de conreu per sobre del 30%. La causa principal és la falta d'aigua de rec, tot i les promeses del govern per reaprofitar aigua de depuradores, no acaba de cristal·litzar el projecte, sobretot per fer un tractament terciari a la depuradora de Reus, que és el principal projecte, i també hi ha dubtes sobre la qualitat i la salinitat que tindrà aquesta aigua. Però hi ha molts més conreus afectats, com la vinya o la patata de Prades, per exemple, on enguany la calor ha generat un augment de la necrosi, una malura que provocarà la pèrdua d'entre un 40 i un 60% de la collita de la indicació geogràfica protegida. Tot plegat genera abandonament dels camps i un canvi traumàtic en l'estructura econòmica i social de molts petits municipis.
0: I, a més, els pagesos del Baix Llobregat avisen que la calorada d'aquest estiu també afectarà les collites de l'hivern. Productes com la mongeta, el tomàquet i l'enciam escassegen i per això els preus estan pels núvols. Viladecans, David Àngela.
5: Mauri Bosch és productor hortícola del Parc Agrari del Baix Llobregat i representant del sindicat JARC d'aquests cultius a Catalunya.
6: Les flors cauen per estrès i les que no cauen, moltes d'elles, el pol·len no és viable per excés de temperatura.

0: això té unes afectacions amb els cultius que plantem cara a l'hivern, que s'estan morint molta quantitat de planta. Els enciams que estem menjant ara estan caríssims perquè no n'hi ha, i melons i xíndries es couen abans de madurar.
1: Bosch admet que els petits productors tenen poc marge per adaptar-se al canvi climàtic i, en canvi, segons ell, les grans empreses poden traslladar-se a zones més fresques com l'alta muntanya, a altres latituds o fins i tot a altres països.
2: A les Terres de l'Ebre, el cultiu més afectat pel canvi climàtic és el dels cítrics, però les temperatures extremadament altes també han perjudicat l'arròs, els musclos i la pesca d'arrossegament. Anem a Tortosa ara. Jordi Barrancà.
3: Hola, bon dia. Sí, en el cas dels cítrics, fa tot just uns dies, de fet, Unió de Pagesos reclamava directament que s'havien de replantar els arbres amb noves varietats per no perdre les produccions. Les altes temperatures i les successives inundacions han fet perdre gairebé, atenció, 2.000 hectàrees els últims anys. Si ens fixem en els cultius marins, sens dubte la l'aqüicultura sobresurt, i és que l'aigua a les dues badies del delta s'acosta cada cop més als 30 graus, la qual cosa, si s'allarga durant gaires dies, això provoca directament la mort del musclo. Per tot plegat, les temporades comencen abans i són cada cop més curtes. En el cas de la pesca d'arrossegament, la flota de la Ràpita, la més important del país, alerta que amb els canvis de temperatura cada cop pesquen més mol·luscs com la gamba blanca, la que abans trobaven, per exemple, a Huelva, i en canvi cada cop menys escamarlà. Punt i a part, mereix l'arròs, el gran cultiu per excedència a la zona del delta. El sector s'ha hagut d'adaptar a una nova forma de treballar, sembra en sec, per reduir aigua i combatre plagues, però, en canvi, veu com cada cop més la salinitat augmenta amb les llevantades.
2: I la vinya ha patit molt també aquest estiu. Tot anava bé perquè havia plogut els mesos anteriors, però un juny i un juliol absolutament secs han fet precipitar la verema. Els grans de raïm ja no creixien més i corria el risc que maduressin massa. Per tant, allò de la verema al mes de setembre ja és cosa del passat. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Ribà.
4: Això és el que han provocat les onades de calor, segons Joaquim Tosses, president dels elaboradors de cava, l'AECAVA.
5: El que han provocat ha sigut la collita, la verema més primerenca de la història i també concentrada, és a dir, pocs dies de collita i ràpida.
4: El celler Gramona de Sant Sadurní ha estat dels més primerencs a collir, en aquest cas raïm de la varietat Chardonnay. Jaume Gramona, president executiu del celler, diu que fa anys que s'estan preparant per aquestes sequeres extremes.
6: Si et prepares, totes aquestes calorades fan que després no t'afecti tant en el producte final. Collir a d'hora és una solució. Començant a collir a les 3 de la matinada, plegant a les 12 del migdia.
4: Un cop el raïm hagi entrat al celler, els enòlegs veuran si aquesta calor tan forta els farà fer rectificacions al producte final.
2: Gràcies, Montse. Doncs ho hem vist, eh? Afectació de l'extrema calor en els fruiters, a la fruita seca també, a les hortalisses, a l'arròs, als musclos i la vinya. Anem ara a esbrinar una mica les causes de tot plegat. Podem parlar aquesta hora amb Estanis Torres. Ell és doctor en enginyeria agrònoma, investigador especialista en el programa de fructicultura de l'IRTA. Ens escolta des de l'IRTA Fruit Centre de Lleida, gràcies a l'assistència d'en Pere Joan Álvarez, que s'ha desplaçat fins allà. Senyor Torres, bon dia.
7: Bon dia.
2: Després de sentir tot aquest panorama que hem dibuixat, una mica apocalíptic, què en pensa? Què li podem dir a l'audiència? Què està passant aquí? I sobretot, s'esperaven que passés tant d'hora?
7: Doncs la veritat que no. Ja portem des de l'IRTA diversos anys fent projectes per simular quines podrien ser les causes de l'augment de les temperatures, però no ens imaginàvem que arribaríem amb aquest extrem tan aviat.
2: Clar, perquè què passa quan hi ha aquesta temperatura al camp, en general? Perquè m'imagino que el mecanisme, és veritat que canvia molt cada cultiu, però deu haver-hi un patró general, no?
7: La veritat és que el patró pot variar entre espècies i dintre de l'espècie entre varietats. Però sí que és veritat que de manera generalitzada, doncs el que ja s'ha comentat anteriorment, doncs hi ha un adelantament de la maduració i, per tant, de la collita, però no només s'adelanta la maduració, també s'adelanta la fenologia en general del cultiu, per tant, també la floració també s'adelanta, i això comporta també que s'exposi el cultiu a un major risc de gelades. I a més, a part de que la calor també aporta o comporta també

0: situacions extremes d'altres efectes climatològics, com poden ser calamarses i tempestes, que també acaben afectant també a la producció.
1: Clar, això és un efecte en cadena, dèiem ara, conseqüències sobre els cultius a l'estiu, però també ja ens avançaven que això repercutirà a l'hivern. Què podem fer-hi? És a dir, m'imagino que anem tard ja per actuar, si que més a llarg termini el canvi climàtic entre tots hi podem fer, però ara la situació actual com l'assumim, com l'afrontem?
0: Doncs és molt, molt complicat, sobretot si ja tenim establert el cultiu, perquè la millor manera de poder-ho combatre és plantant varietats o cultius que siguin resistents a l'estrès i a les altes temperatures. En aquest sentit, l'IRTA recentment ha presentat dues varietats adaptades de poma, adaptades a les condicions extremes de calor aquí a Lleida. Un dels problemes que també que té la calor és que la fruita no agafa prou color, no? I amb aquestes varietats ens podem assegurar doncs, que agafin el color necessari per poder-se comercialitzar. Si no tenim, si ja tenim el cultiu implementat, també les xarxes de sombreig, que a la vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. En aquest sentit, també s'està treballant i tenim a l'IRTA un projecte pilot per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques per captar la llum solar i generar energia, doncs que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació, no? I tindrà aquests dos vessants. Per un cantó generem energia i per l'altre cantó estem protegint el cultiu. Altres defenses que es poden fer ja en cultius ja establerts, doncs un bon maneig del sòl, un bon maneig de les cobertes vegetals. Doncs se sap que una coberta vegetal amb vegetació autòctona doncs pot ajudar a mantenir la humitat, però també hem de tenir en compte que si hi ha una època de sequera molt extrema, doncs que aquesta vegetació també pot arribar a competir, tampoc, per tant, no està del tot clar quin és l'efecte d'aquestes cobertes vegetals en situacions extremes. Una bona gestió de l'esporga i de la regulació de la carga de l'arbre. Sabem que la via de transpiració i per on perd aigua la planta són les fulles i els fruits, i cal tenir els arbres equilibrats amb la carga justa per poder tenir una bona producció, i amb les fulles també amb un àrea foliar lo suficientment com per poder abastir amb aquesta fruita, i que no sigui tampoc en excés, per la qual seria una via de pèrdua d'aigua.
1: Això és tot el que fa referència a la producció, però suposo que el consumidor també ha d'estar preparat per tenir canvis importants en els seus hàbits alimentaris o en la manera que consumim actualment aquests productes del camp, no? Tenint en compte com transforma el canvi climàtic.
0: A curt període no hi veiem que tingui que haver-hi canvis importants. A nivell de qualitat de la fruita, sí que és veritat que potser en algunes espècies la fruita és més petita, sobretot en aquells cultius i varietats que són més primerenques i que, per tant, tenen un menor cicle de cultiu. El tema de la coloració, que ja hem comentat, sí. També és possible que la fruita tingui una mica menys de color, però a nivell organolèptic no estem veient, de moment, canvis significatius o canvis importants.
1: Molt bé, doncs n'hem pogut parlar amb l'Estanis Torres, ell és doctor en enginyeria agrònoma, investigador especialista en el programa de fructicultura de l'IRTA. Moltes gràcies per atendre'ns, senyor Torres, i també gràcies a l'assistència tècnica de Pere Joan Álvarez. Bon dia.
0: Bon dia, i ha sigut un plaer.
1: I també volem saber com el govern pot contribuir a que ens adaptem a aquest nou canvi en els cultius provocat per l'impacte del canvi climàtic. Per això, a aquesta hora podem parlar amb Rosa Altisent, també directora general d'Agricultura i Ramaderia del govern. Senyora Altisent, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per atendre el Catalunya al dia. Bé, sí. Què hi poden fer? Com pensen afrontar aquest nou escenari? Ara sentíem que caldria canviar alguns cultius, es plantegen algunes ajudes per poder reconvertir conreus o aplicar les modificacions que fan falta?
2: Sí, bé, des del Departament d'Agricultura els efectes del canvi climàtic doncs, els tenim evidentment molt ben identificats. Estem veient doncs, que en els darrers anys hem passat doncs, d'episodis de sequera extrema, pluges torrencials amb aquest increment de temperatura, i això doncs, provoca doncs, que el sector ha d'estar preparat per poder fer front a aquests escenaris canviants. I un dels motius doncs, són aquests episodis doncs, de gelades, de baixades de temperatura extremes en períodes doncs, de floració o el perill doncs, que pugui haver calamarsades i, per tant, aquestes pèrdues de producció. És per això que el Departament d'Agricultura està treballant per treure en breu un ajut perquè els agricultors puguin ficar aquests sistemes antigelada i antipedra en els seus cultius per protegir-los d'aquestes possibles inclemències meteorològiques, i doncs, aquest ajut estarà doncs, adreçat a això, a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora doncs, d'aquests episodis canviants.
1: Que, a més, això... Digui'm.
2: No, que a banda doncs, d'aquest ajut no, a fer front a aquests episodis, l'altre punt doncs, que considerem essencial, com bé deia també l'investigador de l'IRTA, doncs, és tot el tema de la reconversió varietal. És a dir, cada cop hem de tenir més informació de quines varietats són les millors adaptades doncs, en aquesta zona, no, amb aquest escenari de canvis de temperatura, i per tant doncs, aquest també és un punt clau doncs, per poder prevenir doncs, aquests escenaris doncs, que ja són un fet avui en dia i que en els escenaris futurs doncs, no es preveu cap canvi.
1: I es plantegen algun tipus d'ajuda també per a aquesta reconversió de conreus?
2: En aquesta de reconversió de conreus estem avaluant ara el sector, per exemple, el sector dels cítrics és un sector que ens està demanant doncs, aquesta reconversió varietal, i estem estudiant doncs, en quins casos seria possible. I l'altre punt doncs, que sí, que aquí sí que ja tenim una aposta ferma, és amb el tema de l'horta. L'horta a Catalunya doncs, ha disminuït en els darrers anys un 26% en algunes de les comarques més productores d'horta a Catalunya, i aquí doncs, sí que, a part d'un pla director de l'horta que tenim, estem treballant amb un pla d'horticultura tecnificada doncs, per treure uns ajuts als productors d'horta doncs, perquè puguin instal·lar hivernacles tecnificats, però hivernacles al cap i a la fi que permetin doncs, aquestes inclemències meteorològiques doncs, poder tenir les estructures per fer-hi front.
1: Clar, sentíem també que ho apuntaven algunes veus en algunes cròniques dels nostres corresponsals, que més enllà del que és el cultiu en si, això també està provocant canvis en l'organització del treball. És a dir, els temporers potser ara estan arribant en un moment en què han de córrer perquè les collites s'estan avançant. La jornada laboral, per exemple, hi ha alguns productors que ja l'estan fent de nit. No sé com està treballant amb aquest nou escenari també el govern.
2: Bueno, en aquest sentit sí que és veritat doncs, que aquests canvis de la temperatura, el que fa és això, doncs, cada cop estem veient més que el sector s'està doncs, adaptant més en aquestes collites nocturnes, en el sector de la vinya, aquest ja és un fet, i en el sector doncs, de cultius com poden ser el préssec, que venen aquestes temperatures més estivals, doncs, també s'estan plantejant cada cop més doncs, fer aquestes jornades de començar molt d'hora al matí per poder estalviar doncs, l'haver de treballar en aquestes condicions de màxima calor.
1: Molt bé, doncs n'hem parlat també amb Rosa Altissent, directora general d'Agricultura i Ramaderia del Govern, per donar-los la seva perspectiva també d'aquests canvis que s'està produint per l'impacte del canvi climàtic i sobretot aquesta calor extrema que hem tingut aquest estiu i que ha perjudicat alguns dels cultius i també, com ens dèiem, que notarem les conseqüències a l'hivern. Gràcies, senyora Altissent, per atendre'ns. Bon dia.
2: Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
3: Catalunya al dia.

0: Doncs a conseqüència també del clima, al Delta de l'Ebre, els arrossars del marge dret del riu tenen un augment descontrolat del cargol poma. Es calcula que afecta un 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges que va haver-hi la tardor passada. Des de Tortosa, Jordi Barranca.
1: I si parlem de superfície, són unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava d'aquesta forma aquí a 3CAT Info Antoni Almodéver, president de la comunitat de regants.
2: A final de setembre van caure uns 250

0: litros, tot i 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'ec. Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
1: Ara per ara, l'única eina que hi ha per fer-hi front és la saponina. Els pagesos reclamen, però, investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
2: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
1: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aquífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat. Per tant, haurien generat un problema més.
3: Poc més de 4 minuts haurem arribat a 2:15. Seguim amb altres qüestions ara, com per exemple que les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, des del 2022, s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. És un 23% més en només 5 anys. Miquel Jarque, bon dia.
4: Molt bon dia, Estel.
3: I per què aquest increment de la població que és a les presons?
4: Doncs mira, s'explica per les penes a multireincidents que abans es consideraven i es pagaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a aquesta emissora, ho justifica també per l'eficiència del sistema.
5: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
4: De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, ara fa uns dies, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes.
3: I, per tant, si incrementa la població reclusa, quines mesures s'hi poden prendre al respecte?
4: Doncs el govern treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat.
5: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
3: Avui és el primer dia de classe per molts universitaris i també per als alumnes de formació professional. Una opció, l'FP, que genera un interès creixent. Comencen el curs 76.500 alumnes, són 5.400 més que l'any passat. I és una xifra rècord per segon any consecutiu. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha triat la ciutat de Lleida per donar oficialment el tret de sortida al curs. Doncs cap allà ens n'anem. De nou, Estela Busoms, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
3: I quants alumnes, perquè ho dèiem, també, s'han quedat sense plaça arran d'aquesta elevada demanda que genera la FP?
6: Doncs mira, aquesta pregunta li hem traslladat a la consellera. Assegura que exactament encara no la tenen, perquè el procés és viu, però sí que hi ha una referència. Si fa 2 anys 30.000 alumnes es van quedar sense plaça assignada en primera opció, aquest any la xifra s'ha reduït, però encara en són 12.000, tot i que alguns han pogut trobar alguna via alternativa. En tot cas, Niubó defensava que l'optimització del procés està donant resultats i que s'ha de seguir per aquest camí perquè la FP no ha tocat sostre.
7: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
6: Declaracions que acaba de fer l'Ajuntament de Lleida. Prèviament, la consellera ha visitat un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Escola del Treball, amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que s'han quedat fora per falta de places. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades en col·laboració amb instituts de tot el territori.
8: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no hem de fer formació solament en el nostre centre, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
6: I acabem amb un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya durant una setmana i servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
3: Doncs això, com el ventall més ampli sigui, millor per a aquests alumnes que segur que acabaran d'encaixar en alguna o altra de les opcions. Ho hem explicat des de Lleida, seguint aquest inici del curs escolar, també la formació professional, quan són en punt 2:15 del migdia. Gràcies, Estela Busoms. Bon dia.
6: Bon dia.

0: L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat. D'entrada, abans que s'acabi l'any, se'n cediran 3 de solars per construir-hi 179 habitatges. La resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys, durant la pròxima dècada, per tant. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
1: Bon dia. Els pisos es destinaran a les famílies que estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona i s'adjudicaran per sorteig i mitjançant el que s'anomena cessió en dret de superfície. El dret de superfície és una fórmula que està a mig camí entre la compra i el lloguer. És un contracte de cessió que s'assigna per un període de 75 anys, és a dir, la titularitat de l'habitatge és de propietat pública. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Que implica, doncs, que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents en 75 anys, perquè també ens interessa fixar i arrelar població a les zones de creixement de la ciutat. O sigui, és propietat pública. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
1: I quin és el paper dels sindicats? Actuaran com a promotors, cosa que interessa l'Ajuntament perquè així s'amplia el nombre de promotors socials i es pot construir més habitatge públic, ja que l'Ajuntament no pot assumir-ho tot. Belén López és la secretària d'Organització de Comissions Obreres i Camil Ros és el secretari general de la UGT.
3: Empenyem, dediquem esforços, pensament i gent nostra a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
4: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
1: Per poder optar a aquests pisos s'hauran de complir els requisits establerts al registre i en cap cas no caldrà ser militant de cap dels sindicats.
0: Molt bé, gràcies, Anna Escura, des de Barcelona. Parlem ara també del cas Inipro per la suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de Tarragona. Arriba finalment a judici. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, per qui la Fiscalia demana gairebé 6 anys de presó. 13 anys després que es destapés aquest cas, Esquerra Republicana ha demanat avui un judici just i ha criticat que l'Ajuntament no pugui reclamar els diners suposadament malversats. Manel Sastre, què més volen Esquerra Republicana?
5: Doncs mira, el portaveu municipal del Republicà, Xavier Puig, lamenta que no s'hagi resolt el contenciós que van presentar contra la decisió de l'actual alcalde, el també socialista Rubén Viñuales, per retirar l'Ajuntament del cas. Puig creu que la ciutat es mereix saber què va passar amb els diners dels serveis socials.
6: Convé esclarir què va passar amb els diners de serveis socials i convé esclarir què va passar amb els procediments de contractació. I sobretot convé dirimir les responsabilitats que toquin i que paguin el preu que hagin de pagar. Perquè si no ho fem així, pot tornar a passar. Des d'Esquerra Republicana desitgem un judici àgil, net i just per a totes les parts, però sobretot per Tarragona.
5: En el cas Inipro, que es jutjarà a partir de divendres, la Fiscalia manté la tesi que el PSC va urdir una xarxa de clientelisme polític per desviar fons públics en benefici del partit. S'hauria fet a través d'un contracte, el 2010, per al Servei d'Integració de Nouvinguts, que en realitat tenia com a objectiu contractar treballadors i militants afins com a ciberactivistes per promocionar la imatge de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros i captar vots. S'hi haurien gastat 275.000 euros. A més de Ballesteros, també s'enfronten a penes elevades el seu excap de gabinet, Gustavo Cuadrado, i la regidora Begoña Floria. Els investiguen per delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública.
0: Gràcies, Manel. I afegirem que la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en un acte institucional que està organitzat per l'Ajuntament. L'ha presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam. Sentiu-lo.
7: O ens convertint en islam i vivint com ciutadans de segona, o fem la guerra i, perquè ens afecta, siguem derrotats.
0: Són 2:15 i pràcticament 5 minuts de 2.
8: Catalunya al dia.
0: I avui al Catalunya al dia també torna la nostra mirada habitual al web de 3cat Info, on trobareu moltíssimes de les notícies que expliquem aquí, d'altres de territori també. Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Avui, aquell espai on ens fixem en les notícies d'arreu del país, que a vegades diem que són notícies petites, però no per petites menys importants, sinó pròximes, i que la gent doncs, segurament l'impacta més. Tenim a la web de notícies, quina és la més curiosa, la més llegida? Quina era la de fa un any?
8: Tot això és el que anàvem parlant l'any passat i aquest any reprendrem. També a vegades parlarem de la que ho era fa un any. Avui destaquem que mort als 99 anys, la pastora en actiu més gran de Catalunya és Marina Vilalta.
9: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja
8: aquí, en, aquesta, en aquest post d'Instagram, de fet, que podeu veure a la web del 3cat Info, doncs això, en tenia 95, fa 4 anys aquest post. Ella era nascuda a Ogassa, resident a Bruguera, al Ripollès, tot això. I això va rebre la Creu de Sant Jordi, que sàpigues aquesta pastora, per aquesta vida dedicada al camp i fins i tot un aplaudiment, com petit homenatge que li van fer al ple del Parlament de Catalunya quan el va visitar, també en un dels moments de reivindicació de la revolta pagesa.
0: I amb 99 anys encara estava en actiu a les muntanyes?
8: Estava en actiu amb 95, amb 99 ja no ho sé. No ho sé, però 95 sí.
0: En tot cas, no li traurem mèrit.
8: En aquest post d'Instagram veureu que efectivament està allà enmig de les ovelles.
0: Molt bé, podeu trobar aquesta història a la web del 3cat Info, però Marc, espera't un moment. Perquè avui volem que ens ajudis a inaugurar una nova secció aquí al Catalunya al Dia, que és una espècie de trivial que ens hem inventat. Volem jugar una mica i fer un concurs, plantejar unes preguntes als oients que seguiran el format d'aquest tradicional joc que té aquests formatxets de color. Doncs cada dia hi haurà una pregunta corresponent a un formatxet que serà de color, doncs, seguint una mica la dinàmica del joc. De groc, història, el blau, geografia, el verd, ciència i natura, el marró serà cultura i el rosa, que reservarem pels divendres, serà de tradició. Avui és dilluns, començarem per tant amb un formatxet groc, amb una pregunta d'història, que no respondrem ara, això és molt important, sinó amb més o menys aquesta hora nosaltres formularem la pregunta, tindreu tres possibles opcions de resposta i aneu donant voltes i al final del programa, l'últim minut del programa, per tant a la 1:59, revelarem quina és la resposta correcta. I avui, com us dèiem, toca una pregunta de formatxet groc, que és pregunta d'història. I en Marc Vidal ens llegirà la pregunta i les possibles respostes.
8: Doncs sí, m'encanta, vinga. Qui va ser la primera abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses? Per tant, tenim aquí tres possibilitats. Qui va ser la primera abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses?
0: Opció A.
8: Opció A, Ermessenda de Carcassona.
0: Opció B.
8: L'opció B és Adelaida de Barcelona.
0: I encara una última opció, la C.
8: Emma de Barcelona.
0: Doncs teniu ara una estoneta per pensar-vos-ho, uns 20 minuts i escaig.
8: Sí. Doncs vinga, jo també vaig a pensar.
0: I a la 1:59 us donem la resposta correcta.
10: Catalunya al dia.
0: La 1:38.

0: Va, doncs més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'estuporosi, entre molts altres símptomes que provoca aquesta etapa a les dones. Sobretot, no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Lenzeto o l'Evopat. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: I si no hi ha estoc d'aquests fàrmacs, hi ha alternatives?
1: Sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a 3Cat Info Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
2: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica que es poden substituir els gels o els esprais per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
3: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats, Estel, augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, fins i tot també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: Entesos, doncs, gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada per al fondeig a prop de les platges o cales i asseguren que l'actual és molt arbitrària. Es queixen que estan obligades a quedar-se molt lluny en cales de difícil accés, encara que hi hagi molt pocs banyistes o amb poca presència de posidònia al fons marí. Ens ho explica la Maria Rovira.
4: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
5: Amb cales,
6: que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales en dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
4: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir.
6: Ara és una veu que després de molt temps ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, pel medi ambient.
4: I neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
0: Viatgers satisfets amb l'estrena dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró. És una millora molt reivindicada pels usuaris, perquè Mataró, Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia, Estel.
0: Quines són les novetats que aporta?
7: Doncs mira, fins ara el servei s'acabava a les 3 de la tarda. Des d'avui es dobla el nombre de viatges, es passa de 6 a 13 i es cobreix la ruta fins les 9 del vespre. A més, s'afegeixen una parada al tanatori de Mataró i permet als viatgers enllaçar aquí amb un dels autobusos que cobreix el trajecte Mataró-Barcelona per l'autopista. Hem vingut aquí fins la parada que hi ha davant l'hospital per parlar amb els usuaris d'aquest bus, la línia 656 operat per Segalers, i ens diuen això.
8: A les tardes, si tens alguna visita, tindries que dependre d'algú, o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
9: Perfecto per la tarde. Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníamos bus. Así que bárbaro.
10: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
7: L'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors, diu que aquest és un primer pas, però que també reclamaran un servei directe cap a l'Hospital de Can Ruti de Badalona.
11: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Una de les obres mestres del gòtic català s'exposarà aquesta setmana a Frankfurt, Alemanya, compartint espai amb peces de la talla de Rubens, Van Gogh i Cézanne. Es tracta del retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell. El Museu d'Art Medieval de Vic l'ha deixada en préstec. Amb aquesta obra, a més, el museu ha estrenat un nou tractament preventiu totalment ecològic per eliminar qualsevol tipus possible d'insecte, com els corcs. És un sistema, anòxia, se'n diu, tècnicament, que tenen molt pocs centres, molt pocs museus, i que s'ha aplicat abans d'enviar la peça a fora. I al Museu d'Art Medieval de Vic avui tenim la nostra corresponsal, la Nati Adell. Nati, bon dia.
12: Hola, què tal? Bon dia, Estel. Bon dia a tothom.
0: Tu ets aquí ara mateix amb algú que ens pot explicar això. De fet, dues veus molt autoritzades per fer-ho.
12: Exacte, sóc amb la cap de l'àrea de conservació preventiva del museu, la Judit Verdaguer. Bon dia.
5: Bon dia.
12: I també el restaurador i conservador que ha viatjat fins a Frankfurt amb aquest retaule, que és el Francesc Tornero. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Aquest tractament preventiu totalment ecològic, com funciona? Què és exactament això?
13: Bé, és molt simple. Com diu la mateixa paraula, anòxia significa treure l'oxigen. Aleshores, el que es fa és es tanca l'objecte, l'obra, dins d'una bossa, es tanca, es segellen totes les obertures i mitjançant uns productes que s'introdueixen dintre s'absorbeix tot l'oxigen de dins.
1: O sigui, ofeguen el quadre amb tota la possible vida que pugui haver-hi dins.
13: Això mateix.
12: Aquí davant tenim, ens diuen les restes, diguem-ne, del que seria l'aparell, perquè ara mateix no el podem veure en funcionament, però sí que veiem que és com una mena de bossa gegant d'alumini, de color platejat, i llavors es col·locaria, corregiu-me si ho dic malament, la peça, el retaule en aquest cas, a dins, i col·loqueu un aparell, Judit, per tal de tenir controlat també al cap d'uns quants dies, si realment ha quedat, diguem-ne, gairebé a zero d'oxigen i, per tant, ja deduïu que no hi ha vida possible.
5: Exactament, sí. Realment fem una monitorització i aquí doncs indica va baixant l'oxigen fins que hi arriba uns nivells en què ni els cors ni cap ésser viu seria capaç de sobreviure. Per tant, ja tenim constància de que no hi ha infestació de corcs.
12: Aquí tenim l'aparell, mira, aquest soroll, és gegant, És com si fos això, paper d'alumini, però diguem-ne, no sé quines característiques té,
13: És un film barrera d'oxigen.
12: Barrera d'oxigen. I després hi col·loques uns sobrets que inclouen aquests sobres per tal de realment menjar-se l'oxigen.
13: Bé, és una barreja de diferents productes, hi ha pols de ferro, hi ha minerals, hi ha sals, hi ha carbó activat, i això el que fa és una reacció química que absorbeix l'oxigen.
12: Un envasat al buit.
13: Això mateix, sí, és molt semblant.
1: Clar, Francesc, perquè ara, fins ara aquest tipus de tractament, m'imagino que es feia amb química, per tant, té un perjudici tant pel medi ambient com per la mateixa obra d'art i per qui la treballa, no?
13: Sí, fins que no s'han fet aquest tipus de tractaments d'anòxia, el que es feia era utilitzar productes insecticides, és a dir, amb gas o amb líquid s'injectava o s'esplayava l'obra. I això, clar, té un component tòxic.
1: Això s'ha aplicat en aquesta obra que ara comentàvem, aquest retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, que s'ha deixat al museu aquest de Frankfurt. Per què us demanen, Judit, aquesta obra? Quin valor té?
5: I és una obra important. Podríem dir que l'art gòtic català viatja a l'estadi del museu. És una exposició de primer nivell, sobretot perquè en parla de la controvertida figura de Maria Magdalena. Maria Magdalena, com sabreu, se li ha donat el paper de prostituta, però això no ho diuen els evangelis. Cap evangeli consta que Magdalena fos prostituta. És una construcció històrica que es va fer a l'edat mitjana, es van fusionar tres figures femenines i es va, doncs, d'alguna manera atribuir a la pecadora prostituta a Magdalena. Per tant, aquesta exposició va d'això, de la construcció històrica, i el títol mateix ho diu, perquè es diu Magdalena, pecat, pregària i amor. I com la societat l'ha representat, com diferents artistes l'han llegit, des de la dona pecadora a la dona sensual, amb el cabell llarg o mostrant part del cos nu, la penedida que es retira al desert i renuncia d'aquesta manera a tots els seus pecats anteriors, o l'amor, la devota seguidora de Crist. Per tant, cada artista i cada societat ha agafat d'aquesta figura construïda d'alguna manera artificialment, doncs la part que li ha interessat. Per part del retaule de Vic és medieval, per tant és en el moment en què es construeix aquest relat, diguéssim, que no és verídic.
1: Doncs és l'aportació que farà aquesta obra, aquest retaule de Bernat Martorell, que s'exposa a partir de dijous, a veure si ho diré bé, al Museu Stadel de Frankfurt, i que és un reconeixement, al final, al patrimoni medieval català i també al fons del MEP, del Museu Episcopal de Vic, que és el segon museu d'art medieval més important del país, després del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I anem
14: volgut parlar avui gràcies al nostre corresponsal, a la Nàtia Dell, que ha compartit antena amb la Judit Verdaguer, que és cap de l'àrea de conservació preventiva del Museu Episcopal de Vic, també amb el restaurador i conservador que ha viatjat amb aquest retaule fins a Frankfurt, que ha fet el correu, que és en Francesc Tornero. Per tant, moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos-ho avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Gràcies.
12: Fins ara, Estel, gràcies.
14: I seguim parlant d'art encara, però saltem 5 segles. D'en Bernat Martorell passem a Salvador Dalí.
15: Una polla xica pica pallerica cama torta i becarica matrícia.
14: Perquè Barcelona obre el seu primer espai físic permanent dedicat al geni empordanès. A Salvador Dalí és la casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que permet descobrir tots els vessants de l'artista fusionant realitat virtual, també moda i peces originals. S'inaugura demà, però ja hi hem pogut anar avui. S'hi ha passejat la Montse Camps.
16: Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, peces de col·lecció i sales interactives. El visitant veurà una exposició única amb objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen en el recorregut que han fet pel matí de Catalunya Ràdio Jordi Celles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
17: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament... A mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
18: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també la joia russa.

0: Anys.
1: Gràcies, Montse. I fa anys que es parla d'un museu Thyssen de pintura catalana a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Fins ara, des de la Fundació, han cedit una sèrie de quadres per organitzar exposicions temporals al monestir, però avui, finalment, s'ha anunciat un pas definitiu. Es treu a concurs la primera fase del projecte per un import que supera els 9 milions d'euros. Girona, Fèlix Martín, tenim pressupost, però també tenim calendari?
2: Doncs tenim calendari, sí. L'objectiu és que aquesta primera fase del nou museu obri portes al 2028. El projecte definitiu es va presentar el 2024. Ara es treu a licitació i l'alcalde Carles Motes ha concretat aquest matí que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any o com a molt tard a principis del vinent i tenen un termini d'execució de 18 mesos.
3: La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
2: Serà la primera fase del projecte global que han anomenat Monestir de les Arts, que a banda del Thyssen també tindrà a Sant Feliu de Guíxols una vessant educativa i d'interpretació.
1: Poc més de 8 minuts i les dues, l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Òscar Callau, bon dia.
4: Bon dia. Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora del certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
5: Se dio a conocer en la cantera del Fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
4: El certamen presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Meiko Kaji i Adrienne Barbeau.
1: El primer cap de setmana d'octubre, Sant Sadurní d'Anoia es convertirà en un aparador de tots els escumosos que s'hi elaboren. És el tradicional cabatàs que en aquesta 30a edició s'ha rebatejat amb el nom d'escumostre. Montse Jané, corresponsal.
6: Sí, bon dia. Un canvi important. És una mirada ampliada sobre la realitat actual. El Parc Lluís Companys acollirà la mostra els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb un rècord històric de cellers 55 que oferiran als visitants la possibilitat de tastar i comprar els seus productes. Serà la primera edició de l'escumostre, la nova denominació a causa dels canvis que hi ha hagut al sector, com ha explicat l'alcalde Pere Bernet.
7: A ningú se li escapa que ja fa un temps que el Penedès, no?, i el sector dels escumosos, sí que la part dominant continua sent el cava, però sí que hi ha altres actors que han aparegut i nosaltres com a administració ens veiem amb obligació de comptar amb tots, de representar-los.
6: I el resultat ha estat passar de 22 a 55 cellers, més del doble que l'any passat, com han explicat el mateix Pere Bernet i el primer tinent d'alcalde, Pedro Campos.
8: I aquest any no han trucat a ningú i els desais tenien que
7: els altres anys havien de picar molta pedra perquè la participació fos d'uns mínims. Aquest any no ha fet falta.
6: Hi haurà concerts, un espai de tastos guiats, speed tasting o maridatges amb formatges, amb xocolata i fins i tot un maridatge inesperat, com combinar el vi escumós amb fruita. S'hi esperen unes 30.000 persones.
9: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, temps pels esports en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudal Serra, bon dia.
10: Bon dia, Estel.
1: El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles.
10: Ahir a València, els de Hansi Flick van superar Llevant 2-4 amb un doplet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Adeyemi. Tot i el bon resultat, els blaugranes van tenir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin de guanyar per 0-3 a un 2-3 a poc abans del temps afegit. El gol de Dejemi, però, va sentenciar del tot el maig. Lamine Yamal, que, com dèiem ahir, va tornar a ser protagonista amb dos gols, explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or.
11: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año

0: me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
1: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar al proper.
2: Avui s'acaba la cinquena jornada de la Lliga de Primera i demà mateix ja comença la sisena que obrirà l'Espanyol.
1: Els blanquiblaus, que jugaran demà al vespre a Leganés davant el Rayo Vallecano, han fet aquest matí l'últim entrenament i després ha parlat en roda de premsa el tècnic Manolo González.
3: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia d'Aleix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: L'Espanyol té previst marxar aquest mateix vespre cap a Madrid.
2: I a segona divisió, primera derrota de la temporada per al Sabadell.
1: Va ser ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears els primers 25 minuts de partit. El tècnic dels ballesans, Ferran Costa, analitza així la derrota.
4: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: El Sabadell ara mateix és 11è, la classificació amb 8 punts, mentrestant a la Lliga Femenina. S'han fet públics els horaris de la sisena jornada. Atenció, el Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre, 5 de la tarda, Camp Nou. El dissabte, el dia abans, dia 3, a les 12 del migdia, Espanyol-Alavés i Sevilla-Badalona-Women. Ahir el Badalona-Women, per cert, va guanyar 1-4 al camp de l'Eibar i se situa 5è a la classificació.
2: I en motor, el pilot del Bages, Guillem Ferrés, té dues curses més del Mundial de Motocross MX2 per proclamar-se aquest pròxim cap de setmana campió del món.
1: Ens en dona més detalls Damià Aguilar. Damià, bon dia.
5: Bon dia. Aquest cap de setmana passat a la Xina, el de Balsareny ha fet un primer i un quart, mentre que el seu company Camden McLennan, que és el seu rival directe, ha fet un primer i un segon i s'ha adjudicat el global del Gran Premi. La diferència a favor del català són 48 punts amb 60 en joc. El Bagenc ens explica com van anar les dues curses d'aquest diumenge.
6: La primera cursa ha tingut una mala sortida, ha hagut de remuntar, i quan anava segon m'ha passat el meu company i he tingut una petita caiguda, he pogut acabar quart. I la segona mànega molt bé, he sortit més endavant, m'he posat segon ràpidament, he adelantat, m'he posat primer i des d'allà he anat controlant la carrera i la veritat que molt content. Segon de la general aquest cap de setmana, molts bons punts i anem a Austràlia amb una bona quantitat de punts respecte al segon, amb moltes ganes d'Austràlia.
5: El cap de setmana el Mundial de Motocross es resol a Darwin, al nord d'Austràlia.
2: I acabarem amb bàsquet. El Barça es va adjudicar ahir a Tarragona, la Lliga Catalana, després de superar l'Ilern a Lleida a la final.
1: I ho va fer pel resultat final de 96-87. L'aler del Barça, Joel Parra, va ser un dels més destacats en aquest primer títol que aconsegueix el nou tècnic Alexander Sekulic. D'altra banda, avui han de fer més proves a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar en aquesta final de la Lliga Catalana.
2: Gràcies, Eudald. Fins

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs va, com us havíem promès, ha arribat el moment de respondre a la pregunta del nostre concurs d'avui, la pregunta de Trivial que us hem plantejat fa una estona i que era...
2: Qui va ser la primera abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses?
1: I us havíem donat tres possibles respostes.
2: Havíem dit Ermessenda de Carcassona, Adelaida de Barcelona i Emma de Barcelona.
1: I la resposta correcta és...
2: Emma de Barcelona.
1: Molt bé, doncs Emma de Barcelona, que era filla dels comtes de Barcelona, Guifré el Pilós i Guinedilda d'Empúries, va fundar el monestir de Sant Joan de les Abadesses el 887, va ser un dels centres religiosos més importants de la Catalunya medieval i únic monestir femení de Catalunya. Fins demà, amb més preguntes i més històries de comarques.
3: Les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: 500 places lliures. Aquest és l'espai que queda disponible a les presons catalanes davant l'augment d'interns dels últims anys, Joan Bota.
1: Des del 2022 el nombre de presos ha pujat un 23%. És un percentatge molt alt que contrasta amb la baixada de la dècada anterior. La Generalitat ho explica en part perquè abans els lladres multireincidents eren castigats amb multes, mentre que ara entren a la presó. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, avança els plans del govern.
2: Incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris, un mòdul a Mas d'Enric, nous mòduls amb algun altre centre penitenciari.
0: Això el dia en què la Xina s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial.
1: Per perills com la desinformació i la manipulació de la societat, l'ús militar descontrolat de la IA, la filtració de dades o els ciberatacs, entre altres.
0: Pequín, Francesc Canals.
3: Pequín també llança una acusació als Estats Units, sense anomenar-los. Diu determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països. Llegir la Xina.
0: Ho analitzarem en aquest Catalunya migdia, en què també passarem per Suècia, on el resultat de les eleccions d'ahir és tan ajustat que encara no se sap qui governarà.
1: Ara mateix els partits d'esquerra superen per la mínima la suma de la dreta i l'extrema dreta, però el resultat encara està pendent del vot exterior.
0: Enviada especial Cèlia Cernadas.
4: Suècia s'aboca un període d'incertesa després dels resultats més polaritzats de la història recent del país nòrdic. Només tres diputats separen els dos blocs, el de centre-esquerra i el conservador, amb la socialdemocràcia al capdavant i una extrema dreta a la baixa. El país ha fet un gir molt restrictiu els últims 4 anys en migració i seguretat.
0: A Espanya, després de la crisi de Ceuta, el PSOE cau i Vox puja, segons el CIS.
1: Que diu que si ara hi hagués eleccions generals, els socialistes les guanyarien, però amb el marge més petit sobre el PP des de l'esclat del cas Cerdán. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
0: Tot això el dia en què ha arrencat el curs pels més de 176.000 alumnes de formació professional. Enguany hi ha hagut rècord de matriculats. Lleida, Estela Bussoms.
5: Sí, són 76.000 de primer curs, 5.400 més que l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura des de Lleida que l'optimització del procés per assignar places ha reduït sensiblement la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar i que s'ha de seguir per aquest camí perquè l'FP encara no ha tocat sostre.
6: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Lamine Yamal entra de ple en la campanya per intentar guanyar la pilota d'or d'aquest any. Aquest any, diu ell, l'ha de guanyar ell mateix.
7: Sí, el davanter del Barça es considera el millor jugador del món actualment, juntament amb Mbappé, i per l'any que ha fet creu que hauria de guanyar ell la pilota d'or. Ho ha dit en una entrevista a Movistar i el sentirem al Catalunya migdia. Un altre protagonista blaugrana, Gabriel Jesús, avui entrevista al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda i el Madrid Mourinho demana 3 mesos de marge per veure el millor nivell del seu equip i Zverev guanya el US Open.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Natàlia Ramon, bon dia.
8: Bon dia. L'incendi d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat del Vallès talla un carril en direcció a Girona i provoca cua que afecta també els carrils de l'AP7 en els dos sentits de la marxa. A més, un cotxe avariat a la 2 a Brera lenteix el trànsit en sentit Lleida i també hi ha retencions a la ronda de dalt a l'alçada de Pedralbes.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Torna a fer calor d'estiu.
10: Sí, sí, absolutament intensa. I demà toca sostre, els valors més alts a Ponent, 36-37, i en general a Catalunya entre els 30 i 35. I avui ens hi quedarem molt a prop, amb domini del sol aquesta tarda i demà. Dimecres, nova possibilitat de tempestes, nord i nord-est de Catalunya, bàsicament no passa Ponent ni al sud, i el nord i nord-est podrien ser intenses en alguns casos. De cara a demà, perdó, ja miraríem d'afinar-ho, igual que la veu. I pel que fa a la temperatura, doncs sembla que tornarà a baixar amb ganes a darrera hora de dimecres i sobretot dijous.
0: El Puyol et diria que prenguis clorat de potassa, que va bé per la veu.
10: Me'n recordo.
0: Veus? Doncs vinga.
10: Sí.
0: Ànims, demà et retrobem, a veure si em miro la veu. Fins ara.
10: No, ha estat una cosa puntual. Adéu-siau.
0: Perfecte. Fins ara.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació

0: i amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:05. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns. Arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguessin fet una foto fixa el dia 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. De l'any 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos, Miquel Jarque.
2: Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per l'eficiència del sistema.
3: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població, doncs, penitenciària.
2: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir noves presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar, això sí, la capacitat de les que ja hi ha.
3: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta aquest increment de la població penitenciària.
2: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem si hi ha alguna mesura més que es pot prendre i com és que hem arribat a aquesta situació en què les presons catalanes pràcticament estan plenes i gairebé no queden places lliures si és que s'ha de posar algú més a la presó. Com també tornarem a la segona hora sobre aquest pròxim tema. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
4: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
1: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupa de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanochips que ja els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
5: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple, a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
6: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
5: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
1: Doncs els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnífics

0: nats d'aquest sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i d'aplicacions, Núria Har.
1: Els especialistes coincideixen en el diagnòstic: cal més control humà sobre la intel·ligència artificial. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Cristian Cantón, ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
2: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs pensem-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
1: El debat apocalíptic obert per les mateixes tecnològiques ja es nota a les borses. Les empreses d'energia i de semiconductors, per exemple, han caigut al mercat de valors. De fet, el mateix Sam Altman d'Open AI ha ajornat la seva sortida a borsa. Per això, hi ha especialistes que sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al Matí de Catalunya Ràdio.
3: És més fàcil lançar una AI al mercat que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
1: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
0: Com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem què és el que es pot fer i si és veritat o no aquests crits d'alarma que fins i tot els magnats de les grans empreses que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial han llançat en les últimes hores. Serà, com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara, però, passen 12 minuts de les dues i tenim més coses. L'oposició de centre-esquerra de Suècia és a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà quin és el resultat definitiu. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que l'any 2010 va entrar al Parlament suec. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades, bon dia.
4: Bon dia. Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
5: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
4: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrari a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria el govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
0: Anem amb la política espanyola. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, el CIS situa el PSOE com a guanyador si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles, i Vox com el partit que més creix després de l'entrada massiva de migrants del juliol passat a Ceuta, Pilar García.
6: Sí, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix, això sí, des del juliol del 25, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot, i escurça la distància amb el PSOE, a 5,5 punts, a l'enquesta anterior eren 8. Qui més puja, però, és Vox. Creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament per continuar al davant de Junts, que manté resultats.
0: Aquest baròmetre del CIS també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta. 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants com el que hi va haver aquest estiu.
6: Sí, el baròmetre no pregunta directament per la gestió de la crisi, planteja qüestions com ara l'enteniment amb el Marroc i més del 90% creuen que seria important.

0: També demana pel paper de la Unió Europea i 9 de cada 10 defensa que hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics.
1: Però la crisi de Ceuta no només marca aquest 6, també marca tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu passat. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Sémper, reclama cessaments immediats.
2: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
3: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
1: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, la jutgessa que investiga el cas ha proposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol en la ciutat autònoma en tota aquesta crisi de l'estiu. I encara una cosa més, perquè la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Ripoll.
0: La presentadora, un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. En una part de la seva intervenció, Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
4: O ens convertir en islam i vivim com ciutadans de segona, o fem la guerra i, perquè ells afecta, siguem derrotats.
0: L'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Oriols, assegura que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyés estrictament a la reivindicació de la Diada.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat avui un memoràndum per treballar conjuntament per la independència dels seus països. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han augmentat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes tots tres a la vegada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
5: Hola, bon dia. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
6: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
5: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
7: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
5: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
8: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
5: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
1: Passant gairebé 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
9: Catalunya Migdia.
10: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
4: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
5: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
6: Sí, sí, puto ficus.
7: Les gilipolles també tenen càncer.
8: Bam! Em cau la catapalta a terra!
5: No!
4: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Catalunya migdia.
11: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Nou rècord de matriculats a formació professional a Catalunya. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Bussoms. Bon dia.
12: Bon dia. Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa 2 anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
13: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
12: A l'Escola del Treball de Lleida el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de plaça. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
14: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no hem de fer formació solament en el nostre centre, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
12: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
11: Per cert, l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre de l'any. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%, Jordi Canal.
15: Sí, la demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, al segon trimestre tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
11: Més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb esprais, amb pegats o amb gels, com ara el Letzeto o l'Evopat. Mònica Mas, bon dia.
16: Bon dia.
11: Hi ha alternatives a aquests medicaments que no es troben?
16: Doncs sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
17: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat.
16: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica també a Catalunya Ràdio que es poden substituir aquests gels o esprais per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
18: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
16: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
11: I encara parlant de salut, la psilocibina, una substància psicodèlica que es troba en alguns bolets, fa que el que passa al nostre voltant tingui més influència en l'activitat del nostre cervell. En lloc de desordenar el cervell, com s'havia pensat fins ara, la substància reorganitza la seva activitat en funció del context i de l'experiència de cada persona. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicada a Nature. A què consisteix aquest estudi, Toni Fortesa?
1: Doncs l'estudi ha analitzat 62 adolescents després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat el seu cervell mentre descansaven, feien una meditació guiada, escoltaven música o miraven una pel·lícula. I han comprovat que, sota els efectes de la substància, l'activitat cerebral s'alinea més amb el context. A més, han observat que, com més intensa és aquesta reorganització de l'activitat del cervell, més millores en la mentalitat s'observen l'endemà. Això pot ajudar a entendre com una experiència psicodèlica pot afavorir el canvi psicològic. Gustavo Deco, catedràtic i investigador d'ICREA de la Universitat Pompeu Fabra.
19: Puede ser positivo, porque imaginaos una persona que está en depresión y que, por ejemplo, está rumiando, está atrapada en sus pensamientos negativos porque está en su casa con las paredes cerradas. Al abrir esta transparencia, al abrir el contexto, no solamente es informativo, sino que incluso puede ayudar a esta persona.
1: De fet, ja hi ha estudis que investiguen possibles usos terapèutics dels psicodèlics en problemes com la depressió, l'ansietat o les addiccions. Però els autors són prudents i recorden que aquest estudi de moment s'ha fet amb adolescents i que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
11: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps de cultiu. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també passa amb la vinya, amb les hortalisses o amb l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia, de 3Cat Info, que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos, Sara Riera.
20: Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, doncs protegir els cultius amb mesures com aquestes que explica Estanis Torres, investigador de l'IRTA.
21: Les xarxes de sombreig, que a la vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques, que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
20: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara, però, ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus de les gelades que vindran.
22: Estarà doncs adreçat això a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests doncs, episodis canviants.
11: I encara parlant d'agricultura, els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta el 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
23: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almodéver, president de la comunitat de regants.
24: A finals de setembre van caure uns 250 litres, o 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell de... Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IMD delta dret, quasi un 80%.
23: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
25: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
23: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
11: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de 3 de la tarda. Atenció a aquesta notícia, perquè l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie de pops a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
20: Sí, els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny, i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels pops gallecs cap a les costes britàniques, perquè és la mateixa espècie, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
0: Unes temperatures marines molt adequades per a aquesta espècie, a latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llagostes, i a més, ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paralarves procedents principalment del Canal de la Mànega i les Illes del Canal, i també al nord de França, no?
20: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries.
2: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
20: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
11: I una cosa més abans de la publicitat, ara passen 2 minuts de 2:45 de la tarda, l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una nova regulació que no els obligui a fondejar el vaixell lluny de la costa. Aquest estiu, els Mossos han acusat directament alguns patrons d'haver destrossat les boies que fixen els límits, precisament per poder arribar amb la barca fins a la platja mateix. Girona, Fèlix Martín.
3: Sí, des de l'associació neguen aquests anys a les boies que es van denunciar el juliol entre Palamós i Mont-ras del Baix Empordà, encara que no hi estiguin d'acord. Es queixen que hi ha cales d'accés molt restringit a peu, per tant, amb pocs banyistes, i diuen gairebé sense Posidó ni el fons marí, on els obliguen a ancorar el vaixell molt lluny de la costa. Sentim Francesc Davant, membre de la Junta de l'Associació.
6: Ara és una veu que, després de molt temps, ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, pel medi ambient i per tothom. A veure, s'estan fent coses exagerades i arbitràries. Perquè la sensació que tenim és d'algunes administracions, sobretot municipals, que van a prohibir per prohibir.
3: L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava aplega uns 400 socis.
11: Passant gairebé 4 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
26: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
27: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa, a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
28: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
29: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
26: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
29: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
26: Catalunya migdia.
11: Passant 5 minuts de 2:15. Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència pel visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques, Montse Camps.
16: Sí, hi ha objectes

0: objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny, que descobreix un artista total. Ho explica al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte.
1: Relaciona l'obra de Dalí amb la seva faceta, diguem-ne més, podríem dir-ne també glamurosa. La ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, hi ha portades de revistes, és una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem, ja veiem que Dalí era un artista, sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
0: I pel galerista d'art, Artur Ramon, un visionari.
2: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
1: Lady Gaga.
2: Exacte.
0: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia, l'Avinguda, on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
3: Això ho trobareu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Si us quedeu al sofà de casa, també teniu novetats, en aquest cas, a través de la televisió. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la sèrie Monstruo, que s'ha fet famosa per retratar amb detall diversos assassins en sèrie rellevants de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'espin-off de Reacher. Marc Garriga.
4: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. Completen les novetats destacades Nigli a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Reacher, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Reacher.
3: I ara parlem de cinema. Clear. Do you have plans tonight? L'autor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es fa a Sitges, Òscar Callau.
5: Sí, Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
6: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
5: El festival presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fun, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrian Barbó.
3: I una cosa més abans dels esports.
7: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
3: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'en Somni, considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres. Valèria Obereda.
8: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
9: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà. És aquesta part fosca, amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
8: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
10: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo amb arrels en un poble del costat de Figueres, cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que hi ha per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor.
8: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum

0: un de psicotròpics i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
1: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Lamine Yamal fa com Mbappé i entra també de ple en la campanya per demanar la pilota d'or d'aquest any.
3: Lamine convençut que l'ha de guanyar ell perquè és el millor del món i perquè ha fet un gran any.

0: el Barça segueix guanyant. Ahir, nova victòria a la Lliga, 2-4 al camp del Llevant, i els blaugranes són líders en solitari a la Lliga. 4 gols al Barça, amb 2 gols de Lamine, que torna a ser protagonista per la pilota d'or. La setmana passada Mbappé presumia de l'any històric, que diu que el fa mereixer de la pilota d'or, i ara ha estat Lamine Yamal qui també reclama aquest mateix premi. Ramon Salmurri.
1: Lamine parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. Transmet confiança en si mateix, fins i tot un cert punt d'arrogància o de prepotència, però també de veritat. I en una entrevista a Movistar amb Jorge Valdano aquesta setmana ha sortit a defensar la seva candidatura a la pilota d'or.
2: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Les declaracions d'Mbappé la setmana passada, on reclamava la pilota d'or, semblen haver engegat el botó d'encès, la campanya del Barça. Per posicionar Lamine Yamal a la pilota d'or, treu fum. Dimarts, en la prèvia al Feyenoord, surt Lamine a parlar. Dimecres, al dinar de directives, Joan Laporta reclama la pilota d'or per ell. Flick, en el postpartit, s'hi suma. I Rafa Juste, el vicepresident esportiu, en la prèvia al Llevant, també. I ara, Lamine a Movistar. Un Lamine que diu que vol fer història al futbol, que ho té molt clar i que no es deixarà anar. I admet que el Mundial no va ser el seu millor nivell.
4: Después de ganar el Mundial, no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento, en llegar a repetirse el Mundial, yo hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a 3 jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Sí que ajuda a l'equip, però crec que tinc molta gana de que llegui el següent.
1: Doncs d'aquí pràcticament un mes, el 26 d'octubre, sortirem de dubtes en aquest cos a cos entre Lamine Yamal. Cos a cos, verbal, públic, dialèctic, però també sobre el terreny de joc, perquè tots dos han començat el campionat de Lliga amb la pilota d'or entre cella i cella.
5: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la tranquil·litat.
0: Karim Adeyemi va marcar el quart gol del Barça en el Llevant 2, Barça 4 d'ahir, el gol de la tranquil·litat que deia el Bernat Soler a la TDT, una victòria que manté el Barça com a únic equip invicte a la Lliga i líder en solitari. Salmo.
1: Tot i que no va ser la millor versió del Barça i va començar dominant el partit, a la mitja hora ja guanyava 0-2, el Barça va exhibir instint, gol, Xavi Espar va obrir la llauna, Lamine en va fer 2 i empata Rafinha amb 6 al capdavant de la classificació de golejadors, i Adeyemi, com ara escoltàvem, va tancar el partit amb un golaç. Però va ser un Barça vulnerable, que es va deixar espantar, sobretot amb errades de Xavi Espar i de Marc Bernal, però tothom es va desconnectar un punt per passar del 0-3 al 2-3. Flick, però, a la roda de premsa postpartit, va voler positivitzar, almenys, de portes enfora.
6: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: I avui protagonista al tot costa, Gabriel Jesús, el nou que el Barça ha fitxat aquest estiu i que ja ha debutat i que a més ja ha marcat el Camp Nou. Al tot costa, què li ha demanat Flick, com va ser el seu fitxatge, què en pensa dels seus companys de vestidor i de Lamine? Doncs les respostes avui a partir de les 7. Hem començat parlant de la pilota d'or i del que deia Lamine Yamal, recordant també el que havia dit Mbappé. Avui hi ha hagut roda de premsa a Madrid. Se n'ha parlat poc. Ha parlat José Mourinho, que comença a estar tip dels periodistes. Ha dit que voldria no haver de fer tantes rodes de premsa, però de moment les ha de fer. Avui previ al partit de demà al Camp de l'Elx. I no ha entrat gaire en aquesta campanya de la pilota d'or, sinó que el que ha fet avui és demanar paciència pel seu equip, Montserraia.
7: El portuguès té clar que fins d'aquí uns 3 mesos no veurem un Madrid amb l'empremta Mourinho. Diu que encara tenen marge de millora i també veu millorable l'actuació de Vinícius.
8: Pero existe otro Vinicius, existe el Vinicius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel. però sto contento. Sto contento con él.
7: No vol entrar si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, com diu el mateix Blaugrana, i compta amb el trident Bellingham, Mbappé i Vinícius per als pròxims enfrontaments. Demà al camp de l'Elx i diumenge al derbi, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, on van punxar la temporada passada. Qui no punxa és el Barça de Flick i l'Atlètic amb Simeone, amb penals assenyalats a favor dels dos equips en l'última jornada. El tècnic del Madrid ha increpat els periodistes perquè no li han demanat per aquest tema.
8: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
7: I la recepta per evitar lesions? Diu Mourinho que els jugadors estan arribant mitja hora abans als entrenaments per fer gimnàs i reforçar la part física. Es queixa de molts partits jugats en pocs dies i també de moltes rodes de premsa, 6 en una setmana. I fa broma per dir que si els periodistes aconsegueixen restar-li una roda de premsa setmanal, els convidarà a un pica-pica.
0: Però demà, abans d'aquest partit del Madrid, jugarà l'Espanyol. Ho fa a les 7 contra el Rayo i a Butar, que ja sabeu que no es pot jugar encara a l'estadi de Vallecas. I avui hem vist un tècnic, Manolo González, ambiciós. Han sumat 4 dels últims 6 punts i en vol més, David Gallofré.
9: Sí, perquè abans del partit contra l'Osasuna, Manolo González ja es marcava l'objectiu de fer 9 punts de 9 possibles abans de l'aturada per seleccions. Després de la victòria dissabte a El Sadar, avui el tècnic blanc i blau ha insistit que ara l'objectiu és guanyar demà el Rayo i divendres l'Elx per completar aquesta setmana perfecta, però no vol pensar més enllà.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
9: Manolo tindrà algunes baixes, no podrà comptar amb els lesionats Quique García i Gorosabel, ni tampoc amb Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties del pubis.
0: I el València intenta aturar com sigui un inici de temporada nefast, només un punt en 5 jornades, i això ha fet saltar pels aires tot el projecte esportiu de Peter Lim, que ja s'ha carregat l'entrenador i també el director esportiu, Marcos García.
11: El València ha fet fora Carlos Colberán, busca ara entrenador. Ernesto Valverde i Iago Barrasate, però també José Luis Mendilibar encapçalen la llista de candidats a la banqueta valencianista. També sonen noms com Marcelino o fins i tot Javier El Vasco Aguirre. De cara al partit de demà contra l'Alavés, l'entrenador serà de forma interina al tècnic del filial, que és Óscar Sánchez.
12: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
11: Declaracions en roda de premsa fa menys d'una horeta. El nou director esportiu del València és Braulio Vázquez. Des d'ahir és qui ocupa el lloc de Ron Gorlay, molt criticat per un mercat d'estiu ple de dubtes.
0: I encara la Lliga de la jornada i destaquen el triomf de l'Atlètic de Madrid, que al minut 84, Montse, empatava 0 al camp de la Real Societat.
7: 3-0 per als de Simeone en 10 minuts. Grimaldo va fer el primer gol de penal per unes mans d'un jugador donostiarra. Just després, al 90, va marcar Jonathan David i ja al descompte Giuliano va fer el tercer. Els matalassers pugen a la quarta posició de la classificació amb 10 punts. Aubameyang continua en ratxa, 5è gol en 5 jornades. Ahir va donar el punt al Deportivo en l'empat a 1 al camp del Getafe i manté l'equip gallec invicte. El gol de l'equip madrileny va ser del català Ramon Terrats i primera titularitat de l'exblaugrana Marc Casador amb el Deport. Un altre català i exblaugrana, Ferran Juglar, va fer el gol del Celta, que va empatar 1 a casa contra el Màlaga, i avui es tanca la jornada cinquena amb el partit Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: I a la segona divisió, mal cap de setmana pels equips catalans. El Girona va perdre dissabte

0: dissabte contra el Castelló. A més, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular. I primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, Francesc Ripoll.
1: Va arribar ahir a Somoix davant el Mallorca. 2

0: Responsabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades. Hem estat molt curosos per no cometre-les. I en això no hem estat bé. I la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
1: Tot i perdre, el Sabadell suma 8 punts de 15 possibles en la temporada del seu retorn a segona divisió. El proper partit serà diumenge a les 2 del migdia i contra un altre rival de categoria. L'Oviedo visitarà la nova Creu Alta.
2: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women es va imposar ahir al vespre al camp de l'Eibar, 1-4, va guanyar, són cinquenes a la classificació amb 6 punts dels 9 possibles. Han sortit horaris de la sisena jornada i això vol dir que ja sabem quan es juga el clàssic. El Barça-Real Madrid es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. El dia abans, dissabte 3, es juga l'Espanyol Alavés i el Sevilla-Badalona, tots dos a les 12 del migdia. Fem una pausa i després.
3: Esverev acaba de guanyar...
4: No ho sembla.
3: El US Open, tot i que no ho celebra gens. No, però s'ha acabat, sí.
5: No s'havia assabentat.
2: Després de la pausa sabrem per què Esverev no s'havia assabentat que havia guanyat el US Open.
6: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
12: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
11: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
13: Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Prendreu tots mal.
15: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
2: Ho dèiem abans de la pausa i ho sentíem. Alexander Zverev, nou campió del US Open dels Estats Units, va guanyar en 4 sets Ben Shelton, però una de les imatges més curioses, Marcos, va ser quan el mateix campió no se n'adona quan guanya.
19: És allò que guanyes al torneig, que ho diu la jutgessa de cadira, però tu no n'ets conscient.
12: In that moment I was in the zone a lot.
11: Estava enfocat en la meva zona, no sentia cap soroll. Vivia el meu túnel, en aquella mena de moment que no sentia res. No tenia cap consciència de l'ambient. Al cap i a la fi, havia oblidat el marcador. És tot el que et puc dir. Pensava que era 5-1 i no 6-2.
12: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
19: És veritat, aquest any també ha guanyat el Roland Garros en tennis. L'empordanesa Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo. Juga contra Daria Smetinsaya.
2: Ciclisme, Enric Mas va guanyar ahir la Vuelta i el ciclista mallorquí que aconsegueix la primera victòria en una gran volta per etapes, Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, el ciclista d'Artabi ha estat 3 vegades segon a la Vuelta, la gran volta per etapes, que sempre li ha anat millor. Però semblava que mai aconseguiria una gran victòria. I, de fet, aquesta edició de la Vuelta va començar marcada pel domini absolut de Tadej Pogačar. Però quan l'eslové va caure i es va retirar a la 8a etapa, Mas ho va saber aprofitar, situant-se líder i reafirmant la primera posició l'endemà, amb el final d'etapa a l'Alt d'Aitana. Des d'aleshores, tant ell com l'equip s'han mostrat sòlids per tancar una victòria que suposa un somni per al mallorquí.
0: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
1: Al podi final, Enric Mas, Primoz Roglic i Félix Gol. Bon paper en aquesta volta de Pau Miquel, Marcel Camproví, Marc Brustenga, també d'un David de la Cruz que ja ha anunciat que es retira al final d'aquesta temporada.
4: Últim sector, Guanya la cursa Marc Márquez. Altro de servei.

0: El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, que ha remuntat 102 punts per a convertir-se al nou líder empatat amb Jorge Martín Damià Aguilar.
1: La victòria total de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino té un valor especial. Significa posar-se líder del campionat per primera vegada aquesta temporada. Significa donar un fort cop moral als rivals a domicili. I significa que després de molt de patir aquest any, amb quiròfan inclòs, se sent alliberat per atacar.
2: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
1: Ara bé, els atacs d'aquest Márquez són diferents. Ja no són a l'estil huracà amb tot. Ara el tro de Cervera se sap dosificar i aplicar quan toca tota la força sobre els rivals. Marc Márquez ha tingut moments de pessimisme aquesta temporada. Ara és tot el contrari. Aquesta setmana, Gran Premi d'Àustria.
0: I aquest cap de setmana s'ha estrenat el circuit de Mad Ring del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, una prova envoltada de polèmica. Oriol Rodríguez.
3: Madrid ja té la fotografia que tant temps fa que desitjava, la dels monoplaces de Fórmula 1 passant pels seus carrers. Si l'objectiu era acollir una cursa de Fórmula 1, ja tenen l'objectiu complert. Això sí, encara que la cursa, ahir, amb victòria del líder Kimi Antonelli, hagi estat la més avorrida dels últims anys, en un traçat on és impossible avançar i que ha indignat els pilots i també els equips. Però pels promotors, la cursa en si deu ser el de menys, tenint en compte la quantitat de VIPs que s'han passejat per Madrid aquest cap de setmana. Això sí, un circuit que està a punt de mira dels veïns que estan indignats per les dificultats amb les que es troben per accedir a casa seva des de fa mesos, a banda dels problemes acústics que el genera la prova, tot plegat sense entrar a valorar d'on deuen haver sortit els centenars de milions d'euros que ha costat el projecte faraònic d'Ayuso i companyia. A més, els veïns ara pretenen anar un pas més enllà, busquen començar una batalla judicial contra aquest Madrid perquè l'any que ve la prova no s'hi pugui celebrar, tot i el contracte signat per 10 anys amb la Fórmula 1. Veurem com s'acaba tot plegat.
0: I en bàsquet, el Barça, que comença l'era Sekulić amb el primer títol, victòria a la final de la Lliga Catalana davant del Lleida, però sí que és cert que també va tenir la lesió de Brizuela, Ernest Macià.
4: Doncs sí, a Brizuela se li acaben de fer les proves fa poca estona, de manera que els metges ara es miraran els resultats i aquesta tarda sabrem ja l'abast de la lesió de Brizuela. El fet que no sigui el tendó d'Aquiles és positiu, és el turmell i no és el genoll, això també és positiu, però veurem si hi ha afectació òssia o simplement és un esguinç fort. Això faria ara hi ha molt el temps de baixa, el que segur és que no estarà per la Supercopa. Sí, com deies ahir, el Barça es va imposar el Lleida, que ha sigut l'equip més madur en aquesta Lliga Catalana, però el Barça, amb el talent físic dels seus jugadors, va fer un últim bon quart i es va imposar l'Aia 96-87.
0: I la selecció espanyola femenina, que guanya la medalla de bronze al Mundial.
4: És el tercer cop que ho aconsegueix, va guanyar el partit la final de consolació a Alemanya de manera clara, 81-58, i la gran final, Estats Units-França, novament, i per cinquè any seguit el guanya Estats Units. França va fer bons tres primers quarts, però novament, com a la final de la Lliga Catalana, el físic d'un dels dos equips, l'equip guanyador, Estats Units, va ser decisiu.
0: I per acabar, David Ubach, què més expliquem?
5: Doncs que en golf aquest cap de setmana Europa ha guanyat la Solheim Cup enfront dels Estats Units amb marcador ben ajustat. Als Països Baixos, l'equip europeu femení ha recuperat el títol aquest cap de setmana per un marcador final de 15 punts davant dels 13 dels nord-americans, de les nord-americanes. Recordem que la Solheim Cup és la competició bianal femenina que enfronta Europa amb els Estats Units. I un apunt també per destacar que l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa amb entrevista amb Gabriel Jesús. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. El govern ho explica, en part, pels lladres reincidents, que ara compleixen penes de presó, a diferència de fa uns anys, quan el càstig es limitava a una multa. També hem connectat amb la Xina, el dia en què el seu règim s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial. I hem analitzat el primer baròmetre del CIS després de la crisi de Ceuta d'aquest estiu. Un baròmetre que dona la victòria al PSOE en cas d'eleccions generals avui, però això sí, amb menys marge sobre el Partit Popular que fa un mes. Vox puja amb força, a Catalunya Esquerra baixa lleugerament i Junts per Catalunya es manté. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi abans d'entrar en la segona, Joan Bota?
8: Doncs a aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a la zona sud de Mataró, al costat del Rengle, a l'Ai, a l'Arquera, per qui sigui de la zona. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema en una indústria tèxtil al polígon de les Hortes. Els treballadors han pogut sortir a temps i no consten ferits. Anem cap allà, Marta Vallès.
9: El foc afecta una nau de l'empresa tèxtil Punt Roma al carrer Uberlocaire d'aquest polígon industrial de les Hortes, a tocar del Pla d'en Buet. Els bombers han rebut l'avís a 1:45. Quan ha començat l'incendi, els treballadors que eren a la nau han pogut sortir. La columna de fum negre és visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme. Protecció Civil ha posat en alerta el Pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També demana que ningú s'acosti a la zona.
8: Mentrestant, a Lleida han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. L'acusat, que ara té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet als jutjats de la capital del Segrià. En crònica política, Junts per Catalunya diu que el govern de Salvador Illa ha tocat fons i l'acusa d'estar sotmès permanentment a Madrid, i a Pedro Sánchez, el principal partit de l'oposició, ha demanat al president de la Generalitat un gir de guió, coincidint amb l'equador del seu mandat i hores abans de la conferència que ella ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats del país pels pròxims anys. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts.
10: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar, doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
8: I ara sentiu això?
11: El govern no està...
8: Això segon que és la gran cita. La BBC ha adquirit els drets internacionals d'aquest programa original de 3CAT. L'operació representa una fita per l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena del país i desenvolupat originalment en català.
6: Doncs amb aquesta notícia, per aquesta estrena, aquesta compra, de fet, de la BBC d'un format original del 3CAT, arribem a passats 3 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara fins a les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
6: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Tot bé?
16: M'estava imitant. M'estava imitant, Liu, es veu.
6: Sí?
16: Sí. No arriba el Cabré, no arriba el Cabré.
6: Els oients no poden tenir el gust de sentir i tastar aquesta imitació de Jordi Cabré per part d'Iu Forn?
15: No.
14: Te l'ha tornat, Jordi?
15: Sí, sí, no. Coses que passen a fora.
6: Jo no sé si a final de temporada fem una mena de baròmetre dels tertulians entre els oients, que la gent es sàpigui que Iu Forn s'ha negat categòricament a compartir amb els oients les seves imitacions.
15: I són les 3 i 4 minuts. Fins les 4...
6: Encara tens temps de muntar més embolic, eh? Molt bé. Escolta'm, endavant. Intentarem torejar-ho com puguem. Qui primer muntarà però l'embolic no serà l'Iu. Sabeu que les segones hores dels dilluns les comencem amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
17: Bona tarda, què tal? Com estem?
6: Estàs? Tu has pogut sentir la imitació de l'Iu?
17: Per descomptat.
6: I què?
17: Molt acurada.
6: Ens hem perdut una cosa...
15: És que no
17: notaríeu la diferència. O sigui, si ara mateix l'Iu fa la imitació d'en Jordi, no notaríeu la diferència, per tant, no paga gaire la pena que ho faci.
6: Igual estàs perdent el temps fent de periodista, igual, com a humorista, imitador...
17: Podries anar a l'Hormiguero, nen.
15: O sigui, no m'ha dit periodista.
17: Has vist?
15: Ho has sentit?
6: I t'he presentat com a periodista,
15: fins i tot. Hem de dir, quan acabi la temporada i fem el baròmetre d'insults i d'allò cap als tertulians, Òscar Fernández un dia li va dir a Iu Forn periodista.
6: Ah, com a insult.
16: Com a insult.
6: Molt bé, molt bé. A veure, què?
14: Dos, eh?
6: Sí, aquí, això, escolta'm, aquí haurem de venir amb una mena de cuirassa perquè els punyals vagin rebotant, que no se'ns clavin. Què proposes, Elisenda? A veure.
17: Doncs mira, avui us vull parlar d'un tema que és el meu imperi romà.
6: Ah?
17: És una cosa de la qual no puc deixar de pensar-hi, per bé que sé que Iu Forn no té cap interès de que jo li parli d'aquest tema, però crec que no té cap interès de gaire res. O sigui, que jo llançaré i llavors tu, Iu, entres quan tu vulguis, d'acord? Farem així.
15: És que no m'interessa.
6: Abans de començar, sense saber de què és, però endavant.
17: Doncs mira, és l'afer Harry i Meghan. Ja sabeu qui són, no? Harry és aquest... És el que hauria
6: de
17: ser
6: substitut. Família reial britànica, però bé, no són ben bé família, perquè els han com expulsat de la família. Biològicament sí, sí, però...
17: Sí, té molts matisos, eh? Sí, sí. Tot aquest tema té molts matisos. Bé, com bé sabreu, fa 6 anys van decidir protagonitzar el Mèxit, que, mal m'està el dir-ho, li van posar el nom d'ella, com marxaven tots dos, saps? Ells van dir que volien marxar definitivament per bé que s'havien ofert a la reina d'Anglaterra per tenir un peu aquí i un peu allà, treballant per la Commonwealth i a la vegada, doncs, cobrant de diferents negocis que ells mateixos muntaven. La reina va dir que puja aquí dalt, que veuràs Saragossa. Bueno, li va dir, puja aquí dalt, que veuràs Westminster.
6: Per exemple.
17: I si ets membre de la reialesa, ho ets amb tots els drets i els uts, i si no, doncs no ho ets. Aleshores, ells van marxar, saps, enfadats, amb un avió que li van dir el Freedom Fly, que és com el vol de la llibertat. Exacte, exacte. Total, que ara han escolaritzat els seus fills 6 anys després al Regne Unit i volen tornar a... us faré una pinzellada una miqueta grossa dels fets històrics, la cronologia, bien, de tot plegat, eh?
6: Però jo agafo paper i boli perquè em perdo una mica, eh?
17: Exacte, ja veureu. La Meghan Markle, direu, que és aquesta mossa? Aquesta mossa no la coneixia ni casa seva a l'hora de sopar. Llavors, un dia va fer una sèrie que es diu Suits. I en aquesta sèrie, doncs, tenia un paper, sobretot la primera temporada, la segona ja no va sortir, una miqueta de la noia sexy, que de tal. Llavors, era una mica famosa per això, d'acord? Llavors, ja tenim situada. El príncep Harry, sabeu qui és? És el fill de la Lady Di i del Carles III d'Anglaterra. Molt bé. Llavors, s'enamoren perdudament perquè ells queden un dia a Londres, fan, bueno, un gin tònic o el que sigui, o una naranja, un d'allò de naranja, saps? I llavors, de cop i volta, el Harry es torna mig boig i li diuen al William, jo em vull casar amb aquesta senyora. I el William li diu, calma, diu, perquè jo la Kate Middleton l'he tingut esperant 12 anys, abans no m'hi he casat, que de fet li deien Waity Katie, per, saps? Com dir, aquesta dona que s'espera i desespera a la vegada. Total, que el Harry li diu, que m'has de venir a dir a mi, jo ja sóc grandet, jo em casaré amb qui sortir del reial d'allò.
6: Sí.
17: D'acord. Llavors, diuen que es casen i es casen. I aquí comencen les tensions, perquè la Meghan té diferents xocs amb la família reial a nivell de protocol, bueno, de coses que ella vol fer i que, evidentment, no se li permet perquè ha entrat a una institució absolutament rígida. Però, de portes en fora, del Palau de Buckingham, té una gran acceptació pel públic, és a dir, la ciutadania britànica l'accepta perquè diu, mira, és una noia que és mestissa, és una noia que es declara obertament feminista, és una noia que ve de Hollywood, que és una xiqueta del segle XXI. Aquesta noia obrirà les portes de Palau i entrarà l'aire i veuràs que ve. Clar, però el que no sabien és que de portes endins la mel d'abelles se'ls estava convertint en mel de vespes. Perquè comencen els conflictes, les exigències de la Mega, les declaracions públiques poc encertades i, a més, diversos treballadors de la seva oficina declaren obertament i pleguen de la feina dient que reben maltractament per part de Meghan i de Harry, que sóc el Harry tampoc no és un sant baró. Bé, hi ha un episodi d'aquests que m'encanten. I és que la Meghan, això t'encantarà, Iu, la Meghan, que a aquesta noia li agraden molt els diners, molt li agraden els diners, ella va arribar a Palau pensant que li posarien la pompa i les circumstàncies, saps què vull dir? I que tots serien, bueno, unes catifes vermelles i uns vestits i una cosa. Clar, li va tocar una caseta, fill meu, amb un hort, allà mig mort, que ella va haver de posar-hi allà unes tomaqueres i una cosa, saps? I ella va dir, home, si entro a la família reial britànica...
6: No, per això no calia.
17: I diu, i quan jo hagi de sortir, que hagi d'anar a rebre una princesa o un príncep d'una altra reialesa, com em vestiré? I llavors es va posar en contacte amb diferents firmes de haute couture, d'aquesta, i llavors els hi va dir, si vosaltres em deixeu els vestits, jo me'ls poso i us faig la publicitat. Ella el que no entenia és que quan ets un treballador públic no pots acceptar regals.
6: No,
17: exacte.
6: Així.
17: Què va passar? Que de cop i volta ens fem les víctimes. És que no puc fer res, és que mira quina casa que m'heu donat, és que mira quin racó de món que per anar-me a morir, és que no puc portar ni un vestit com Déu mana si no malgrato de la meva butxaca. Bueno, noia, què t'esperaves? Això funciona així. Aleshores, què van fer? Plorar molt, plorar molt, plorar molt, fins que arriba un dia que agafen el Freedom Fly, que és l'avió d'allò, de la llibertat, i se'n van a Montecito, que és un lloc que està fa riure, no?
6: Montecito? A Montecito se'n van anar?
17: A Montecito, això és Califòrnia. Què passa? Que allà lloguen, no compren, lloguen una mansió enorme.
15: Aquí en diem el cotxet,
17: sí. Lloguen una mansió enorme amb 37 habitacions i 200 sales de bany. Bueno, és que li passa la mà per la cara a la Isabel Presley, saps? Que dius, home, amb els diners que tens, Harry, perquè el Harry havia heretat de la Lady Di molts milions. compra't un xalet d'aquest aparellado, d'aquest, saps? I ja està, i tu estàs allà amb una piscineta per fotre els nanos allà dins les nits de juliol, que no emprenyin. Però no, ells van voler la gran mansió. I aleshores què passa? Comencen a donar entrevistes a la Oprah Winfrey, fan el documental per Netflix, dient coses íntimes de la família reial, acusen a la família reial de racistes perquè algú els hi va dir que es preguntaven de quin color sortiria la criatura que portava la Meghan a dins de la panxeta. Bé, coses que potser no calia saber. I entre elles també explica a Príncep Harry en un llibre que també fa, que es diu Esper, intimitats tan

0: grosses, com que el dia que es van casar el seu germà i la seva cunyada, ell va acudir en aquest casament amb el pito congelat, perquè venia de... Sí, sí, venia d'una missió amb l'exèrcit britànic, havia estat a molt baixes temperatures, exposat a molt baixes temperatures, i resulta que el seu membre se'n va sentir, pobret meu.
1: I concretament és allò és el que es va congelar,
0: allò és el que es va congelar.
1: La resta anava bé, però va ser...
0: Bueno, perquè també la família real britànica és molt donada a beure segons quins brevatges alcohòlics, llavors a les 11 del migdia la resta del cos ja anava calentet, com les orelles i les galtes, però el pito el portava com un palito de cangrejo, saps el que vull dir? I llavors, bueno, pobret meu. A més, el príncep Harry, recordareu aquell episodi que es va vestir de nazi,
1: sí,
0: en un carnestoltes, i aleshores, clar, l'opinió pública se li va llançar al damunt. Doncs en aquest llibre ell explica que qui li va proposar de vestir-se de nazi van ser William i Kate, perquè ell, pobret, no sabia què era el símbol nazi ni un soldat de les SS, un noi que ha estudiat a Eton, eh? Vull dir, o no va aprofitar gairebé les classes o realment ets més curt que la cua d'un conill. Bé, tot això passa mentre s'està morint el príncep Felip, que és el rei consorte de la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra també se'n va dormir la migdiada dels justos, s'ha quedat amb Sant Pere i, bueno, passi, que veurà el piset. Clar, i tot això és un desgavell i una trencadissa enorme. Què ha passat a partir d'aquí? Doncs que el rei Carles sempre ha intentat mantenir una relació cordial amb el seu fill. Suposo que de portes endins li ha picat la cresta, dir-li, escolta'm, què vas explicant de casa pels llocs? Aquests draps bruts no cal que ningú els sàpiga. De portes endins se soluciona. I sempre ha intentat, doncs, trobar aquest equilibri perquè no s'acabin d'enfadar el Harry i la Meghan. I llavors aquí és quan arribem a aquest punt que ells volen tornar i que tothom es pregunta per què. Per què volen tornar al Regne Unit aquesta gent? Ja et veig interessat, tio, t'he dit fa un moment que estaries tan amb les orelles obertes, això és com un conte de princeses i de prínceps. Clar, ells volen tornar, hi ha diferents teories. La primera, volen tornar perquè el rei Carles realment empitjora la seva salut i ja veuen que fa la viu-viu i mira, escolta'm, aviam si repleguem alguna cosa i ens donen un palauet. Han tornat perquè diuen a Meghan Markle ha aconseguit un contracte amb Guy Ritchie, que és el director d'una sèrie de Netflix que es diu The Gentleman i que té un paperet per ella, o han tornat perquè estan preparant un documental per commemorar els 30 anys de la mort de Lady Di, que són l'any que ve. Aleshores, clar, tot això és un poti-poti que la gent ha fet les seves conjectures, però el rei Carles, de cop i volta, ha dit, ep, que aquí la ciutadania s'estan sumant, que aquests tornen i jo aquí posaré quartos, perquè ells es queixen que no tenen seguretat, no porten uns guardaespatlles que els hi controlen una miqueta el tema. I clar, diu, ostres, vull recalcar a la ciutadania britànica que no sortirà ni un duro de les arques del govern per protegir i per salvaguardar la seguretat d'aquest parell i dels seus dos fills. Total, que quan fa aquest comunicat, a Harry i la Meghan s'enfaden moltíssim perquè es veu que això tampoc no ens agrada. I a última hora han fet aquest cap de setmana un vídeo fantàstic en el que estan amb els seus nens per la campinya britànica fotent uns bots com si fossin esquirols i de cop i volta, ai, mira un gosset, ai, mira, sortim a pescar. La mar de bé, no?, amb la bandera britànica i un cor i tot plegat. Molt bé. I aleshores, en tot aquest cacau mental, que ara vinc, que ara torno, que ara no sé qui sóc, clar, jo ara penso, si fóssim ciutadans britànics per un moment, imagineu, que aquests ciutadans britànics veuen la monarquia britànica com si fossin cosins germans seus, perquè se'ls estimen moltíssim. Tu fas aquí una enquesta ara mateix de popularitat i tothom s'estima moltíssim els membres de la monarquia britànica. Si un de cop i volta que tornen aquest parell i que potser de la teva butxaca els hi has de pagar, no sé, un arròs els diumenges, saps? Vull dir, això com ho veuríem? És a dir, aquesta gent poden permetre el luxe d'anar i venir només perquè de cara a la galeria els interessa tenir un cert estatus i bueno, i estar lligats sempre a l'ombra del rei Carles III i de viure d'això, no? Vull dir, no hi viuen potser directament, però indirectament sí. Si aixequés el cap la reina Isabel, vosaltres creieu que tornaria a la tomba, pobra?
2: Tot això és per aquesta pregunta.
0: En tinc més, eh? Però la primera és aquesta. O sigui, aquesta gent que va i ve d'aquesta manera, vull dir, a nivell de ciutadà, amb els teus diners públics, perquè a més s'ha sabut després que el rei Carles els hi passa 2 milions cada any.
3: Ah, en negre.
0: Amb un sobre per Nadal. Per Nadal els hi posa.
3: Ara no es diu en negre, es diu economia...
0: Bé.
3: Com es deia?
1: Submergida.
3: No.
0: Bé.
3: Informal, economia informal.
0: Informal?
3: Sí, l'altre dia vaig sentir un expert que deia, no, l'economia informal, diu, que escolti, negra.
0: Doncs clar, si realment està passant 2 milions en el seu fill, vull dir, aquí poden tenir una miqueta de... No sé, el govern britànic s'hi hauria de posar d'alguna manera, perquè aquesta gent són els que controlen quina economia es gestiona o no es gestiona a través de la monarquia, i això ja ho trasllado a totes les monarquies. Vull dir, quins

0: privilegis es tenen o no es tenen, o si amb economia, com ho has dit?
1: Informal.
2: De color.
0: Clar, segueixen informal. Passant coses per bé que nosaltres pensem que no.
3: Afroamericana.
4: Bé, us han fet preguntes,
0: a veure si les contesteu. 3-2.
4: Sí, sí, sí. No esteu atents a classe.
3: Primer, com diria el Núñez, massa criticat una imitació que he fet fora d'antena.
0: No se t'ha criticat gens. Però tu
4: s'ha demanat que la faci d'antena.
3: Però tu has imitat a Meghan Markle. I ningú ha dit res. Has imitat a Meghan. Has dit, sí, perquè jo... Has imitat a Meghan i no hem dit res.
2: I era clavada, a més a més.
3: Era clavada. Jo quan l'he sentit dic, hòstia, és la Meghan.
4: Perquè parla català, la Meghan.
0: Se li ha dit Sussex, ara, perquè si no s'enfada. Sí, no se li pot dir Meghan Markle, s'enfada. Perquè ella, clar, veus, aquest voler sempre està lligats a la monarquia. Bé, si sabem que al rei Carles li estan passant 2 milions així amb el sobret i tal, clar, aquí potser, com a ciutadans britànics, tanta monarquia, s'haurien de fer mirar, no?, d'alguna manera.
2: Jo això de quan la gent es canvia la sang blava per sang vermella, així, amb un vol, mm-hmm, per anar al Montecito.
0: Van anar a Montecito.
2: Jo tinc la sensació que si hagués estat la Lady Di, que la va haver d'adquirir transferida, la transfusionada, la sang,
0: sí,
2: potser la gent no li sabria tant de greu. És a dir, aquest aparell em sembla que tenien l'esperança de caure millor. I ara haver de justificar tot el que fan i que els hi paguin o no els hi paguin, etc. L'opinió no només està dividida, em sembla, allà sobre monarquia o no monarquia, sinó sobre ens creieu bé o ens creieu no, també.
0: És un tema de pell.
2: Em sembla. De sang, també. Sí.
0: Exacte. És d'obrir la cuca en canals.
2: Em sembla, sí. Perquè l'he dit, sí, que és d'aquesta cosa plebea que va caure molt amb gràcia.
0: Sí.
2: No només perquè va morir com va morir, ja abans era una mena com de monarquia alternativa, com d'aristocràcia alternativa, que va funcionar molt bé.
0: Sí, la princesa del poble, l'he
2: dit. Sí. En aquest cas em sembla que...
0: De fet, Meghan es compara molt amb ella. El mateix Harry, en el documental, diu Meghan és com la meva mare. Saps? O sigui, que hi ha aquesta intencionalitat d'intentar que l'opinió pública els vegi com els prínceps del poble, no? Sí, sí, sí.
1: A veure, jo intento fer un exercici, perquè ens diu, si fóssiu, no?, deia, si fóssiu ciutadà o ciutadanes, en aquest cas, al Regne Unit, clar, a mi em costa posar-me ja amb la pell de gent que vol, desitja i sent la monarquia, perquè soc republicana i em tira molt enrere, però si tu al final acceptes les regles del joc de dir, bueno, teniu una monarquia, jo crec que t'has de menjar amb patates els avis, àvies, pares, fills, filles, els que van, els que tornen, perquè al final o juguem a una cosa o a l'altra.
4: Llavors... Perquè a més hi ha una trampa, i és quan en les famílies reials entra gent que no està acostumada al joc de les famílies reials, tot el que fan i tots els diners que es gasten se sap.
1: Totalment.
4: En canvi, quan els que entren a les famílies reials són d'altres famílies reials i per tant s'estan
1: no
4: més acostumats...
1: Escrutini.
4: Tu saps en què es gasten, no sé, tot els descendents a la monarquia espanyola, a la monarquia sueca, a Holanda?
2: No se sap.
4: En canvi, de Lady Di o de Meghan Markle, com que no són allò de família reial, sinó que venen adquirits, se sap si s'han llogat una casa o no, si han marxat a no sé on, si tenen una feina o no. En canvi, dels prínceps i això com passa com més
1: desapercebut. Bueno, per això d'alguna forma, en Harry...
2: De l'Andrew sí n'hem sabut alguna cosa, de l'Andrew, però...
1: Però en Harry jo crec que... Bueno, al final ara hi haurà, crec, tinc la sensació, una mica de rebequeria, però acabaran, ja estan allò que ven xupant del bote.
0: És aquest el tema, clar, perquè aquest pobre noi no ha treballat mai a la vida.
1: Clar,
0: llavors... No sap treure's les castanyes del foc.
1: Clar.
0: Aleshores ell, doncs mira, si ara faig un llibre, després un documental, aprofitant que venc tota la martingala monàrquica...
1: Però, i clar, aquests 2 milions, no?, que dius que li passa.
0: I els 2 milions, i el que va heretar de sa mare, que ja s'ho ha petat tot amb el lloguer de Montecito.
1: Imagina.
0: Vull dir, tot allò, pam-pam, ja està, eh? Vull dir, ha desaparegut del mapa. Clar,
4: mira, Lio, que fa estona que mira amb una cara amb uns ulls com uns plats.
3: No, crec que aquesta parella està a l'alçada de les monarquies. Vull dir, és perfecta. Vull dir, tu si comences a mirar el que vindria a ser el nucli familiar de les famílies reals, més o menys, de tota Europa... Ja no descompto les de l'Àfrica, perquè són un altre tipus de monarquies. És això, no? Vull dir, trobo que estan a la normalitat més absoluta.
0: O sigui, de fet, si ho traslladem a la monarquia espanyola, clar, nosaltres tenim el cas de Froilán, que és un senyor que ens ha donat titulars molt sucosos, com disparar-se en un peu.
4: Iñaki Urdangarín i el Duque Empalmado i tots aquells correus.
0: Quina fantasia, això va ser or pur. Sí, senyor. Victoria Federica, també, que anava amb una targeta blanca en el Monader, o més d'una, i que tenim constància que es comprava les bosses de mà al Corte Inglés d'allà de la Castellana amb aquestes targetes. Clar, creieu que la monarquia espanyola en aquest sentit ha posat bé aquest cordó sanitari per dir prou a tot això i empatitir.
2: No, la reina és plebea.
0: La reina, per això
2: no només això, és periodista.
0: Algú que ve de fora...
3: Que sobre és periodista.
0: Com tu i...
3: Hosti,
0: la sabries imitar, la Letícia?
4: Sí. En el teu repertori d'imitació hi apareix Letícia?
3: Sí, bueno, de fet, jo ara quan surti d'aquí faig la festa major de Sant Adrià del Besòs, sí? que va acabar la setmana passada i vaig a fer una actuació d'imitació, sí. No, però és que ha sortit el tema de la reina d'Espanya. Jo que miro poc, aquestes coses, fotos, però cada cop que veig una foto, aquella senyora sempre està enfadada. És a dir, fa cara de jo no voldria estar aquí. Coi, doncs no hi vagis. És a dir...
0: Jo ja sabies el que anaves, una mica, no?
3: Ja no entro en això. O sigui, ella no sabia on anava i se va trobar allò i va dir, hòstia, no m'acaba de... Bueno, molt bé, un cop això li dius, molt bé, jo sóc la reina, mira, aquest acte no hi aniré. No has d'anar-hi perquè no sé què. Pues, si no estàs contenta... O, és a dir, tens dues opcions. O hi vas i somrius, perquè és que sempre fa... O sigui, sí, podríem agafar...
2: No es guanya el sou.
3: Qualsevol xarxa que penja fotos la Casa Real espanyola i mai fa cara de... Pues jo aquí estic bé.
1: Però estem fent el que diu l'Òscar, l'estem trinxant en ella.
4: Sí, sí. No, si entres a la família real, ja saps que seràs motiu d'escarni.
1: Sí,
4: sí.
3: Però no, perquè no sigui...
4: Ara viuràs bé, això sí.
3: Tu vius, o sigui, tu...
1: O no,
3: tu de què treballes? Tu de què treballes? Jo sóc reina. Molt bé. Quina és la teva feina? Anar als actes i ser simpàtica amb la gent. És la teva feina. I donar la mà a la gent.
0: Aquí et diré una cosa, diu,
3: Però, coi, fes una cara de...
0: D'estar contenta.
3: No cal fer cara d'estar content, però no cara de jo no vull ser aquí.
4: Fes de relacions públiques i, per tant, no, guanya't el sou.
3: Escolta, jo he anat a molts llocs que no voldria anar-hi. No és aquí el cas, jo la tertulia.
2: Ah, no, bé, la cara que fas aquí ara.
3: Però jo he anat a llocs que preferia que em tanquessin la tapa del piano a les meves parts més toves abans d'anar a aquell lloc. Però jo aguantava. I anava allà i feia veure que estava... Que bé que m'ho estic passant.
0: Clar, no
3: i quan arriba a casa, quan arriba a casa, és la cosa més... Sí o no?
2: I tant.
3: Bueno, doncs, escolta,
2: jo, tots,
3: jo no soc reina.
0: Però no creieu que Letícia ha tingut un paper important a l'hora de netejar una miqueta per bé que aquí es podem ser monàrquics o no, jo aquí ni entro ni surto, però en tant que institució d'on veníem i com està la cosa, no sabem si ella també ha tingut a veure amb l'educació també de les seves filles, amb com han mantingut el rei emèrit lluny de tot el que vindria a ser el nucli familiar actual, aquests esforços que ha fet per acostar-se a la reina Sofia, per bé que sabia que la reina Sofia també pobreta anava a coixó de les dues cames.
3: Però si es va posar davant d'una foto perquè no li fes una foto...
0: No va semblar una fantasia, imatge, allò.
3: Aquella imatge que es col·loca davant, diu, a mi hija no la fotografien con Sofia.
0: Oh, sí, meravellós.
3: I vesteix a les nenes, que podia anar a l'humana a comprar-li la roba.
0: Però no l'esteix ella.
3: La roba l'agafa dels contenidors de roba d'aquest, que la gent va llançar roba i posa les nenes, que semblen un armari... Bueno, semblen una làmpara. La làmpara Strumflens, que venen a l'IKEA. Sí o no?
0: Les meves, sí.
1: Bueno, jo crec que sí que és cert que el paper de Letícia ens pot agradar més o menys, és molt fàcil criticar-la, perquè crec que no, però sí que és cert que segurament ha marcat un punt d'obertura, no?, de la monarquia més tradicional, del paper de la dona, jo crec que sí que segurament ha fet canvis, però també no sé fins quin punt, una cosa és allunyar-los, el que tu deies, no?, els apartem una mica, però no sé si tota aquesta economia informal segueix mantenint a tots aquests personatges que estem pagant entre tots i totes.
0: I jo encara no
4: l'he vist treballant. Hi ha uns quants, sí, totes totalment. Les famílies reials, mira, escolta,
1: i aquests sí que els estem pagant nosaltres, eh?
4: Sí,
1: aquells, mira, però
0: què? Un que treballa, que és aquest que juga amb vol, amb el Granollers.
4: Un fill d'Urdangarín.
0: Un fill d'Urdangarín,
3: sí. Aquest juga al Granollers,
0: sí. Ja està.
4: Juga amb vol, sí. Com el pare.
0: Exacte.
4: Doncs l'Elisenda Pineda, que ens ha fet preguntar-nos sobre, d'una banda, Meghan i Harry, però, de fet, al final, de sobre les famílies reials.
0: Exacte, i jo crec que, en el fons, això de Meghan i Harry és la tapadora per amagar tot lo del príncep Andreu, que aquí sí que tenen una merderada ben grossa, ben grossa.
4: Veus que no hagis tocat al final,
1: la monarquia
2: malgrossa.
4: Elisenda, gràcies. Fins la setmana que ve. 5 minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida continuem.
5: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres.

0: Però no saps quan en surts.
1: La Setmana del Llibre en Català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
2: La IA és bona?
3: A quina edat puc tenir mòbil?
4: Com sé si una notícia és veritat?
5: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
6: I això per què passa?
7: I a qui m'he de creure?
8: I què puc fer jo?
5: Per això fem l'Infocar.
9: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
5: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
10: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
11: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
12: Catalunya migdia.
13: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
14: Pizzi, che, que bueno que viniste!
15: Quants anys de futbol en català? Des de 1976.
16: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
15: On va començar tot.
16: A Catalunya Ràdio.
15: On tot continua.
16: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
15: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
16: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
15: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
16: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebran 50 anys de futbol en català.
15: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
12: Som 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
17: Dos minuts i seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i Liu Forn. El dia en què hem començat el Catalunya Migdia a les dues explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat, gairebé 10.000 interns. Entre el 2010 i el 2022, la xifra de població reclusa havia anat baixant, però des del 2022 fins avui s'ha passat de 7.700 interns a 9.600 actualment. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara, en canvi, amb l'entrada a la presó, explica part d'aquest augment, ja que 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. El pic de població interna en persones va ser l'any 2009, quan hi havia 10.500 persones complint penes, 1.000 més que ara. Ara bé, la millora de les condicions de vida dins dels 13 centres penitenciaris els últims anys fa que les places disponibles actualment siguin de 10.100. Per això, el conseller Ramon Espadaler es planteja construir mòduls nous, per exemple, dins de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que podria guanyar unes 250 places noves.
18: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
17: En qualsevol cas, potser hauríem de diferenciar entre la capacitat física de les presons a Catalunya, és a dir, quants llits disponibles hi ha, quanta gent hi cap físicament, però també la capacitat logística i de personal que necessita per atendre els milers de persones recloses. Saludem Montse Balaguer, que és portaveu de la UGT Presons. Montse, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
17: Primer de tot, està saturat el sistema penitenciari català?
19: Sí, sens dubte, sí.
17: I el personal que treballa a les presons està dimensionat per 10.000 reclusos, que són pràcticament els que tenim?
19: No, per això està aturat el sistema penitenciari. Perquè si bé la capacitat, molt bé, com has dit, física és de 10.000 i escaig, la capacitat real per part del personal de rehabilitació, d'interior i d'administració és de... El topall seria 7.500 interns. Estem treballant molt tensionats en els tres àmbits.
17: I quan sentiu el conseller dient que les primeres mesures que pensen és crear mòduls dins de les actuals presons, què us sembla?
19: Doncs mira, fa moltíssims anys això ja es va fer amb mòduls prefabricats a Quatre Camins i de fet avui encara hi són tres mòduls d'aquests mòduls prefabricats. Això va en detriment de l'espai físic, ja de per si. És a dir, aquests mòduls que van posar Mas Enric aniran en detriment d'un camp que hi ha de futbol, per exemple.

0: però amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, els equips de tractament estan tensionats, el personal d'administració està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Llavors, nosaltres, com UGT Presons, hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i imprescindible, i ja, el personal, en els tres àmbits, perquè estem molt tensionats.
1: I s'haurien de construir noves presons o amb les que tenim ja n'hi hauria prou si hi hagués més personal?
0: Si hi hagués més personal, tens fins a la capacitat física de 10.500. Ara obriran la zona franca, perquè la zona franca dona cobertura a un problema de fa 7 anys, i és quan els interns homes comencen a envair l'espai de la presó de dones en secció oberta. Llavors, sempre van retard. Diguem-ne que l'administració va a ritme creuer i la vida va a ritme de carrera de ràpida, no? Llavors, hem d'adequar el ritme de l'administració a la realitat, perquè la realitat és que són éssers humans. És a dir, quan tu atens éssers humans, no pots anar a 10 anys donant solucions a 10 anys abans, eh? O problemes de fa 10 anys. Ens has de donar ja amb caire de futur.
1: Per tant, ha faltat previsió als diferents governs que hi ha hagut.
0: Sí, bé, clar, que veníem d'una conselleria abans que abogava molt per la obertalitat. Clar, per un costat, i això és una mica enganyar quasi a l'electorat, no? Perquè si per un costat tu estàs augmentant les penes i com és molt bé has dit, les petites faltes es converteixen en pena de presó, i per un altre costat el que fas és l'obertalitat, és a dir, és facilitar el tercer grau, sí que podem dir llavors que quan entren uns surten els altres. Llavors, no té cap sentit. Un estat ha de poder fer les dues coses. Per un costat, si creu que ha de, que amb punitivisme s'aconseguirà reduir la delinqüència al carrer, ha de facilitar i ha de preveure que això seria així. De fet, unes declaracions del conseller quan pren possessió ja diu, ell és conscient en aquell moment, ja va dir en el seu moment que aquesta pressió policial al carrer acabaria tensionant les presons. D'acord? Doncs ja estem en aquest punt, ho hem anat avisant i seguim estant igual que fa 2 anys, el mateix personal.
1: La situació actual dins de les presons és com per preocupar-nos a nivell de tenir, per exemple, presos en algunes instal·lacions o en algunes cel·les que no compleixen els requisits, o de moment ho teniu tot controlat?
0: Depèn de la presó. Hi ha presons més velles, com Quatre Camins, o com Brians 1, o Component, per exemple, que són presons molt velles i és que feia falta ja fa també 15 anys. Per l'espai en si, com que tens capacitat fins a 10.000, l'espai no és tant el problema com la massificació. Quan tu tens massificació, estàs menys fent la tasca que et correspon de vigilància, de rehabilitació, del que sigui, perquè portes molts més interns i la teva capacitat és la mateixa. Llavors, està tot tensionat. O sigui, s'està sustentant el sistema penitenciari català gràcies als recursos humans que tenen a tensionar la plantilla, però la plantilla té un límit i avui ja estem en aquest límit.
1: Doncs és la Montse Balaguer, portaveu de la UGT a presons. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Home, doncs el discurs és força clar. No sé com ho veieu.
2: Bueno, jo crec que és un tema complex i crec que la mirada només des de la part més dels centres penitenciaris deixa fora com una gran part d'un problema social que tenim, no? Que té a veure en què el debat jo crec que sobretot s'ha de construir sobre si ella parlava de la multireincidència, no? Per mi un sistema funciona o no funciona no únicament tan sols pel nombre de presos que tens, sinó pel nivell de reincidència d'aquests presos i també per graduar aquells delictes, no? Si són delictes més greus, doncs evidentment entren a presó i llavors hi ha tota una graduació que amb aquells delictes que no són tan greus s'haurien de buscar altres alternatives. De fet, hi ha tota la justícia restaurativa que intenta, no?, que descol·lapsar els centres penitenciaris no únicament per això, sinó també per oferir alternatives a aquestes persones que surten d'aquests centres penitenciaris, i ella parlava, no?, aquests perfils que surten i tornen a entrar. Llavors, què ens està passant amb la multireincidència? Per mi, i l'enfocament no està únicament amb la part policial ni de justícia, sinó a nivell social. Quins perfils de gent tenim? Què busquen? Què necessiten? Com podem fer d'alguna forma per trencar aquesta cadena de reincidència? Per tant, jo crec que cal aquest enfoc més global. Hi ha altres sistemes, hi ha altres models a nivell europeu que segurament no potencien, no estan tan enfocats, no?, amb condemnes que acaben sent en centres penitenciaris, sinó mesures que són com alternatives a l'ingrés de centres penitenciaris, i segurament Catalunya, tot i que ja està enfocada, cal fer avenços en aquest sentit. Jo crec que hem d'obrir una mica el focus, entendre que tenim aquesta pressió penitenciària perquè ha canviat el Codi Penal i, per tant, la gent que és multireincident amb delictes, ella ho deia, petits, acaben entrant a presó, però què passa? Per què tenim aquests nivells tan alts de multireincidència? I si no entenem la base de tot això, aquest enfoc més global, social, serà molt difícil que puguem acabar amb això. I anirem només a veure la conseqüència, no?, que és el fet delictiu, i que torni a entrar a la presó, i al final és com un cercle viciós que és difícil que s'acabi de trencar, no? Per tant, jo crec que necessitem realment un enfoc més global d'aquesta problemàtica.
3: La redimensió del país em sembla que no només afecta a les presons, és a dir, el problema és que si parles de presons, doncs sembla que estiguis associant delinqüència amb immigració, i no és exactament així. És un país que no té fills i, en canvi, multiplica enormement la seva població, i sembla que volen que arribem a 10 milions. Això és impossible que no sobredimensioni tot. Les presons, però també les escoles i també la sanitat. És a dir, tothom ha de fer gran les coses, no només perquè canvia el Codi Penal o perquè endurim o per si la multireincidència, que també, sinó perquè som més. I de debò, tant se val d'on venim, però som més. Llavors, si som més, és bastant probable que hi hagi més delinqüents, de la mateixa manera que hi hagi més alumnes, i hi hagi més malalts, i hi hagi més vells, etc. No? De tal manera que això em sap greu, perquè quan es parla tan específicament del tema de les presons, doncs sembla que estiguem parlant d'una mena de societat a banda, que no és un servei social, i és un servei social, és un servei cap al presoner que s'ha de rehabilitar, s'ha de reincidir, i és un servei cap a nosaltres que necessitem poder castigar algunes conductes i aïllar-les, ni que sigui durant un temps. Però no és un espai que ara hem de dissenyar per que sigui una bombolla fora de la societat i que llavors ara resulta que no hi caben perquè hem canviat el Codi Penal. No, és un reflex de la societat, és un mirall, són vasos comunicants. Si nosaltres som més, el més normal és que haguem de sobredimensionar tot, els ràtios de les escoles, el ràtio de les classes, dels hospitals, etc. I per tant també de les presons, només faltaria.
4: A veure, jo que no tinc ni idea del món penitenciari, però crec que el 99% de les persones que ens estan sentint no és un món absolutament aliè a nosaltres, no coneixem què està passant allà, ni sabem les condicions de persones que han allà, però arran de tot el tema dels presos polítics es va començar a parlar de situacions reals de persones que viuen a les presons, i vam començar a conèixer una realitat que sembla que estigui absolutament allunyada de... No, està absolutament allunyada
1: fins
4: de nosaltres.
1: Fins i tot alguns consellers, perquè alguns dels líders del procés que van entrar a la presó van després fer declaracions, per exemple Carles Mundó, dient he vist coses que ara, si tingués la responsabilitat política, potser canviaria coses després del que he vist a dins de la presó.
4: Per tant, la realitat aquesta és el que a vegades es nota faltar a l'hora d'afrontar políticament les situacions. Aquest migdia heu passat en l'informatiu unes declaracions del conseller Espadaler, que venia a dir que era un èxit que hi hagués un 95% de presos, perquè vol dir que està funcionant la policia i s'està combatent la reincidència i tal. És a dir, és donar-li la volta a l'argument. És a dir, no, si és que és un èxit que tinguem les persones plenes. Bueno, no ho sé, però necessitem sempre vendre... és a dir, si no és aquest argument, serà el contrari. És a dir, passi el que passi, sempre hem de vendre que és positiu. Bueno, potser s'han d'afrontar les coses, i això que deies, no?, que hi havia molts consellers, o algun conseller que va estar a la presó, i jo no m'imaginava que això fos així. Quan, com a societat, no sabem quines són les històries, i t'explicaven històries de gent que només aconseguint fer una trucada aconseguies que una persona veiés a la seva mare o al seu pare després de 3 anys de no poder-lo ni veure, no? És una realitat. Llavors, estem fent bons la gent que està a la presó? No estic dient això, però són persones que formen part de la nostra societat que estan a la presó, de les quals no en sabem res, ni d'ells ni de la seva vida, ni de com és complicat, suposo, després tornar a la vida un cop has estat a la presó per diversos motius. Per tant, com a societat, potser hauríem de començar a entendre què és el que està passant dins del... com hauríem d'intentar començar a entendre què està passant a molts altres llocs, però el debat polític és un altre.
1: No, i a banda hi ha moltes coses, és a dir, quan hi ha un clam popular per no endurim penes, endurim madura contra la reincidència, per exemple, que efectivament els mateixos Mossos d'Esquadra diuen no, és que amb la reincidència tenim un problema. Molt bé, però, si es decideix que hi hagi madura hi ha d'haver algun lloc on
4: colocar-lo. Però la reincidència se soluciona perquè la persona que ja no hi reincideixi vol dir que l'has de jutjar i fotre a la presó, perquè si no el fots a la presó mentrestant continua reincidint. Clar, diu, és que té 36 detencions. Bueno, si a la primera el fots a la presó, si és que li toca fotre a la presó, s'han acabat les altres 35.
1: Després hi ha altres derivades, i per exemple, també els que hi treballen a les presons es diuen, no, hi ha molta gent que no hauria d'estar a la presó, hauria d'estar en algun centre, per exemple, clar, psiquiàtric, perquè tenen molta gent amb problemes de salut mental, que com que no se sap molt bé què fer-ne, sí, entre cometes, no, i no acaben a la presó. I dius, home, doncs potser no, les presons ha d'estar pels delinqüents, i en canvi hi ha gent que el que necessita és una atenció mèdica, perquè el que tenen és més un problema de salut mental que no pas de reincidència o de delictes.
2: Però, passa que aquí, a més, amb l'auge de l'extrema dreta, que té un mar que és molt punitivista, no? I que és molt simplista en l'anàlisi, deixa fora tot és blanc o negre, no? Has fet un delicte, doncs entres a la presó. Però és el que deies, a vegades es cometen delictes perquè realment hi ha un problema de salut mental, un problema d'addiccions, un problema social al darrere que acaba d'alguna forma empenyent a determinats contextos, i jo crec que l'important seria realment fer un pacte social de debò per analitzar amb calma i veure realment quins casos han d'entrar a presó, on situem també si funciona o no els centres penitenciaris, que tenen molt a veure amb la reincidència de la gent que ja ha estat a la presó, si tornen o no tornen, i llavors també tenir la capacitat de desenvolupar, que jo sé que s'estan treballant en programes alternatius, però ser capaços com a societat d'entendre que hi ha altres maneres, d'alguna forma, de reparar aquell dany que justícia restaurativa i altres models, perquè no tots els delictes s'han de perseguir ni treballar ni posar a la presó de la mateixa manera. Realment hi ha molts, molts matisos, i a mi em fa molta por perquè la idea que s'està imposant, que s'està barrejant immigració, no?, presons, delinqüència, és blanc o negre, i fa fredat, perquè al final dona la sensació que no hi ha matisos, quan és un tema que està ple de matisos, i realment, com a país, si volem donar una bona resposta a això, s'ha d'entendre que hi ha diferents fets delictius amb diferents graduacions, i s'han de treballar, sobretot, des d'una perspectiva també social i comunitària, que això no vol dir un plantejament bonista, no, vol dir realment destinar els diners públics perquè les coses canvien, fent un tractament adequat per aquella persona.
1: D'aquí a 2 minuts, seran 3:15, òbviament les dades són les que són, queden aproximadament unes 500 places lliures ara mateix a les presons catalanes, però com ens deien les representants de l'UGT, el problema no només és físic, quanta gent hi cap, sinó després a quanta gent pots atendre, clar, perquè si vas col·locant gent però després no tens prou múscul, diguem-ne, tant de personal com de mitjans per poder-los atendre, llavors acaba sent allò un polvorí, perquè encara pot ser pitjor el remei que la malaltia. Per tant, en les pròximes setmanes i mesos haurem de veure com ho afronta el govern, tant si s'han de fer noves presons, que també és un tema tabú, ningú no vol una presó al costat de casa, aquest és un altre debat, o si s'han de continuar fent mòduls dins de les actuals presons, amb el que això comporta a l'hora de, doncs, que estiguin en pitjors condicions els que hi són a dins. En tot cas, alguna cosa cal fer, perquè és evident que ara mateix estem al tocar del col·lapse, si no és que havien col·lapsat ja, com ens deia la representant de l'UGT. Gairebé 3:15, una pausa i de seguida anem amb la intel·ligència artificial. No us en lliurareu, tot i que hem buscat reforços. Hem buscat reforços, no us amoïneu.
5: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
6: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Aquí el tens.
7: Ja?
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Catalunya migdia.
10: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Al matí tenim els protagonistes del dia.
11: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
8: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
12: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
8: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
13: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades és com una sordina que apaga les emocions.
14: Al matí

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: 14 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, Jordi Cabré, Alba Alfagema i Iu Forn. Fa dies que sentim com diversos experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector, que han llançat un avís sobre els perills mundials que pot comportar la nova tecnologia. I per això, les principals tecnològiques es mostren partidàries ara d'alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia. Tant la Unió Europea com la Xina no volen donar carta blanca al desenvolupament de la IA. En canvi, Donald Trump no vol aixecar el peu de l'accelerador. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria i té por que alentir el desenvolupament podria comportar que la Xina acabés avançant als Estats Units. De moment, a les borses europees i a les asiàtiques, les tecnològiques perden força. De fet, tenen les pèrdues més importants dels últims dos mesos. Els que en saben, els experts, creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament dels sistemes i les aplicacions de la intel·ligència artificial. El dubte és com i qui ho decideix. Saludem Ramon López de Mántaras, és pioner de la intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Ramon, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Què et sembla aquest debat que s'ha generat en els últims dies de manera tan sobtada?
3: Bé, ja la primera sensació és que sembla que estem vivint en una espècie d'histèria col·lectiva. Òbviament no justificada fins a l'extrem en com ens la presenten, no? És obvi, és cert, que és una tecnologia de doble ús, la intel·ligència artificial, com moltes altres, i que, per tant, comporta riscos. Però això ho sabem des de fa dècades, eh? No és una cosa completament nova. Fa molts anys que es fa intel·ligència artificial. El que passa que darrerament ha arribat a tothom, a les mans de tothom, als mòbils, als ordinadors de tothom, amb tota aquesta història al voltant dels models de llenguatge. El més conegut, doncs, que la gent coneix més segurament és la ChatGPT, no? I similars, no? I el problema és que al darrere de tota aquesta, diguem-ne, intel·ligència artificial, no li diríem, podríem dir una mica nova o diferent del que fèiem abans, que diem intel·ligència artificial generativa, perquè ja deia, manipula el llenguatge, es presenta i es tracta amb expressions, amb un llenguatge completament, excessivament antropomòrfic. I quan es diu una intel·ligència artificial, es revela, s'escapa del control. Això no és cert, això no és cert, en absolut. O sigui, els coneixem, sabem els motius i les explicacions tècniques, el per què funcionen com funcionen. El problema és que s'han entrenat mitjançant una tècnica que se'n diu aprenentatge per reforç, no? Això recordaria, tothom ha seguit parlar segurament del gos de Pavlov, que aprèn doncs, a través de recompenses o de càstigs, doncs aprens a dur a terme certs comportaments, no? Amb la intel·ligència artificial s'entrenen, aquests sistemes s'entrenen més o menys d'aquesta manera, no? Reben recompenses quan aconsegueixen assolir uns, o sembla que assoleixin uns certs objectius que nosaltres els hem donat, eh? I en aquest cas, doncs, quan això que vam sentir parlar ja fa unes setmanes, de que havien escapat i atacat Hugging Face, havien atacat una altra web, tot això, en el fons, no és gens sorprenent, perquè estaven entrenats, havien estat entrenats per fer això, o sigui, per hackejar i per trobar maneres d'escapar, entre cometes, no s'escapen, del que en diem el sandbox, l'entorn suposadament aïllat que no hauria hagut de tenir connexió a internet. Per començar, no era cert, hi havia connexió a internet. Segon, quan es va dissenyar malament, i aquest és un dels problemes, perquè aquesta intel·ligència artificial pogués fer el que va fer. O sigui, es va entrenar i se li van donar objectius mal donats, no ben definits. I llavors, com que a gran velocitat, per prova i error, van provant moltes coses, milers i milers i milers d'accions, van fent proves i la que alguna té èxit rep una recompensa i aquesta activitat, aquest comportament queda reforçat i llavors, un cop ha estat entrenat, repeteix aquest comportament. I això és el que va fer OpenAI. És exactament com el que va passar

amb un robot d'aquests aspiradores que se'l va programar, se'l va entrenar perquè rebés recompenses si era capaç d'anar cada cop més de pressa evitant obstacles i sense xocar. Com

0: marxa enrere. Llavors, topava contínuament, però com que no s'han donat, com que no hi havia sensors, doncs el sistema informàtic, el controlador, no rebia cap senyal de cap sensor de que hagués topat, no s'enterava, el software no sabia que havia topat, i el robot el que feia és contínuament fer això, anava cada vegada més de pressa, però sempre anava enrere. Uh-huh. És a dir, no va aprendre allò que els dissenyadors havien pensat que havia d'aprendre, és evitar obstacles, sinó tot el contrari, col·lisionava contra tots els obstacles perquè anava a marxar enrere. Això és un exemple que ens serveix molt bé per il·lustrar el que passa amb la intel·ligència artificial. S'entrena mitjançant aquesta tècnica de recompenses o càstigs i pot trobar vies inesperades i tenir comportaments inesperats. Ara, això no vol dir en absolut que tingui cap intencionalitat la intel·ligència artificial de fer-ho. És simplement estar optimitzant una funció matemàtica, ni més ni menys.
1: I ara què et sembla que hi hagi...
0: Ja són matemàtiques.
1: Què et sembla que hi hagi fins i tot els mateixos responsables de les grans empreses d'intel·ligència artificial, sí, o ara també els governs, avui per exemple la Xina, dient que hem d'anar més a poc i que s'han de posar límits?
0: Bé, jo estic d'acord en que s'ha d'alentir tot això, però repenso, no perquè hi pugui haver una intel·ligència artificial d'aquí 4 dies, superintel·ligent, i que decideixi per iniciativa pròpia extingir la humanitat. Això és pura ciència-ficció i, a més, és irresponsable dir-ho, eh? És completament irresponsable, perquè d'una manera injustificada es transmet por a la gent, i això és inacceptable, no? Mm. Això és inacceptable. Ara, dit això, com que és de doble ús, i sí que efectivament amb males mans es pot fer servir malament la intel·ligència artificial, i no només d'aquesta, sinó, mirem, els drons autònoms, armes letals autònomes, hi ha constància de que s'han fet servir en conflictes armats. Aquests drons decideixen quan disparar, quan identifiquen un objectiu que se li ha prèviament programat, no? Això és un exemple claríssim i real, molt real, malauradament, d'un mal ús de la intel·ligència artificial, d'acord? Per tant, aquests sistemes que tenim ara, aquesta intel·ligència artificial generativa, models de llenguatge, els agents que fan accions per si mateix, sí que plantegen doncs nous reptes que posen riscs, afegeixen nous riscos als que ja tenim, no? Però, ja et dic, riscos que sempre, sempre estan, es poden ser controlats i haurien de ser controlats i monitoritzats per éssers humans. El problema és que no sempre es fa així. Se'ls dona excessiva autonomia i excessiva per fer aquestes activitats que fan aquests sistemes, no? Mm. Bé, jo estic d'acord amb ralentir, però no només això, no només alentir el desenvolupament. S'ha de, en la meva opinió, s'ha de reorientar completament el que s'està fent amb intel·ligència artificial, reorientar el que estem fent. En lloc d'intentar fer en aquesta cursa boja cap a gens cada vegada més autònoms i més poderosos, etc. Fent això, el que estem fent és posar en mans de les grans tecnològiques cap on va la intel·ligència artificial, que són ells els que prenen les decisions que cap on anirà, on va aquesta tecnologia, i això no ho hem de permetre. El que hem d'aconseguir és que es reorienti el desenvolupament de la IA, i en lloc de fer aquests agents cada vegada més autònoms, cada vegada més, que consumeixen, per cert, molt més recursos, requereixen més centres de dades, amb la seva insostenibilitat a nivells del medi ambient, el que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa. Mm-hmm. S'han de fer coses ben trencades, ben delimitades, ben específiques. Si no anem per aquí, és possible que en mans de qualsevol persona amb males intencions puguem tenir conseqüències greus, vaja.
1: És Ramon López de Mantas, és pioner en l'intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
1: 4 minuts per arribar a les 4, ja ho sabeu, és exagerat dir que acabarà amb nosaltres la intel·ligència artificial.
2: Però és que no cal, és que no. És a dir, no cal arribar a l'extrem de morir-nos tots, només que hi hagi un país o un grup de gent disposat a fer molt de mal a un altre grup important de gent, ja n'hi hauria prou. És a dir, no cal l'apocalipsi, només cal saber que aquesta eina, que vol dir que pot fer les persones més eficaces, també les pot fer més eficaces a l'hora de

0: de fer mal, i per tant, això és, em sembla una lògica gairebé, no? Vull dir, no. El que m'estranya, de fet, és que ja no hagi passat. El que m'estranya és que estiguem ja durant una colla d'anys amb l'intel·ligència artificial, no hi ha hagut cap desgràcia directament associada a aquesta tecnologia.
1: Bueno, jo simplement afegir que això és una guerra geoestratègica entre Estats Units i la Xina, cadascú juga les seves cartes, i simplement molt ràpid, aquest cap de setmana hi ha hagut reunió dels BRICS, dels països emergents, i ha anat Xi Jinping, que és el líder xinès, a fer un discurs dient, escolta, a tots els països que se suposa que tindran importància en el tauler global, no? En els pròxims anys, ja els hi ha dit, jo els dono codi obert, però amb tot el que necessiteu. Per què? Doncs perquè vol col·locar el seu producte, mentre els altres, els Estats Units, anaven dient, doncs ara en aquesta cursa nosaltres frenem. Per què? Perquè hi ha una bombolla, que potser hi ha una quantitat de gent que està invertint una quantitat de milions de dòlars brutal, i que no està tenint rèdit. Per tant, és una manera com de retirar-se d'una manera elegant i que no peti la bombolla. I fins aquí a la xapa.
2: Jo molt ràpidament, tot i el moment de por, no?, que estem vivint tots i totes, crec que és sobre una oportunitat, que és la reflexió col·lectiva i social sobre quins límits hem de posar. Èticament, jo crec que es situa en el centre aquest aspecte que impactarà en la vida de tots i totes, i d'alguna manera també es treu de les mans únicament de les grans tecnològiques. Espero que els estats, els països, prenguin cartes amb això, i la ciutadania també, que tenim molt a dir.
3: Dos minuts i seran les quatre, dos minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Un programa fet 100% amb intel·ligència humana.
3: Sí, 100%? No gasteu res d'intel·ligència artificial ni cap dia?
4: Percentatge ínfim.
3: Ah, però per tant, si hi ha un percentatge ínfim, vol dir que alguna cosa hi ha.
4: Una mica d'impacte sempre té això. No ens podem tancar a la innovació, però tampoc ens rendirem al nostre esforç.
3: Clar, és que aquestes proclames tan contundents com la primera que has llançat...
4: Bé, home, perquè el titular, després ja quan entres a la notícia, veus la realitat.
3: Després entres al matís, llavors sí, veus que no era ben bé veritat. El Maraibar diria allò que no és del tot veritat, eh?
4: Bé, comproveu-ho.
3: A veure si
4: ho trobeu.
3: Molt bé. Què més faràs aquesta tarda?
4: Doncs mira, avui justament farem això, teories de la conspiració, el Yeti.
3: El Yeti?
4: El Yeti, avui explicarem el Yeti. I després hi ha coses més terrenals.
3: No ens posis més por al cos, la intel·ligència artificial, ja la gent ja està com histèrica. No, ara no diguis que ve el Yeti, també.
4: Haureu d'esperar el Toni García Ramón i l'Òscar Broc.
3: Ui, mare meva, vaya barreja.
4: Farem prèvia al Zemi, que aquesta matinada hi ha el Zemi. Normalment són en diumenge, però hi havia futbol i els han passat a dilluns.
3: I de futbol seguit, del seu, eh?
4: Del seu, sí, d'aquest que no ens agrada aquí, excepte tu.
3: A mi sí, a mi m'agrada.
4: I ara preguntarem, dir que mereixes la pilota d'or és falta d'humilitat o és confiança? Ui, de què serveix la humilitat? Té cap sentit? Ens ajuda en alguna cosa? Ara ho debatem.
3: Molt bé, doncs escolta'm, no m'ho perdo. Nosaltres ho deixem aquí amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i l'Iu Fort. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Gràcies, bona tarda.
3: I de seguida, en 30 segons, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o si esteu a 3Cat Info, doncs els blocs informatius durant la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4, benvinguts. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La Unió Europea i la Xina planten cara a Donald Trump i reclamen un control sobre la intel·ligència artificial per evitar posar en risc la seguretat. De fet, Nacions Unides subratlla que els drets humans estan en risc. Alguns experts també volen una regulació, però es malfien del crit d'alerta fet per determinats líders del sector. Expectació a Suècia per la possible victòria de l'oposició centre-esquerra. Fins dimecres o dijous no hi haurà els resultats definitius de les eleccions d'ahir, però el bloc progressista té un avantatge de 3 escons. L'extrema dreta, que aspirava a formar part d'un govern conservador, ha perdut 11 diputats.

0: I la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS. Però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Arrenca el curs per als alumnes de formació professional amb un nou rècord de matriculats. Són 76.000 alumnes nous, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de la demanda i diu que el creixement d'alumnes encara no ha tocat sostre. L'actor nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. El també director i productor rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, i presentaran junts la comèdia de terror Family Movie. I els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman, una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, gastronomia.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de jugar com a blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
0: I pel que fa al temps, esperem una tarda assolellada i càlida. Gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest i els valors més alts poden arribar als 37 o als 38 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré fins les 5 repassant l'actualitat a 3Cat Info.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Doncs comencem. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a aquesta Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
3: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
0: I davant d'aquest increment, el govern no es planteja de moment obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
3: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Però la portaveu del sindicat UGT Les Presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans.
4: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal.

0: estem molt tensionats.
1: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista. Passen gairebé 7 minuts de les 4 de la tarda. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Renyer, portaveu de la Comissió Europea.
2: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
1: Nacions Unides adverteix que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avanç de la IA. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera saludable i ordenada. I a banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
3: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
4: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
3: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
1: I vinculat amb aquesta qüestió, Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues, arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques. Ho fa després que les companyies del sector hagin demanat ralentitzar el desenvolupament de la intel·ligència artificial per regular-la i impedir que afecti la supervivència humana. Aquesta situació també s'ha viscut a les borses asiàtiques i europees. Per exemple, Intel ha començat la jornada perdent més d'un 7% i SanDisk, coneguda per fabricar llapisos de memòria, cau més d'un 6%. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i aplicacions. Els especialistes coincideixen en el diagnòstic. Cal més control humà sobre la intel·ligència artificial. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Canton, ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
5: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
1: El debat apocalíptic obert per les mateixes tecnològiques ja es nota a les borses. Les empreses d'energia i de semiconductors, per exemple, han caigut al mercat de valors. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial al món. I l'oposició de centre-esquerra de Suècia està a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà definitivament. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que el 2010 va entrar al Parlament. Tot i això, si guanya el bloc conservador,

0: Salvador manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
1: Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
2: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
1: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrari a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria al govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
0: 2:05 de la tarda obrim Plana Política explicant que la crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, això segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara, amb el 31% dels suports, però és el nivell més baix des del juliol del 2025, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. A l'enquesta anterior eren 8. Qui més guanya és Vox, creix més d'un punt, fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament, però continua al davant de Junts, que manté resultats. El baròmetre també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta, però no els demana directament per la gestió de la crisi. Planteja si Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants, i 8 de cada 10 considera que sí. I el 90% creu que la Unió Europea hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la situació a Ceuta. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics. I la crisi de Ceuta no només marca aquest CIS, sinó també tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del PP, Borja Sémper reclama cessaments immediats.
3: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
4: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
0: Recordem que l'únic càrrec que de moment ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. I abans d'obrir àrea de servei a 3Cat Info, també us expliquem que, hores abans de la conferència que el president Salvador Illa ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats de Catalunya per als pròxims anys, Junts per Catalunya diu que el govern que encapçala ha tocat fons. Josep Rius és el portaveu de Junts.
5: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
0: Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris del govern, adverteixen al president Illa que ja no té excuses per solucionar els problemes del país després de 2 anys al govern i amb els pressupostos de la Generalitat aprovats. Sentim Isaac Albert, portaveu d'Esquerra, i Aina Vidal, portaveu dels Comuns.
6: El govern no està a l'alçada. La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
7: Esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució, que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
0: Des del Partit Popular demanen a Illa que expliqui davant el Parlament com pensa resoldre els problemes de Catalunya.

0: o que convoqui eleccions, i la CUP diu que no n'esperen res i que no aniran a la conferència d'Illa perquè no volen contribuir a una política espectacle. Obrim ara de servei a 3cat Info. Comencem actualitzant-nos pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. El punt més complicat a aquesta hora és a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda. Un accident talla un carril en sentit nord i provoca retencions des de Sant Cugat. També a Santa Perpètua hi ha lentitud sentit sud derivat d'un altre accident ja retirat, i encara a la mateixa AP7 hi ha retencions, en aquest cas a Sarrià de Ter en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. Un altre punt complicat a aquesta hora és a la C16 a Terrassa en sentit Barcelona, on un accident obligat tallar dos carrils, hi ha lentitud durant uns 2 quilòmetres, i a la ciutat de Barcelona, congestió a aquesta hora encara en punts de les rondes, Ronda de Dalt a Horta en sentit Llobregat i d'Horta a Pedralbes en sentit Besòs, i també a la Ronda Litoral, a la Zona Franca, en sentit també Besòs.
0: Gràcies, Clàudia.
1: Bona tarda.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
3: Avui tindrem una tarda assolellada i càlida. Les temperatures s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a comarques interiors, comarques gironines. De moment, amb aquestes màximes provisionals, ja arribem als 36 graus al Dover, a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, 35 a Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà. Aquesta tarda serà amb un cel clar. Pot créixer alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa o gairebé res. Per tant, una tarda d'estabilitat, i així es mantindrà també de cara aquest dimarts. Pocs canvis dimarts, amb unes temperatures que a primera hora doncs seran un pèl més altes, 20-21 graus cap a la façana litoral, es mantindran aquests valors més frescos cap al Pirineu, Prepirineu, però també pujaran una miqueta respecte a dilluns i pujarà més la temperatura al migdia. Demà tindríem el dia més càlid de tota la setmana, les màximes més altes poden arribar a tocar o a fregar els 37 o 38 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre, i també moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Sí que baixaran una miqueta respecte a aquest dilluns cap a les comarques gironines. En un matí de sol i en una tarda també de sol, com a molt amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
0: Gràcies, Gemma.
4: 9 de febrer de 2017. L'avi pistoler entra en acció.
5: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
6: Dues entitats bancàries, 3 farmàcies i una perfumeria.
4: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
7: Per on anava, pobre home, sí, amb un espenta a terra, pobre.
4: El cas de l'avi pistoler, Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3cat.
2: 3cat Info.
0: Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Més qüestions. Nou rècord de matriculats a formació professional. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior. Són 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Busons.
8: Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa 2 anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
9: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
8: A l'Escola del Treball de Lleida, el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de places. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
10: Ha arribat a tot el territori. Que els centres, jo crec, no hem de fer formació solament en els nostres centres, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
8: I avui ha estat el primer dia de classe per a l'Iker i la Tígida.
11: Electricitat, perquè em pareixia interessant i no sé, té molt futur. És que està com molt demanada la feina i no sé, i a més es cobre bé.
12: Vinc a fer salut ambiental, perquè me van recomanar molt aquest cicle, doncs vaig dir que per què no provar-ho.
8: Vas preferir això que la universitat, per què?
12: Bueno, no ho sé, perquè l'IBEC m'ha sortit des del cicle que a la universitat.

0: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
1: Gràcies, Estela. Gairebé un quart i mig de 5 de la tarda i a aquesta hora els bombers continuen treballant per apagar l'incendi que des d'aquest migdia crema en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes de Mataró. Els treballadors han pogut sortir de les instal·lacions pels seus propis mitjans i no consten ferits. Anem cap allà, cap a Mataró, Marta Vallès.
2: Uns 200 treballadors han pogut sortir a temps abans que el foc es desenvolupés. 13 dotacions dels bombers continuen treballant per combatre les flames. L'incendi ha generat una enorme columna de fum visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme i comarques properes. La nau afectada és de l'empresa Punt Roma, oficines i fàbrica, ubicada al carrer de l'Obertlocaire, al polígon de les Hortes. L'incendi causa alteracions al trànsit d'aquesta part de la ciutat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També es demana a tothom que no s'acosti al lloc de l'incendi.

0: El cel del Montsec es torna a convertir aquesta tardor en un decorat únic per acollir el cicle Música sota les estrelles. La proposta són 5 concerts acompanyats d'observació astronòmica i aquest any, per primer cop, de gastronomia local. El primer concert d'aquests que sentim de fons, dels Amics de les Arts, i és aquest mateix divendres. Lleida, Noelia Caselles.
1: Els Amics de les Arts porten al Parc Astronòmic del Montsec una proposta acústica que han titulat amb una de les frases d'aquesta cançó que sentim. Un cel que no t'acabes, diuen. És el que veu el protagonista, en aquest cas a Louisiana. Aquí, el cel negre del Montsec, tan adequat per veure les estrelles, acollirà aquest primer concert que té les entrades esgotades. Queden, però, 4 opcions més. El 24 d'octubre, la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
2: No és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
1: L'última proposta, ja el 12 de desembre, serà un concert nadalenc de les germanes Meritxell i Judit Nederman. Totes dues han actuat al Montsec, però mai ho han fet juntes. Tots els concerts seran en doble sessió i aniran acompanyats d'observació de les estrelles. A més, aquest any també s'hi inclou un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero.
3: 3CAT Info.
0: I una darrera qüestió breu abans dels esports. L'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kyra Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La parella presentaran junts a Sitges la comèdia de terror Family Movie, que han codirigit amb els seus fills Sosi i Travis al repartiment.
3: Esports.
0: Fins a 4:45 de la tarda i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan. El nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, passa aquesta tarda pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio i en un moment de l'entrevista el brasiler assegura que no sent pressió per jugar amb la samarreta blaugrana. Al contrari, diu que és un plaer.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
4: Unes declaracions fetes l'endemà del triomf del Barça al camp del Llevant per 2-4, que el manté al capdavant en solitari de la classificació de primera. Unes declaracions que també coincideixen amb les que ha fet Lamine Yamal al programa d'entrevistes Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana reconeix que creu que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
4: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu

0: rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar al proper.
1: 3CAT Info.
0: La cinquena jornada de la primera divisió masculina de futbol es tanca avui a les 9 del vespre amb el Villarreal Betis, com diem, a les 9 del vespre. I demà mateix ja començarà a disputar-se la sisena jornada. D'una banda, l'Espanyol ha fet avui l'últim entrenament abans de visitar demà el Rayo Vallecano en un partit que no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip vallecà. El tècnic blanquiblau, Manuel González, allarga fins a 3 els triomfs abans d'arribar a l'aturada pels compromisos de seleccions.
2: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia d'ells. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Madrid també jugarà demà, ho farà al camp de l'Elx. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podria veure la millor versió de l'equip, tot i que no posa la mà al foc.
3: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
0: I també demà jugarà el València, el primer equip que ha destituït el seu entrenador aquesta temporada. Demà visitarà l'Alavés amb el tècnic del filial Óscar Sánchez a la banqueta en el lloc de Carlos Corbera.
4: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos. Chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
0: A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I a la Lliga Femenina han fet públics els horaris de la sisena jornada. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, Espanyol a la Ves i Sevilla Badalona Women.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Més coses en bàsquet. Avui li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació. Pel que fa al tenis, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil, jugant la roda dels 700 de final davant la letona Daria Semenistaia. I l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró en un acte que es farà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. La ciutat vol reconèixer la tasca d'aquest exalt directiu del Comitè Olímpic Internacional a favor de l'esport i de l'olimpisme.

0: Dos quarts de cinc de la tarda. I a aquesta hora us estem explicant que les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. També us estem explicant que la Unió Europea i la Xina planten cara a Donald Trump i reclamen un control sobre la intel·ligència artificial per tal d'evitar posar en risc la seguretat. De fet, Nacions Unides subratlla que els drets humans estan en risc. Alguns experts també volen una regulació, però es malfien del crit d'alerta fet per determinats líders del sector. I en plana política estem destacant que la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS. Però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. Qui més puja? Vox, que ho fa més d'un punt. I en aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i amb Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat. Ho ampliem d'aquí uns minuts. També ens farem ressò que la calor extrema d'aquest estiu ha afectat especialment els camps. Ha calgut avançar la collita per tal que la fruita no es fes malbé. El que no s'ha pogut evitar és que les característiques dels fruits hagin canviat. I pel que fa als esports, Ricard, què destaqueu?
1: Mira, les declaracions de dos jugadors del Barça. D'una banda, Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al conjunt blaugrana i que no sent cap pressió de vestir la samarreta blaugrana. Part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. I l'altre jugador del Barça que ha parlat avui, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or. Un guardó que s'atorgarà a final del mes vinent.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui tenim una tarda assolellada i càlida. Gairebé no hi ha d'haver cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. I demà tindrem un dia molt semblant, amb sol, amb també alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest. I els valors més alts poden arribar als 37 o als 38 graus. Com dèiem, les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes de multireincidents, que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i per la rapidesa en els judicis penals.
2: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
0: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Però la portaveu del sindicat UGT a presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista. 3CAT Info. 3CAT Info. Passant ara mateix 5 minuts de 4:45 de la tarda, tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Renyer, portaveu de la Comissió Europea.
4: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avanç de la IA. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia

0: es desenvolupi de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
1: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
2: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
1: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han incrementat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Anem cap a Londres. Quim Olivares.
3: Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Luke MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
4: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
3: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
5: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
3: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit gal·lès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els gal·lesos els que tinguin l'última paraula.
6: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
3: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: En plana política, avui hem conegut l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara, amb el 31% dels suports, però és el nivell més baix des del juliol del 2025, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament 4 dècimes fins al 25% en estimació de vot i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. A l'enquesta anterior, recordem-ho, eren 8. Qui més guanya és Vox. Creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament, però continua al davant de Junts, que manté resultats. El baròmetre també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta, però no els demana directament per la gestió de la crisi. Planteja si Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants, i 8 de cada 10 considera que sí, i el 90% creu que la Unió Europea hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la situació a Ceuta. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics.
7: 3cat.info. 3cat.info.
0: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat. Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. S'adjudicaran per sorteig. L'edifici serà de propietat col·lectiva i el govern municipal en serà el titular. Els beneficiaris en pagaran una mensualitat assequible que no pujarà de preu més enllà dels augments de l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al Parc Públic d'Habitatge de Lloguer de la ciutat. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
8: Que implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats actuaran com a promotors i decidiran com s'estableix cada promoció, tot i que generalment es fa a través de cooperatives. Belén López és la secretària d'Organització de Comissions Obreres i Camil Ros és el secretari general de la UGT.
9: Dediquem esforços, pensament i gent nostra a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
10: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Afegim que no caldrà ser militant de cap dels sindicats per poder optar a aquests pisos, només caldrà complir els requisits establerts al registre de sol·licitants. Canviem de qüestió. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb esprais, pegats i gels com el Lenzeto o l'Evopat. Els facultatius reconeixen que hi ha alternatives, però que no és gens fàcil prescriure-les. Ho ha explicat a 3cat Info Antoni Torres, és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
11: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica que es poden substituir els gels o els esprais per pastilles, tot i que no totes les dones ho poden fer.
12: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. A més, alerta que si es deixen de prendre el tractament hormonal tornaran ràpidament tots els símptomes que alteraven la seva qualitat de vida. Els motius de la falta d'estoc són variats, augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia o dificultats en el transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics, entre d'altres. 4:45 de la tarda, obrim àrea de servei a 3cat Info. Una àrea de servei que obrim actualitzant-nos pel que fa a la situació del trànsit. Clàudia Serra, equip viari, bona tarda.
13: Bona tarda, sí, actualitzem aquesta situació del trànsit. Reobert ja tots els carrils a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord. Tot i això encara es mantenen retencions des de Sant Cugat i està afectada de retruc la via paral·lela, la B30, molt congestionada des de Sant Cugat en sentit nord. Un altre punt complicat encara a aquesta hora és la C16 a Terrassa, sentit Barcelona. Ara hi ha un carril tallat per un accident i a lentitud durant uns 2 quilòmetres. A la ciutat de Barcelona, congestió d'entrada a la ciutat per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i en punts de les rondes. Ronda de Dalt de Canyelles a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i Ronda Litoral a la Zona Franca direcció Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Bona tarda.
13: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
14: Poques novetats aquesta tarda. Mantindrem aquest cel clar, sol, calor, que s'ha imposat. La temperatura ha pujat més que no pas ahir, sobretot cap a l'interior i també cap a les comarques del nord-est. De moment, amb màximes provisionals, hi hem tocat els 36 graus al Dover.

0: a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà o a Vinebre, temperatures que encara pujaran una miqueta més en les properes hores i molts valors arribant als 30 graus o per sobre. En una tarda d'estabilitat pot créixer com a molt alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa. De cara a aquest dimarts, pocs canvis. Tindrem un matí de sol amb unes temperatures que poder queden una miqueta més amunt. No farà tan fresca o fred cap al Pirineu, mínimes un pèl més altes en aquest sector i valors de mínima tropical a la façana litoral. Sol en conjunt, a la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu, molt poqueta cosa, i farà més calor. Dimarts tindrem el dia més càlid de la setmana, les màximes més altes cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre podran situar-se fins i tot a tocar els 37 o 38 graus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Passant ara mateix 2 minuts de 4:45 de la tarda, més qüestions. La calor extrema d'aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps. S'ha hagut d'avançar la collita per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques, ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també amb la vinya, les hortalisses o l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia de 3CAT Info que aviat oferirà una ajuda per instal·lar sistemes anticalamar-se, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos. Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, protegir els cultius amb mesures com aquestes que explica Estanis Torres, és investigador de l'IRTA.
3: Les xarxes de sombreig, que a la vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
2: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus dels temporals que vindran.
4: Estarà doncs, adreçat a això, a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests doncs, episodis canviants.
2: Per cert, el canvi climàtic també està provocant canvis en la jornada laboral dels pagesos. Molts han començat a recollir la fruita de matinada per evitar treballar amb tantíssima calor.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona, és l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència per al visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques. Hi ha objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny que descobreix un artista total. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Selles és el director artístic del projecte.
5: Relaciona l'obra de Dalí amb la seva faceta, diguem-ne més, podríem dir-ne també glamurosa. La ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, hi ha portades de revistes. És una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem. Ja veiem que Dalí era un artista, sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
2: Pel galerista d'art Artur Ramon, un visionari.
6: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
5: Lady Gaga.
6: Exacte.
2: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia de Barcelona, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. Calculen que costarà 9,2 milions d'euros i l'objectiu és que les obres comencin a finals d'any. Girona, Fèlix Martín.
7: L'objectiu és que aquesta primera fase del nou museu obri portes el 2028. El projecte definitiu es va presentar el 2024, ara es treu a licitació i l'alcalde Carles Motes ha concretat aquest matí que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any o com a molt tard a principis del vinent i tenen un termini

0: ni d'execució de 18 mesos.
1: La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la

0: somni considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica avui l'editorial Finestres, Valèria Obereda.
1: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
2: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
3: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà, és aquesta part fosca. A veure, tot tenia la seva cara bé, i la cara bé era coses molt dures, i que amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
2: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
4: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo soc de Figueres, amb arrels en un poble del costat de Figueres, i cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert talit de misteri, suposo que hi ha per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor per una mica de ficció fantàstica.
2: I també en escenes familiars, que considera que Toni Benages ha plantejat a la perfecció el còmic.
4: Quan es va morir la meva besàvia, que en Toni l'ha convertit d'una manera fantàstica en la mena de bruixa de Tales from the Crypt, però a la catalana i ficada en un poble empordanès, es va fer la vetlla a la masia, a la casa pairal, i es va fer l'àpat funerari, no? Que era menjar una escudella i carndolla amb una cadira buida i un plat al revés i els tovallons negres, que en aquell moment les vaig trobar absolutament normals, i anys després trobo que tenen com un cert interès antropològic terrorífic.
2: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres, com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
0: I encara una informació més abans de la informació esportiva. I és que us volem explicar que la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. L'operació representa una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, ja que és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech Dulceida, amb idea original i producció d'Incís Televisió.
5: Esports.
0: Informació esportiva fins a les 5 de la tarda amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Joan. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà aquest vespre una entrevista al nou davanter del Barça, Gabriel Jesús. En un moment de l'entrevista, el brasiler assegura que no sent pressió per jugar amb la samarreta blaugrana. Al contrari, diu que és un plaer.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Unes declaracions que s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa d'entrevistes Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana es creu mereixedor de la pilota d'or.
8: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
6: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial.
5: 3CAT Info.
6: La cinquena jornada de la primera divisió masculina de futbol es tanca avui a les 9 del vespre amb el Villarreal Betis. I demà mateix ja començarà a disputar-se la sisena, serà intersetmanal. D'una banda, l'Espanyol ha fet avui l'últim entrenament abans de visitar demà el Rayo Vallecano. El tècnic blanquiblau, Manolo González, vol allargar fins a 3 els triomfs abans d'arribar a l'aturada pels compromisos de seleccions.
9: És molt difícil guanyar tres partits seguits a,

0: a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia d'ells. No, no crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: Aquest partit de demà de l'Espanyol no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp de Leganés, que l'ha cedit a l'equip madrileny. El Madrid també jugarà demà, ho farà al camp de l'Elx, i l'entrenador blanc, Josep Mourinho, creu que en 3 mesos es podria veure la millor versió de l'equip. Mentrestant, segueix defensant el brasiler Vinícius.
2: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
1: I també demà jugarà el València, el primer equip que ha destituït el seu entrenador aquesta temporada. Demà visitarà l'Alavés amb el tècnic del filial Òscar Sánchez a la banqueta en el lloc de Carlos Corberán.
3: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. També en futbol, a la Lliga Femenina, han fet públics els horaris de la 6a jornada. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona Women.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Avui li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça de bàsquet Darío Brizuela, que ahir es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna i Lleida. Els serveis mèdics blaugrana descarten lesions musculars i articulars importants, però no concreten el temps de recuperació. En tennis, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil, jugant la ronda dels 16 de final davant la letona Daria Semenistaia.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Es mantenen les retencions a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident ja retirat, a la C16 Terrassa direcció Barcelona per un altre accident que talla un carril i a les rondes de Barcelona força congestionades en tots dos sentits de la marxa.
1: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la que se'n beneficia la Xina i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguàrdies de la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la intel·ligència artificial. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La crisi migratòria a Ceuta passa a facturar al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vots, segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders s'han reunit en una cimera a Cardiff en un moment en què, per primera vegada, aquests tres territoris britànics

0: britànics tenen governs independentistes. Els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman, una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, també gastronomia.
1: Esports. Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de portar la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà a Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Nord-Est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest, i els valors més alts poden arribar als 37 o 38 graus.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
2: Trescat Info.
0: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge en la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent i això, diu, ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina, però, rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. També les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la IA. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, diu que no posarà en risc la seguretat. Thomas Regnier és el portaveu de la Comissió Europea.
3: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, també vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els venen als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
4: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
5: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
4: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Doncs bé, Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues, arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques. Ho fa després que les companyies del sector hagin demanat alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar l'escenari apocalíptic que esdevinguin totalment autònomes. Destaca la caiguda d'Nvidia del 3,5%. Es repeteix així la situació que s'ha viscut als parquets asiàtics i europeus i que ha afectat de

0: la TRUC, les empreses energètiques i de semiconductors. El debat també ha provocat l'ajornament de la sortida a borsa d'OpenAI, que és la propietària del ChatGPT. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma generada pels grans magnats del sector. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio que es reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
1: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: Alguns especialistes sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, ho deia també al matí de Catalunya Ràdio.
2: És més fàcil lanzar una IA al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
0: Els especialistes, però, coincideixen en el diagnòstic. Cal més supervisió de la intel·ligència artificial i, de fet, Microsoft ha anunciat aquesta tarda que es compromet a tenir els seus models d'intel·ligència artificial sota control humà.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 7 i 5 i 8 minuts, les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidència que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
4: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
0: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
4: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Però la portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans.
5: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
3: 3Cat Info.
0: Més qüestions. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara, amb el 31% dels suports, però és el nivell més baix des del juliol del 2025, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot, i escurça la distància amb el PSOE, 5,5 punts. A l'enquesta anterior, recordem, eren 8. Qui més guanya és Vox, creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanya més d'un punt en estimació de vot, mentre que Esquerra Republicana recula lleugerament, però continua al davant de Junts, que manté resultats. El baròmetre també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta, però no els demana directament per la gestió de la crisi. Planteja si Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants, i 8 de cada 10 considera que sí, i el 90% creu que la Unió Europea hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la situació a Ceuta. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. I en la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior, l'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha ara els problemes econòmics. Doncs bé, la crisi de Ceuta no només marca aquest sis, sinó també tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del PP, Borja Sémper reclama cessaments immediats.
6: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
7: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
0: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, que la jutgessa que investiga el cas ha posposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una visita de conformitat als jutjats de Lleida. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
8: La secció de menors al Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
9: No és un consol per a res del món, és tot lo contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
8: Juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025, quan es va produir una baralla al portal del presumpte agressor. La víctima, Juan Guerrero, de 18 anys, va rebre almenys 2 ganivetades.
0: I la jutgessa que porta el cas de la gestió de la DAN al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració a diversos afectats i testimonis. En una interlocutòria, la magistrada tampoc descarta que pugui acabar obtenint els missatges de WhatsApp el dia de la Dana i que va esborrar l'excap de gabinet de Carlos Mazón. La instrucció acabava el 30 d'octubre i la jutgessa ha acordat prorrogar-la 6 mesos més a partir d'aquesta data. És un quart de 6, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem consultant quin és l'estat a les carreteres. Clàudia Serra, bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs a aquesta hora es mantenen les retencions a la P7, a Barberà, en sentit nord, per un accident ja retirat, i a l'altitud des de Sant Cugat, afectada de retruc la via paral·lela a la B30, molt congestionada des de Cerdanyola en sentit nord. Un altre punt complicat encara és la C16, a Terrassa, en sentit Barcelona. Aquí hi ha un carril tallat, recordem-ho, per un accident i l'altitud durant uns 2 quilòmetres. A l'àrea de Barcelona, congestió d'entrada a la ciutat a la B23, a Esplugues cap a la Diagonal, C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, i a les rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral, força carregades en tots dos sentits de la marxa.
0: Gràcies, fins ara.
10: Fins ara.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
11: Avui tindrem una tarda assolellada i càlida. Les temperatures s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a comarques interiors, comarques gironines. De moment, amb aquestes màximes provisionals, ja arribem als 36 graus al Dover, a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, 35 a Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà. Aquesta tarda serà amb un cel clar. Pot créixer alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa o gairebé res. Per tant, una tarda d'estabilitat, i així es mantindrà també de cara aquest dimarts. pocs canvis dimarts, amb unes temperatures que a primera hora doncs, seran un pèl més altes, 20-21 graus cap a la façana litoral, es mantindran aquests valors més frescos cap al Pirineu, Prepirineu, però també pujaran una miqueta respecte a dilluns i pujarà més la temperatura al migdia. Demà tindríem el dia més càlid de tota la setmana, les màximes més altes poden arribar a tocar o a fregar els 37 o 38 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre i també moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Sí que baixaran una miqueta respecte a aquest dilluns cap a les comarques gironines. En un matí de

0: sol i amb una tarda també de sol, com a molt amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
1: Tresca Info.
2: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
3: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcat un altre
2: gol! Un rúpid espino!
3: Encara més, encara més, encara més!
4: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
5: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
4: On va començar tot.
5: A Catalunya Ràdio.
4: On tot continua.
5: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
4: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
5: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
4: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
4: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a Trescat Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Trescat Info.
7: Seguim amb més qüestions destacades del dia perquè els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han incrementat la pressió a Londres i s'han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes alhora a Londres. Quim Olivares.
8: Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Luke MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
9: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
8: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
10: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
8: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
11: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
8: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
1: Trescat Info.
7: I nou rècord de matriculats de formació professional. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, són 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Busoms.
12: Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa dos anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
13: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava algun jove doncs a l'abandonament escolar prematur.
12: A l'Escola del Treball de Lleida, el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de places. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
14: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no hem de fer formació solament en els nostres centres, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
12: I avui ha estat el primer dia de classe per a l'Iker i la Tígida.
15: Electricitat, perquè em pareixia interessant i no sé, té molt futur. És que està com molt demanada la feina i no sé, i a més es cobre bé.
16: Vinc a fer salut ambiental, perquè me van recomanar molt aquest cicle, doncs vaig dir que per què no provar-ho.
12: Vas preferir això que la universitat, per què?
16: Bueno, no sé, porque el IBEC...

0: Més sortides al cicle que a la universitat.
1: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
2: Més qüestions. Els bombers continuen treballant per apagar l'incendi que des d'aquest migdia crema en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes de Mataró. Els treballadors han pogut sortir de les instal·lacions pels seus propis mitjans i no consten ferits. Mataró, Marta Pallés.
3: Uns 200 treballadors han pogut sortir a temps abans que el foc es desenvolupés. 13 dotacions dels bombers continuen treballant per combatre les flames. L'incendi ha generat una enorme columna de fum visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme i comarques properes. La nau afectada és de l'empresa Punt Roma, oficines i fàbrica, ubicada al carrer de l'Oberlocaire, al polígon de les Hortes. L'incendi causa alteracions al trànsit d'aquesta part de la ciutat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També es demana a tothom que no s'acosti al lloc de l'incendi.

0: seu aire. Que ha fet pi de mil ciutats.
1: El cel del Montsec es torna a convertir aquesta tardor en un decorat únic per acollir el cicle Música sota les estrelles. La proposta són 5 concerts acompanyats d'observació astronòmica i aquest any, per primer cop, de gastronomia local. El primer concert dels Amics de les Arts és aquest mateix divendres. Lleida, Noelia Caselles.
2: Els Amics de les Arts porten al Parc Astronòmic del Montsec una proposta acústica que han titulat amb una de les frases d'aquesta cançó que sentim. Un cel que no t'acabes, diuen. És el que veu el protagonista, en aquest cas a Louisiana. Aquí, el cel negre del Montsec, tan adequat per veure les estrelles, acollirà aquest primer concert que té les entrades esgotades. Queden, però, 4 opcions més. El 24 d'octubre, la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez, i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
3: No és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
2: L'última proposta, ja el 12 de desembre, serà un concert nadalenc de les germanes Meritxell i Judit Nederman. Totes dues han actuat al Montsec, però mai ho han fet juntes. Tots els concerts seran en doble sessió i aniran acompanyats d'observació de les estrelles. A més, aquest any també s'hi inclou un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero.
1: Esports. Falten 5 minuts per 6:15. Moment ara per repassar els esports. Amb en Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda. El nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, passa aquesta tarda pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio i en un moment de l'entrevista el brasiler assegura que no sent pressió per jugar amb la samarreta blaugrana. Al contrari, diu que és un plaer.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
4: Unes declaracions que s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa d'entrevistes Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana creu que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
4: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial.
1: 3CAT Info.
4: La cinquena jornada de la primera divisió masculina de futbol es tanca avui a les 9 del vespre amb el Villarreal Betis. I demà mateix ja començarà a disputar-se la sisena. D'una banda, l'Espanyol ha fet avui l'últim entrenament abans de visitar demà el Rayo Vallecano en un partit que no jugarà a l'Estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip vallecà. El tècnic blanquiblau, Manuel González, vol allargar fins a 3 els triomfs abans d'arribar a l'aturada pels compromisos de seleccions.
7: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
4: El Madrid també jugarà demà, ho farà al camp de l'Elx, i l'entrenador blanc José Mourinho creu que en 3 mesos es podria veure la millor versió de l'equip, tot i que no posa la mà al foc.
8: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
4: I també demà jugarà el València, el primer equip que ha substituït el seu entrenador Carlos Corberán. Demà visitarà l'Alavés amb el tècnic del filial Óscar Sánchez a la banqueta.
9: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos. Chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. A la Lliga Femenina han fet públics els horaris de la 6a jornada. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou, un dia abans, el dissabte 3 d'octubre a les 12 del migdia, a Espanyol Alavés i Sevilla Badalona Women.
10: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: Pel que fa al bàsquet, avui li han fet més proves a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació. En tenis, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil, jugant la ronda dels 16ens de final davant la letona Daria Sevenistaia. I precisament en tenis, un dels noms que ens deixa el cap de setmana és el d'Alexander Zverev, que ha guanyat l'obert dels Estats Units de tenis després de superar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que aquest any ja va guanyar també el Roland Garros.

0: Són 6:15 de la tarda. Repassem aquesta hora algunes de les informacions més destacades del dia i comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Prop de 9 quilòmetres de retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un accident ja retirat. Cua també a la C16 a Terrassa, sentit Barcelona, per dos accidents diferents que tallen un carril. I a aquesta hora retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, d'entrada a la ciutat i a les rondes.
0: Fins ara també els hem explicat que la Unió Europea i la Xina planten cara a Donald Trump i reclamen un control sobre la intel·ligència artificial per evitar posar en risc la seguretat. De fet, l'ONU subratlla que els drets humans estan en risc. Alguns experts també volen una regulació, però es malfien del crit d'alerta fet per determinats líders del sector. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. De seguida els explicarem que la calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé, i la fruita ha canviat de mida i de dolçor. La Generalitat ha anunciat a 3Cat Info que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els propers mesos. Ha mort als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya, Marina Vilalta, nascuda a Ogassa, al Ripollès. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. I ho hem sabut fa poca estona. Oasis confirma que actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous. Els esports, de què parlarem, Ricard Isidro?
2: De les declaracions que han fet dos jugadors al Barça. Les primeres, de Gabriel Jesús, són en aquesta casa, al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, assegurant que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de jugar com a blaugrana. Aquesta entrevista s'emetrà a partir de les 7 del vespre. I les altres declaracions són les d'un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, que assegura en una entrevista a Universo Valdano que és mereixedor de la pilota d'or.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, gairebé no hi haurà cap núvol, les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i el nord-est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest. Els valors més alts demà poden arribar als 37 o 38 graus. Cinc i 33 minuts. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge en la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent, i això diu... ja ho tenen als Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina, però, rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. També les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la IA. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, diu que no posarà en risc la seguretat. Thomas Renyer és el portaveu de la Comissió Europea.
3: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, també vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera ordenada. A banda, reclamen accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canal.
4: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
5: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
4: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Més enllà de la intel·ligència artificial, l'altre tema destacat del que us estem parlant avui és que les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
6: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
0: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per a

0: augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
1: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Ara bé, la portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Hores abans de la conferència que el president Salvador Illa ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats de Catalunya per als pròxims anys, Junts per Catalunya diu que el govern que encapçala ha tocat fons. Josep Rius és el portaveu de Junts.
4: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
0: Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris del govern, adverteixen al president Illa que ja no té excuses per solucionar els problemes del país després de 2 anys al govern i amb els pressupostos aprovats. Sentim Isaac Albert, portaveu d'Esquerra, i Aina Vidal, portaveu dels Comuns.
5: El govern no està a l'alçada. La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
6: Esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
0: Des del Partit Popular, el portaveu Juan Fernández demana a Illa que expliqui davant del Parlament com pensa resoldre els problemes de Catalunya o, si no, que convoqui eleccions.
7: El que hauria de fer Salvador Illa no és donar més conferències, sinó dir davant de la cambra catalana, davant del Parlament, com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya. I si no n'és capaç, el que hauria de fer és plegar de forma immediata, dimitir i convocar eleccions.
0: Per la seva banda, la CUP diu que no n'esperen res i que no aniran a la conferència d'Illa perquè no volen contribuir a una política espectacle. 5:39, gairebé 40 minuts, la calor extrema d'aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps. S'ha hagut d'avançar la collita per evitar que la fruita es fes malbé, una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni tampoc de dolçor. Passa amb la fruita, però també amb la vinya, les hortalisses o l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia de 3CAT Info que aviat oferirà una ajuda per instal·lar sistemes anticalamar-se, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos. Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents i, quan això no és possible, protegir els cultius amb mesures com aquestes que explica Estanis Torres, l'investigador de l'IRTA.
8: Les xarxes de sombreig, que a la vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
0: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus dels temporals que vindran.
9: Estarà adreçat això a agricultors que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests episodis canviants.
0: El canvi climàtic també està provocant canvis en la jornada laboral dels pagesos. Molts han començat a recollir la fruita de matinada per evitar treballar amb tantíssima calor. I encara sobre el canvi climàtic, en només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que evidencien l'augment dels episodis de temps extrem. David Ruiz, tècnic d'operacions del CAT 112, explica l'increment de les trucades relacionades amb els incendis.
10: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per
3: incendis forestals o columnes de fum. I això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2026.

0: 5.
1: Un increment de trucades que, com dèiem, ha continuat a l'agost, quan s'han concentrat més de 3.100 trucades al 112 relacionades amb les inundacions, un 129% més que l'any passat. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ha mort als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya. Marina Vilalta, nascuda a Ogassa, al Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i també per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Girona, Pau Bartolí.
3: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc.
4: Vilalta va començar a pastorar als 5 anys, acompanyant el seu pare, i encara ara, a tocar del centenari, traia cada tarda a pastorar el seu ramat d'ovelles i cabres pels peus del Taga. La seva devoció per la professió van ser font d'inspiració per a generacions de joves i ramaders que la visitaven tot sovint. La pastora gairebé no sortia de Bruguera, dins del municipi de Ribes de Freser. De fet, no va baixar a Barcelona a recollir el guardó de la Creu de Sant Jordi el 2022. En canvi, sí que va desplaçar-se fins a la capital catalana en una de les mobilitzacions de la revolta pagesa, fa 2 anys, per donar suport al sector. En aquest escenari va ser ovacionada al Parlament quan la cambra va dedicar un ple monogràfic al sector primari.

I abans d'obrir l'àrea de servei, una notícia que hem sabut fa poca estona i és que Oasis ha confirmat que actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol de l'any vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous. Ja feia dies que els germans Gallagher anaven publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró de fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que avui finalment s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros. Pel que fa a la resta de ciutats de la gira que s'ha anunciat avui, Oasis tocaran a Manchester, on faran una residència d'11 dies, a Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Munic, entre altres ciutats.

0: Ara són 6:15, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem consultant quin és l'estat a les carreteres. Natàlia, endavant.
1: Hola, bona tarda. Doncs pendents aquesta hora encara de l'AP7, on es mantenen retencions d'uns 9 quilòmetres de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un accident ja retirat. També a Barberà hi ha lentitud en sentit contrari, en sentit sud. Es manté la circulació complicada a la C16 a Terrassa, sentit Barcelona, on dos accidents diferents tallen un carril en trams diferents. I a l'àrea de Barcelona hi ha congestió d'entrada a la ciutat en punts habituals a aquesta hora. B23, Esplugues, direcció la Diagonal, C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i també a les rondes força carregades en tots dos sentits de la marxa.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Poques novetats aquesta tarda, mantindrem aquest cel clar, sol, calor, que s'ha imposat, la temperatura ha pujat més que no pas ahir, sobretot cap a l'interior i també cap a les comarques del nord-est. De moment, amb màximes provisionals, hi hem tocat els 36 graus al Dover, a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà o a Vinebre, temperatures que encara pujaran una miqueta més en les properes hores i molts valors arribant als 30 graus o per sobre. En una tarda d'estabilitat pot créixer com a molt alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa. De cara aquest dimarts, pocs canvis. Tindrem un matí de sol, amb unes temperatures que poden quedar una miqueta més amunt. No farà tan fresca o fred cap al Pirineu, mínimes un pèl més altes en aquest sector i valors de mínima tropical a la façana litoral. Sol en conjunt, a la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu, molt poqueta cosa, i farà més calor. Dimarts tindrem el dia més càlid de la setmana, les màximes més altes cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre podran situar-se fins i tot a tocar els 37 o 38 graus.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 5 i 47 minuts. El primer cap de setmana d'octubre, Sant Sadurní d'Anoia es convertirà en un aparador de tots els escumosos que s'hi elaboren. És el tradicional cabatast, que en aquesta 30a edició s'ha rebatejat amb el nom d'escumostre. No és un canvi de nom gratuït, sinó que s'ha fet per poder-hi encabir, a més del cava, els corpinat o els clàssic penedès que s'elaboren fora de la D.O. Cava. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
1: El Parc Lluís Companys acollirà la mostra els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb un rècord històric de cellers 55 que oferiran als visitants la possibilitat de tastar i comprar els seus productes. Serà la primera edició de l'Escomostra, la nova denominació, a causa dels canvis que hi ha hagut al sector, com ha explicat l'alcalde Pere Vernet.
2: A ningú se li escapa que ja fa un temps que el Penedès, no?, i el sector dels escumosos, sí que la part dominant continua sent el cava, però sí que hi ha altres actors que han aparegut i nosaltres com a administració ens veiem amb obligació de comptar amb tots, de representar-los.
1: I el resultat ha estat passar de 22 a 55 cellers, més del doble que l'any passat, com han explicat el mateix Pere Vernet i el primer tinent d'alcalde, Pedro Campos.
3: I aquest any no han trucat a ningú i els altres anys tenien que trucar.
2: Els altres anys havien de picar molta pedra perquè la participació fos d'uns mínims. Aquest any no ha fet falta.
1: Hi haurà concerts, un espai de tastos guiats, speed tasting o maridatges amb formatges, amb xocolata i fins i tot un maridatge inesperat, com combinar el vi escumós amb fruita. S'hi esperen unes 30.000 persones.
0: I us expliquem també que la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. L'operació representa una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, ja que és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i, a més, desenvolupat originàriament en català. L'acord permetrà a la BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
4: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
5: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
6: No, 先ほどイランのペゼシキアン大統領との間で3回目の電話会談を行いました.
7: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
8: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
9: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
7: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
8: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
10: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs es va veure obligat a renunciar, doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
7: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització

0: en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
1: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
2: L'objectiu és doble: fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més

0: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
1: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
0: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
2: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
0: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
3: Japó sí és un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
4: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
5: Esports.
6: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
7: Bona tarda, Agustí. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà aquest vespre una entrevista al nou davanter del Barça, Gabriel Jesús. En un moment de l'entrevista, el brasiler assegura que no sent pressió per jugar amb la samarreta blaugrana. Al contrari, diu que és un plaer.
8: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
7: Unes declaracions que s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa d'entrevistes Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana es creu mereixedor de la pilota d'or.
9: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
7: El davanter de Rocafonda també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial.
5: 3Cat Info.
7: Encara en futbol, la cinquena jornada de la primera divisió masculina es tanca avui a les 9 del vespre amb el Villarreal Betis. I demà mateix ja començarà a disputar-se la sisena. D'una banda, l'Espanyol ha fet avui l'últim entrenament abans de visitar demà el Rayo Vallecano. El tècnic blanquiblau, Manuel González, vol allargar fins a 3 els triomfs abans d'arribar a l'aturada pels compromisos de seleccions.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
7: Aquest partit Rayo Vallecano-Espanyol no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, que l'ha cedit a l'equip madrileny. El Madrid, per la seva banda, també jugarà demà. Ho farà al camp de l'Elx. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podria veure la millor versió de l'equip. Mentrestant, segueix defensant el brasiler Vinícius.
11: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel.

0: però sto contento con el.
1: I també demà jugarà el València, el primer equip de la primera divisió que ha destituït el seu entrenador. Demà visitarà l'Alavés amb el tècnic del filial Òscar Sánchez a la banqueta en el lloc de Carlos Corberán.
2: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I a la Lliga Femenina han fet públics els horaris de la 6a jornada. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou i un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona Women.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: En bàsquet, avui li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació. Ahir, des de l'Ilerna Lleida, per la seva banda, han informat que els resultats de les proves mèdiques fetes a Otumani Dianyé confirmen, en canvi, que pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i que esperarà el que resta de temporada. En tenis, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil, jugant la ronda dels 16ens de final davant la letona Daria Semenistaia. I l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró en un acte que es farà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. La ciutat vol reconèixer la tasca d'aquest exalt directiu del Comitè Olímpic Internacional a favor de l'esport i de l'olimpisme.

0: 3CAT Info.
1: Les 6, bona tarda. I obrim aquesta hora, dèiem, fent un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, equip viari, bona tarda.
2: Bona tarda. Lentitud durant més de 14 quilòmetres a l'AP7 en sentit nord, derivat d'un accident ja retirat que ocupa el voral a Barberà. Cua també a la C16 Terrassa, sentit Barcelona, per dos accidents diferents que tallen un carril, i a aquesta hora retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona d'entrada a la ciutat i a les rondes.
1: La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques, pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma, que poden respondre a altres voluntats empresarials. Sobre aquesta qüestió, Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial, de la qual se'n beneficia la Xina, i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la IA. A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. I en l'àmbit polític us estem explicant que la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5 punts i mig. Qui més puja és Vox, que ho fa més d'un punt. Salvador Illa plantejarà en una conferència aquest vespre les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern i Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes

0: país. I la jutgessa que porta el cas de la Dan al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació. Ho justifica per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració a diversos afectats i testimonis. En l'àmbit cultural, una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La banda britànica Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Els dos concerts dels germans Gallagher a Catalunya seran a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, amb preus situats entre els 85 i els 255 euros.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda assolellada i càlida, gairebé no hi ha cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. I demà serà un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest i amb valors més alts que poden arribar als 37 o 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts a les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré fins les 7 de la tarda repassant l'actualitat a 3CAT Info.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Som-hi. Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues, arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques. Ho fa després que les empreses del sector hagin demanat alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar l'escenari apocalíptic que esdevinguin totalment autònomes. Destaca la caiguda de Nvidia del 3,5%. Es repeteix així la situació que s'ha viscut als mercats asiàtics i europeus i que ha afectat de retruc les companyies energètiques i de semiconductors. El debat també ha provocat l'ajornament de la sortida a borsa d'OpenAI, propietària de ChatGPT. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Canton, ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
3: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: Alguns especialistes sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Es más fácil lanzar una IA al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
0: Els especialistes, però, coincideixen en el diagnòstic que cal més supervisió de la intel·ligència artificial. De fet, Microsoft ha anunciat aquesta tarda que es compromet a tenir els seus models d'intel·ligència artificial sota control humà. I Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge en la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent, i que això ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, diu que no posarà en risc la seguretat. Thomas Renyé és portaveu de la Comissió Europea.
5: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar

0: que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
1: El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, també vol més supervisió i més garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
2: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
3: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
2: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
1: A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
4: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: I davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
4: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Des dels sindicats, la portaveu d'UGT Les Presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista. En l'àmbit polític, us expliquem que la crisi migratòria de Ceuta passa a factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, això segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara, amb el 31% dels suports, però és el nivell més baix des del juliol del 2025, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot, i escurça la distància amb el PSOE a 5 punts i mig. A l'enquesta anterior, recordem

0: Moderna amb 8. Qui més guanya és Vox, creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament, però continua al davant de Junts, que manté resultats. El baròmetre també pregunta als ciutadans per la situació Ceuta, però no els demana directament per la gestió de la crisi. Planteja si Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants. I 8 de cada 10 considera que sí. I el 90% creu que la Unió Europea hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la situació a Ceuta. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics. I d'aquí 3 quarts d'hora començarà la conferència que el president Salvador Illa ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats de Catalunya per als pròxims anys. Junts diu que el govern que encapçala ha tocat fons. Josep Riu és el portaveu de la formació.
1: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
0: Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris del govern, adverteixen al president Illa que ja no té excuses per solucionar els problemes del país després de 2 anys al govern i amb els pressupostos de la Generalitat aprovats. Sentim Isaac Albert, portaveu d'Esquerra, i Aina Vidal, portaveu dels Comuns.
2: El govern no està a l'alçada. La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
3: Esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
0: Des del Partit Popular, el portaveu Juan Fernández demana a Illa que expliqui davant del Parlament com pensa resoldre els problemes de Catalunya o que convoqui eleccions.
4: El que hauria de fer Salvador Illa no és donar més conferències, sinó dir davant de la cambra catalana, davant del Parlament, com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya. I si no n'és capaç, el que hauria de fer és plegar de forma immediata, dimitir i convocar eleccions.
0: I des de la CUP diuen que no esperen res de la conferència i que no hi aniran perquè no volen contribuir a una política espectacle. I una darrera informació, abans d'obrir àrea de servei a 3CatInfo, la jutgessa que porta el cas de la gestió de la DAN al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració a diversos afectats i testimonis. En una interlocutòria, la magistrada tampoc descarta que pugui acabar obtenint els missatges de WhatsApp el dia de la Dana i que va esborrar l'excap de gabinet de Carlos Mazón. La instrucció acabava el 30 d'octubre i la jutgessa ha acordat prorrogar-la 6 mesos més a partir d'aquesta data. Ara sí, obrim àrea de servei a 3CatInfo. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bona tarda.
5: Bona tarda. Pendents de la P7, el punt més complicat aquesta tarda, on hi ha lentitud durant prop de 14 quilòmetres en sentit nord per un accident ja retirat que ocupa el voral a Barberà. Afectada també la B30 en tots 2 sentits per aquest accident. També a la P7 hi ha retencions, en aquest cas a l'alçada de Santa Maria de Palautordera en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril. Es manté la lentitud a la C16, Terrassa, per 2 accidents que tallen un carril en 2 punts diferents, tot en sentit Barcelona, i precisament a la ciutat de Barcelona, congestió d'entrada per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les rondes. Destaca congestió a la Ronda de Dalt, d'Esplugues a Horta, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a la Zona Franca, també sentit Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
6: Avui tindrem una tarda assolellada i càlida. Les temperatures s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a comarques interiors, comarques gironines. De moment, amb aquestes màximes provisionals, ja arribem als 36 graus al Dover, a Girona, 35 a la Tallada d'Empordà, 35 a Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà. Aquesta tarda serà amb un cel clar. Pot créixer alguna nuvolada, però en principi poqueta cosa o gairebé res. Per tant, una tarda d'estabilitat i així es mantindrà tindrà també de cara aquest dimarts. Pocs canvis dimarts, amb unes temperatures que a primera hora doncs, seran un pèl més altes, 20-21 graus cap

0: a la façana litoral, es mantindran aquests valors més frescos cap al Pirineu, Prepirineu, però també pujaran una miqueta respecte a dilluns i pujarà més la temperatura al migdia. Demà tindríem el dia més càlid de tota la setmana. Les màximes més altes poden arribar a tocar o a fregar els 37 o 38 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre i també moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Sí que baixaran una miqueta respecte a aquest dilluns cap a les comarques gironines. En un matí de sol i en una tarda també de sol, com a molt amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
1: Gràcies, Gemma.
2: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
3: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
4: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
2: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
5: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
2: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info. Passen 3 minuts, 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Més qüestions. La CUP acusa l'actual alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. La presumpta trama de corrupció socialista a Tarragona arriba aquesta setmana a judici, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
6: La CUP demana 13 anys de presó per a Ballesteros, la Fiscalia gairebé 6 pels delictes vinculats al suposat desviament de fons públics en benefici del partit. L'exregidora cupaire, Eva Miguel, acusa l'actual alcalde socialista, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del partit amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas.
7: Inipro no acaba amb Ballesteros. Inipro continua amb Rubén Viñuales. Dintre de les seves funcions ha de vetllar per l'interès públic i aquí el que està fent és amagar un altre cop, intentant deixar davall de la catifa tota la brutícia del PSC.
6: El portaveu d'Esquerra Republicana, principal partit de l'oposició, Xavier Puig, lamenta que no s'hagi resolt el contenciós que van presentar precisament contra la decisió de Viñuales de retirar l'Ajuntament del cas. Puig diu que la ciutat es mereix saber què va passar.
8: Convé dirimir les responsabilitats que toquin i que paguin el preu que hagin de pagar, perquè si no ho fem així, pot tornar a passar.
6: El cas es jutjarà a partir de divendres. La Fiscalia manté la tesi que el PSC va ordir una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de diners públics en benefici del partit. Ho hauria fet a través d'un contracte del 2010 als serveis d'integració de nouvinguts, que en realitat tenia com a objectiu contractar treballadors i militants afins com a ciberactivistes per promocionar la imatge de Ballesteros i captar vots.
1: Els bombers tenen estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes de Mataró. No hi ha persones ferides perquè els treballadors han pogut sortir pel seu propi peu. Els bombers hi han desplaçat 13 dotacions i de moment les flames continuen afectant la nau on s'ha declarat el foc, però s'ha evitat que l'incendi es propagués als edificis adjacents. Gerard Valls és cap territorial dels bombers de la Generalitat.
9: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors, la nostra prioritat és, sobretot, que no passi d'aquest sector cap als demés. Que és la nau on afecta l'incendi, segueix cremant amb intensitat, però el que és l'afectació als altres sectors, de moment el tenim controlat i tot apunta a que no passarà als altres sectors.
1: Els bombers treballen a hores d'ara per determinar la causa de l'incendi. 3CAT Info.

0: Oasis confirma que actuaran a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous. Ja feia dies que els germans Gallagher anaven publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que avui han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros. Pel que fa a la resta de ciutats de la gira que s'han anunciat avui, Oasis tocaran a Manchester, on faran una residència d'11 dies, també a Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich, entre d'altres ciutats.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Acostumats a les imatges de postal que coneixem

0: Xem de l'Alt Empordà, de Pobles de Somni, considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica avui l'editorial Finestres, Valèria Obereda.
1: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
2: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
3: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Alt Empordà, és aquesta part fosca. A veure, tot tenia la seva cara bé, i la cara bé era coses molt dures, i que amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
2: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
4: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo soc de Figueres, amb arrels en un poble del costat de Figueres, i cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que hi ha per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor, una mica de ficció fantàstica.
2: I també en escenes familiars, que considera que Toni Benages ha plantejat a la perfecció el còmic.
4: Quan es va morir la meva besàvia, que en Toni l'ha convertit d'una manera fantàstica en la mena de bruixa de Tales from the Crypt, però a la catalana i ficada en un poble empordanès, es va fer la vetlla a la masia, a la casa pairal, i es va fer l'àpat funerari, no? Que era menjar una escudella i carndolla amb una cadira buida i un plat al revés i els tovallons negres, que en aquest moment les vaig trobar absolutament normals, i anys després trobo que tenen com un cert interès antropològic terrorífic.
2: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Alt Empordà.
0: Esports. Amb en Ricard Isidro, informació esportiva, fins 6:45 de la tarda. Bona tarda, Ricard.
5: Bona tarda, Joan. El nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, passa aquesta tarda pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, i en un moment de l'entrevista, el brasiler assegura que no sent pressió per jugar amb la samarreta blaugrana. Al contrari, diu que és un plaer.
6: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
5: Unes declaracions que s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana creu que es mereix guanyar la pilota d'or.
7: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
5: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial.
8: 3CAT Info.
5: La cinquena jornada de la primera divisió masculina de futbol es tanca avui a les 9 del vespre amb el Villarreal Betis, i demà ja començarà a disputar-se la sisena. D'una banda, l'Espanyol ha fet avui l'últim entrenament abans de visitar demà Rayo Vallecano, en un partit que no jugarà l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, que l'han cedit a l'equip vallecà. El tècnic blanquiblau, Manuel González, vol allargar fins a 3 els triomfs abans d'arribar a l'aturada pels compromisos de seleccions.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà. És moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
5: El Madrid també jugarà demà, ho farà al camp de l'Elx. L'entrenador blanc José Mourinho creu que en 3 mesos es podria veure la millor versió de l'equip, tot i que no posa la mà al foc.
10: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Quando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar melhor do que estou.

0: hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
1: I també demà jugarà el València, el primer equip de la primera divisió que ha destituït el seu entrenador. Demà visitarà l'Alavés amb el tècnic del filial Òscar Sánchez a la banqueta en el lloc de Carlos Corberán.
2: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I a la Lliga Femenina han fet públics els horaris de la 6a jornada, el del clàssic Barça-Madrid, que jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona Women.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Parlem ara de bàsquet. Avui li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. Els serveis mèdics blaugrana descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació. En canvi, des de l'equip lleidatà, informen que resultats de les proves fetes a Tomane Dianyé confirmen que pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i que es perdrà el que resta de temporada.
3: 3CAT Info.
1: I en tenis, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil, jugant la ronda dels 700 de final davant la letona Daria Semenistaia.

0: Dos quarts de set de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info. I a aquesta hora actualitzem la situació del trànsit. Clàudia Serra, equip viari, bona tarda.
1: Bona tarda. Rondes de Barcelona molt congestionades a aquesta hora, sobretot sentit Besòs. També els accessos a la ciutat per la B23, C58 i C33 i encara retencions destacades durant més de 10 quilòmetres a l'AP7, sentit nord, per un accident que ocupa el voral a Barberà.
0: I la intel·ligència artificial protagonista aquesta hora també a 3Cat Info. La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques pels interrogants sobre el futur de la IA i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma, que poden respondre a altres voluntats empresarials. Sobre la qüestió, Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la qual es beneficia la Xina i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la IA. I a Catalunya, les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. En aquesta segona part de l'informatiu també us parlarem de Marina Vilalta. La pastora en actiu més gran de Catalunya ha mort als 99 anys. D'aquí uns minuts descobrirem més detalls de la seva vida. I parlarem del cicle Música sota les estrelles. És una proposta de 5 concerts al Montsec, al Prepirineu Occidental, acompanyats d'observació astronòmica i aquest any, per primer cop, de gastronomia local. I pel que fa a la informació esportiva, Ricard, què destaqueu?
2: Les declaracions de dos jugadors del Barça. D'una banda, Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al club blaugrana i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. I un altre jugador

0: Todo el Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereixedor de la pilota d'or.
1: I pel que fa al temps, tarda sense núvols i càlida. Les màximes més altes han arribat als 36 o 37 graus a l'interior de l'Ebre i al nord-est. Demà tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda i farà més calor a la meitat oest. Serà el dia més càlid, de fet, de la setmana. Les màximes més altes podran arribar als 37 o 38 graus. Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues, arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques. Ho fa després que les empreses del sector hagin demanat alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar l'escenari apocalíptic que esdevinguin totalment autònomes. Destaca la caiguda d'NVIDIA, del 3,5%. Es repeteix així la situació que s'ha viscut als parquets asiàtics i europeus i que ha afectat de retruc les companyies energètiques i de semiconductors. El debat també ha provocat l'ajornament de la sortida a borsa d'OpenAI, propietària de ChatGPT. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
2: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquestes dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
1: Alguns especialistes sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al matí de Catalunya Ràdio.
3: Es más fácil lanzar una IA al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
1: Els especialistes, però, coincideixen en el diagnòstic. Cal més supervisió de la intel·ligència artificial. De fet, Microsoft ha anunciat aquesta tarda que es compromet a tenir els seus models d'AI sota control humà. I Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent, i això ja ho tenen, i que això ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. També les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la IA. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, diu que no posarà en risc la seguretat. Thomas Ranyer és portaveu de la Comissió Europea.
4: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
1: El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, també vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
5: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
6: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
5: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
1: Passant ara mateix gairebé 9 minuts de 6:45 de la tarda, a Catalunya les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de la població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
7: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: I amb aquest increment sobre la taula, el govern no es planteja de moment obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
7: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Però la portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: 6:45 de la tarda, l'oposició de centre-esquerra de Suècia està a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà definitivament. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que el 2010 va entrar al Parlament. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
10: Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
11: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
10: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Anderson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema

0: L'extrema dreta ingressaria el govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
1: Gràcies, Cèlia. Tornem a Catalunya. La Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament al Monestir. L'ha presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. La seva intervenció es va centrar en l'islam, el qual va qualificar de secta, d'ideologia criminal i de conspiració que té com a objectiu aniquilar els que no siguin com ells. I va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
2: O ens convertir en islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, pel que ells afecta, siguem derrotats.
1: Junts i Esquerra qualifiquen de xenòfoba la intervenció de Cotarelo i creuen que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarelo va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya. L'Ajuntament de Ripoll ha volgut aclarir que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyís estrictament a la reivindicació de la Diada. Canviem de qüestió. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. Els facultatius reconeixen que hi ha alternatives, però que no és gens fàcil prescriure-les. Ho explica 3CAT Info, Antoni Torres, és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
3: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica que es poden substituir els gels o els esprais per pastilles, tot i que no totes les dones ho poden fer.
4: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: A més, alerta que si es deixen de prendre el tractament hormonal, tornaran ràpidament tots els símptomes que alteraven la seva qualitat de vida. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, o dificultats en el transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics, entre d'altres. Passa un minut de 6:45 de la tarda. Obrim àrea de servei a 3CAT Info. Comencem actualitzant-nos pel que fa a la situació a carreteres i autopistes catalanes. Equip viari, Clàudia Serra, bona tarda.
5: Bona tarda. Circulació complicada a aquesta hora a l'àrea de Barcelona. D'entrada a la ciutat destaquen retencions a la C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les rondes, congestió sobretot sentit Besòs, a la ronda de dalt d'Esplugues a Sarrià i a la ronda litoral de Zona Franca a la Barceloneta. Pendents també de l'AP7, on hi ha lentitud en trams intermitents durant prop de 10 quilòmetres en sentit nord per un accident ja retirat a Barberà, de retruc afectada també la B30 en tots dos sentits de la marxa. Per contra, circulació més fluida ja a la C16 a Terrassa en sentit Barcelona. Tots els carrils ja són oberts després que dos accidents hagin afectat aquest tram durant les últimes 2 hores.
1: Gràcies, Clàudia. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
6: Aquesta tarda continua molt i molt estable amb unes temperatures que s'han enfilat més que no pas ahir. Hem arribat als 37 graus a Vinebre, Torroja de Priorat, 36 al Dover, la Tallada d'Empordà, a Girona, però també els 33 de Manlleu, 35 a Manresa, 33 a Organyà, per tant, temperatures altes a tot arreu en una tarda estable, assolellada i sense núvols. Aquest cel ben clar durant bona part d'aquestes properes hores. Així es mantindrà també de cara a aquest dimarts al matí, amb pocs canvis, amb unes temperatures que potser queden una miqueta més altes fins i tot de nit i matinada, per tant, aquestes mínimes tropicals a la façana litoral, 15 a 16 16 graus cap a comarques interiors i també en aquests 10-12 graus cap al Pirineu. Sol en conjunt en el dimarts, que tindrem les temperatures més altes de tota la setmana, serà un dimarts de ple estiu. Les màximes més elevades cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre poden arribar als 37 o 38 graus, fins i tot, poden pujar una miqueta més que no pas avui, i en canvi baixaran una miqueta cap a les comarques del nord-est, on avui s'han enfilat i força. Però això sí, amb una tarda d'estabilitat, alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu. Molt poqueta cosa, i si acaba creixent alguna cosa. Però sí que el canvi de temps ens arribaria de cara a dimecres. Serà la tarda quan augmentarà la inestabilitat, aquest front que ens portarà ruixats, tempestes i un descens marcat de la temperatura.

0: Mor als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya. És Marina Vilalta, va néixer a Ogassa, al Ripollès, i va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Girona, Pau Bartrolí.
1: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys.
2: Vilalta va començar a pastorar als 5 anys, acompanyant el seu pare, i encara ara, a tocar del centenari, traia cada tarda a pastorar el seu ramat d'ovelles i cabres pels peus del Taga. La seva devoció per la professió va ser font d'inspiració per a generacions de joves i ramaders que la visitaven tot sovint. La pastora gairebé no sortia de Bruguera, dins el municipi de Ribes de Freser. De fet, no va baixar a Barcelona a recollir el guardó de la Creu de Sant Jordi el 2022. En canvi, sí que va desplaçar-se fins a la capital catalana en una de les mobilitzacions de la revolta pagesa, fa 2 anys, per donar suport al sector. En aquest escenari va ser ovacionada al Parlament quan la cambra va dedicar un ple monogràfic al sector primari.

0: coconut.
1: El cel del Montsec es torna a convertir aquesta tardor en un decorat únic per recollir el cicle Música sota les estrelles. La proposta són 5 concerts acompanyats d'observació astronòmica i aquest any, per primer cop, de gastronomia local. El primer concert d'aquest grup que estem sentint de fons, Els Amics de les Arts, és aquest mateix divendres, Lleida, Noelia Caselles.
2: Els Amics de les Arts porten al Parc Astronòmic del Montsec una proposta acústica que han titulat amb una de les frases d'aquesta cançó que sentim. Un cel que no t'acabes, diuen. És el que veu el protagonista, en aquest cas a Louisiana. Aquí, el cel negre del Montsec, tan adequat per veure les estrelles, acollirà aquest primer concert que té les entrades esgotades. Queden, però, 4 opcions més. El 24 d'octubre, la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
3: No és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
2: L'última proposta, ja el 12 de desembre, serà un concert nadalenc de les germanes Meritxell i Judit Nederman. Totes dues han actuat al Montsec, però mai ho han fet juntes. Tots els concerts seran en doble sessió i aniran acompanyats d'observació de les estrelles. A més, aquest any també s'hi inclou un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Gairebé 6:45 de la tarda, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana, calculant que costarà 9,2 milions d'euros i l'objectiu és que les obres comencin a finals d'any. Girona, Fèlix Martín.
5: L'objectiu és que aquesta primera fase del nou museu obri portes el 2028. El projecte definitiu es va presentar el 2024, ara es treu a licitació i l'alcalde Carles Motes ha concretat aquest matí que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any o com a molt tard a principis del vinent i tenen un termini d'execució de 18 mesos.
6: La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
5: Serà la primera fase del projecte global que han anomenat Monestir de les Arts, que a banda del Thyssen també tindrà a Sant Feliu de Guíxols una vessant educativa i d'interpretació.
1: I seguim parlant de museus.

però marxem ara cap a Osona. El Museu d'Art Medieval de Vic, el MEP, ha adquirit un aparell per eliminar sense químics possibles insectes de les obres d'art, com ara corcs. Ho ha aplicat per primer cop a una de les obres mestres del gòtic

0: després d'haver-li aplicat un sistema d'anòxia preventiu. El conservador que ha viatjat fins a Frankfurt amb el retaule és el Francesc Tornero i ha explicat això a 3Cat Info.
1: Es tanca l'objecte, l'obra, dins d'una bossa, es segellen totes les obertures, mitjançant uns productes que s'introdueixen dintre, s'absorbeix tot l'oxigen.
0: La cap de l'àrea de conservació preventiva del museu, Judit Verdaguer, posa en valor l'exposició de Frankfurt al voltant de la vida de Maria Magdalena, que, segons els evangelis, no està demostrat que fos prostituta.
2: És una construcció històrica que es va fer a l'edat mitjana, es van fusionar tres figures femenines i es va, doncs, d'alguna manera atribuir a la pecadora prostituta, a Magdalena.
0: Que el retaule de Bernat Martorell s'exposi a Alemanya és un reconeixement al patrimoni medieval català i al fons del MEP, el segon museu d'art medieval més important del país, després del MNAC.
3: L'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La parella presentaran junts a Sitges la comèdia de terror Family Movie, que han codirigit amb els seus fills Sosi i Travis al repartiment. La directora del certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
4: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
3: Una presentació destacada al certamen serà la de la minissèrie de terror Carrie amb les seves protagonistes, una versió televisiva que adapta el llibre de Stephen King que es va portar al cinema l'any 1976.
5: Esports.
3: Fins a les 7 de la tarda, Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Joan, al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Emetrà d'aquí uns minuts una entrevista al nou davanter del Barça, Gabriel Jesús. En un moment de la conversa, el brasiler assegura que no sent pressió per jugar amb la samarreta blaugrana. Al contrari, diu que és un plaer.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Unes declaracions que s'afegeixen amb les que ha fet Lamine Yamal al programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana es creu mereixedor de la pilota d'or.
8: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
6: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial. La cinquena jornada de la primera divisió masculina de futbol es tanca avui a les 9 del vespre amb el Villarreal Betis, però demà mateix ja començarà a disputar-se la sisena. D'una banda, l'Espanyol ha fet avui l'últim entrenament abans de visitar demà Rayo Vallecano. Després del triomf de dissabte, el tècnic blanquiblau Manolo González vol allargar fins a 3 les victòries abans d'arribar a l'aturada pels compromisos de seleccions.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
6: El Madrid també jugarà demà, ho farà al camp de l'Elx. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podria veure la millor versió de l'equip. Mentrestant, segueix defensant el brasiler Vinícius.
10: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y pa casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: També demà jugarà el València, el primer equip que ha destituït el seu entrenador aquesta temporada. Demà visitarà igualment l'Alavés amb el tècnic del filial Óscar Sánchez a la banqueta en el lloc de Carlos Corberán.
11: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación.

0: y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular i isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I a la Lliga Femenina han fet públics els horaris de la 6a jornada. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, Espanyol-Alavés i Sevilla-Badalona-Women.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Pel que fa al bàsquet, avui li han fet més proves mèdiques a l'escort del Barça de Rio Brizuela, que ell es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. Els serveis mèdics blaugrana han descartat lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació. En canvi, des del club lleidatà, informen que els resultats de les proves mèdiques fetes a Otumane Dianyé confirmen que pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i que es perdrà el que resta de temporada. I en tennis, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil, jugant la roda dels 16s de final davant la letona Daria Semenistaia.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Moment de revessar les informacions més destacades d'aquesta tarda i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Clàudia Serra.
2: Circulació complicada aquesta hora a l'àrea de Barcelona. Destaquen la ronda, sobretot en sentit Besòs, a la ronda de dalt d'Esplugues de Sarrià i a la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta. També d'entrada a la ciutat per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i la B23 d'Esplugues cap a la Diagonal.
1: Pendents aquesta hora de la conferència de Salvador Illa, que ha de començar d'aquí a molt pocs minuts a les Drassanes de Barcelona, en què explicarà les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern i Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma que poden respondre a altres voluntats empresarials. I Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la qual se'n beneficia la Xina. Assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat i alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen aquesta alarma sobre la IA. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La jutgessa que porta el cas de la Dana al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació, ho justifica per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre la declaració a diversos afectats i testimonis. Els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders s'han reunit en una cimera a Cardiff en un moment que per primera vegada aquests tres territoris tenen governs independentistes alhora. I la banda britànica Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Els dos concerts dels germans Gallagher a Catalunya seran a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous amb preus situats entre els 85 i els 255 euros.
0: Esports.
3: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. És part d'una conversa que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or, un guardó que s'atorgarà al final del mes vinent.

0: I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà Rayo Vallecano i divendres Lleig per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions.
1: I pel que fa al temps, tarda sense núvols i càlida. Les màximes més altes han arribat als 36 o 37 graus a l'interior de l'Ebre i també al nord-est. Demà tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda i farà més calor a la meitat oest. De fet, serà el dia més càlid de la setmana. Les màximes més altes podran arribar als 37 o 38 graus.
2: Trescat Info.
1: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
2: Trescat Info.
1: A aquesta hora, d'aquí molt pocs minuts, està previst que comenci la conferència de la meitat de mandat del president de la Generalitat, Salvador Illa, a les Drassanes de Barcelona. El president fixarà les prioritats de Catalunya per als pròxims anys i parlarà dels reptes, els projectes i també les decisions que s'han de prendre per fer prosperar el país. A la trobada s'hi ha convidat els representants de la societat civil. A aquesta convocatòria de Salvador Illa hi han reaccionat prèviament des de l'oposició. Junts per Catalunya diu que el govern que encapçala ha tocat fons. N'ha parlat Josep Rius, portaveu de Junts.
3: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
1: Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris del govern, adverteixen al president Illa que ja no té excuses per solucionar els problemes de país després de 2 anys al govern i amb els pressupostos aprovats. Sentim Isaac Albert, portaveu d'Esquerra, i Aina Vidal, portaveu dels Comuns.
4: El govern no està a l'alçada. La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
5: Esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
1: Des del Partit Popular, el portaveu Juan Fernández demana a Illa que expliqui davant del Parlament com pensa resoldre els problemes de Catalunya o, si no, que convoqui eleccions.
6: El que hauria de fer Salvador Illa no és donar més conferències, sinó dir davant de la cambra catalana, davant del Parlament, com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya. I si no n'és capaç, el que hauria de fer és plegar de forma immediata, dimitir i convocar eleccions.
1: I la CUP diu que no n'esperen res i que no aniran a la conferència d'Illa perquè no volen contribuir a una política espectacle. Estem pendents, doncs, que comenci aquesta conferència, que podreu seguir íntegra aquí al canal 3Cat Info i anirem a tan bon punt comenci. Mentrestant, us expliquem més qüestions, com que Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques. Ho fa després que les empreses del sector hagin demanat alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial per evitar l'escenari apocalíptic que esdevinguin totalment autònomes. Destaca la caiguda d'Nvidia, que en alguns moments de la jornada ha arribat a ser del 3,5%. Es repeteix així la situació que s'ha viscut als parquets asiàtics i europeus i que ha afectat de retruc les companyies energètiques i de semiconductors. El debat també ha provocat l'ajornament de la sortida de borsa d'OpenAI, que és la propietària de ChatGPT. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio que es reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
7: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
1: Alguns especialistes sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, n'ha parlat també al Matí de Catalunya Ràdio.
8: És més fàcil lanzar una IA al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
1: Els especialistes, però, coincideixen en el diagnòstic, cal més supervisió de la intel·ligència artificial i, de fet, Microsoft ha anunciat aquesta tarda que es compromet a tenir els seus models d'intel·ligència artificial sota control humà. Sigui com sigui, Donald Trump no hi està d'acord, diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge en la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques i ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent i diu que això els Estats Units ja ho tenen. Tant la Unió Europea com la Xina, però, rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. També les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la IA, i Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, diu que no posarà en risc la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea, ho deia així.
9: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
1: El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, també vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
10: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial. I tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
11: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
10: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
2: 3Cat Info.
1: Més qüestions. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
12: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja de moment obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
12: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Però la portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista. Més qüestions. La jutgessa que porta el cas de la gestió de la DAN al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració diversos afectats i testimonis. En una interlocutòria, La magistrada tampoc descarta que pugui acabar obtenint els missatges de WhatsApp el dia de la dana i que va esborrar l'excap de gabinet de Carlos Mazón. La instrucció acabava el 30 d'octubre i la jutgessa ha acordat prorrogar-la 6 mesos més a partir d'aquesta data.

0: Falta poc més d'un minut per un quart de vuit, una miqueta abans del que és habitual. Repassem, però, quina és ara mateix la situació a les carreteres. Equip viari.
1: Doncs a aquesta hora, bàsicament, els problemes se centren a l'àrea de Barcelona. D'entrada a la ciutat destaquen retencions a la C58 i C33 a Montcada, cap al Nus de la Trinitat, la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Congestió, sobretot en sentit Besòs, a la Ronda de Dalt d'Esplugues a Sarrià i a la Ronda Litoral des de la Zona Franca fins a la Barceloneta. Fora de l'àrea més propera a Barcelona destaca l'AP7, on hi ha lentitud en trams intermitents en sentit nord per un accident ja retirat a Barberà. De fet, portem tota aquesta tarda pendents d'aquest punt de retruc, afectada també la B30 en tots els sentits de la marxa.
0: Gràcies, Clàudia. I pel que fa al temps, en les properes hores continuarem amb un cel serè i un ambient d'estiu. Les màximes més altes han arribat als 36 o 37 graus a l'Ebre i al nord-est. I dimarts el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda. Les màximes més altes podran arribar als 37 o 38 graus a Ponent i a l'Ebre.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Seguim pendents de la conferència que Salvador Illa ha de començar d'aquí molt pocs minuts a les drassanes per marcar el rumb dels 2 anys que li queden de mandat en aquest equador de legislatura, però abans us expliquem també que l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa. Segons ha avançat el diari britànic The Telegraph, i han confirmat fonts de l'Armada espanyola. Es tracta d'un oficial de l'Armada que servia en la caserna general del Comandament Marítim Aliat. A finals del 2024 va iniciar una relació amb una dona que havia conegut per Tinder i que tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però que havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites que la dona tingués contacte amb els serveis secrets russos. Tot i que ella nega cap vinculació amb el Kremlin, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal. I encara sobre Ucraïna, Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna està disposada a aturar els atacs contra infraestructures crítiques russes si Moscou fa el mateix. En un missatge a la xarxa X, el president ucraïnès explica que ha proposat als seus socis que garanteixin un acord amb Rússia per acabar amb els atacs sobre instal·lacions energètiques i rutes comercials de transport d'aliments. Al seu escrit, Zelensky diu que està a l'expectativa que els seus socis donin detalls sobre la possibilitat d'aquest alto el foc parcial i reitera que la guerra entre Ucraïna i Rússia s'ha d'acabar i aquest podria ser, diu, un primer pas en la bona direcció. Abans del missatge del mandatari ucraïnès, el president dels Estats Units, Donald Trump, havia publicat a la seva xarxa Truth Social que Kiev i Moscou s'han compromès a aturar els bombardejos sobre infraestructures energètiques. Això passa l'endemà que Ucraïna llancés una onada d'atacs contra refineries de dièsel a Rússia. I encara en plana internacional, el preu del petroli puja un dia més enmig d'atacs renovats dels rebels hutis del Iemen a l'Aràbia Saudita i del bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent de referència a Europa s'ha enfilat fins als $108 i el preu del gas també va a l'alça. Les milícies xiites, que controlen cada vegada més part de l'oest del Iemen i que són un dels principals aliats de l'Iran, han tornat a llançar atacs amb drons i míssils contra objectius saudites. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament de tants mesos de l'estret d'Hormuz al Golf Pèrsic i està posant en risc el trànsit marítim internacional, en aquest cas per l'estret de Bab el-Mandeb, punt de pas vital per a una part important del comerç mundial. A més, segons l'Organització Mundial de la Salut, l'últim mes de revifada d'aquests combats ha provocat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. Tornant a Catalunya, els bombers tenen estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes de Mataró. No hi ha persones ferides perquè els treballadors han pogut sortir pel seu propi peu. Els bombers hi han desplaçat 13 dotacions i, de moment, les flames continuen afectant la nau on s'ha declarat el foc, però s'ha evitat que l'incendi es propagués als edificis adjacents. Gerard Valls és cap territorial dels bombers de la Generalitat.
3: El punt crític d'aquest

0: Aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors, la nostra prioritat és, sobretot, que no passi d'aquest sector cap als demés. Que és la nau on ha afectat l'incendi, segueix cremant amb intensitat, però el que és l'afectació als altres sectors, de moment el tenim controlat i tot apunta a que no passarà als altres sectors.
1: Els bombers treballen ara per determinar les causes de l'incendi. Més qüestions. La Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament del Monestir. L'ha presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. La seva intervenció es va centrar en l'islam, el qual va qualificar de secta, d'ideologia criminal i de conspiració, que té com a objectiu aniquilar els que no siguin com ells. I va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
2: Ens convertint en islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, perquè ells afecta, siguem derrotats.
1: Junts i Esquerra qualifiquen de xenòfoba la intervenció de Cotarello i creuen que el discurs va ser un míting de l'Aliança Catalana. Cotarello va presentar, de fet, Sílvia Oriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya. L'Ajuntament de Ripoll ha volgut aclarir que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no se senyís estrictament a la reivindicació de la Diada. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat. Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. S'adjudicaran per sorteig. L'edifici serà de propietat col·lectiva i el govern municipal en serà el titular. Els beneficiaris en pagaran una mensualitat assequible que no pujarà de preu més enllà dels augments de l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer de la ciutat. Ho ha explicat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
3: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
1: Els sindicats actuaran com a promotors i decidiran com s'estableix cada promoció, tot i que generalment es fa a través de cooperatives. Belén López és la secretària d'Organització de Comissions Obreres i Camil Ros, el secretari general de la UGT.
4: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
5: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
6: 3CAT Info.
1: A aquesta hora ara sí, podem anar cap a les Drassanes, des d'on Salvador Illa està a punt de començar el seu discurs que ha convocat per marcar el rumb de la Catalunya del futur, ha dit ell, en aquesta segona part del mandat. L'ha titulat, de fet, El futur ja és aquí. És un discurs, com dèiem, de mig mandat en què Salvador Illa vol dir quines són les fortaleses, també els reptes, els projectes i les decisions de futur que té el seu govern en aquests 2 anys que li queden de mandat, i el govern també ha avançat que en aquest acte els joves hi tindran un protagonisme important. L'acte es fa, com dèiem, des de les Drassanes de Barcelona, on el 2024, abans de les eleccions, Salvador Illa ja va pronunciar la conferència amb què va llançar la seva precandidatura al presidència de la Generalitat sota el lema Unir i Servir. Escoltem Salvador Illa.
7: Sigueu tots benvinguts i benvingudes. Gràcies per atendre la invitació a compartir aquesta trobada que hem volgut anomenar El futur ja és aquí. Si volem parlar de futur, que va escoltar els seus protagonistes. Gràcies, Alba, Bàrbara, Ferran, Andrea, Elisabet i Lluc. Gràcies per compartir la vostra experiència i el vostre talent. Aquesta és una bona mostra del talent jove de Catalunya que avui ens representa arreu del món i que també creix a casa nostra. Un talent al qual donem suport des de la Generalitat. Un talent que té al seu darrere la força de tota Catalunya. L'actitud d'aquests joves és la que hem de tenir per avançar. Confiança, treball, determinació i alegria. Crec que el seu exemple és una bona inspiració i per això hem volgut donar-vos la paraula. Celebro que ens reunim avui aquí representants institucionals i polítics de tots i cadascun dels àmbits de la societat catalana. Celebro veure gent d'arreu del país, de Barcelona, de Lleida, de Girona, de Tarragona,

de la Catalunya central, dels Pirineus i de les Terres de l'Ebre. I celebro també veure gent, tanta gent jove i no tan jove, però tots amb la mateixa empenta. Aquesta és la Catalunya que som. Plural, diversa, treballadora, amb valors i amb imaginació. Aquesta és la Catalunya que estimem i que compartim. El país que ens ho ha donat tot. Família, amistats, valors, qui som, com vivim i sentim, com aprenem i gaudim. Permeteu-me començar amb una pregunta senzilla. Si avui poguéssim escollir a quin lloc del món viure, quin país triaríeu? Abans de respondre, us demano que alcem la mirada i que dibuixem mentalment el mapa mundi amb els seus gairebé 200 països. Prenguem consciència de la realitat global i del moment transcendental que viu el món. Pensem en clau de qualitat de vida, de serveis, de paisatges, de clima, de llibertats, de valors, de patrimoni cultural i històric. Jo tinc clara la resposta. Catalunya és el país on vull viure. És el meu lloc al món. Un lloc que em permet veure el que tenim i trobar camins per seguir millorant. Un lloc on escoltar tothom, ser autoexigents i revisar allò que fem, allò que hauríem de fer i allò que hem d'accelerar. Soc optimista. Catalunya és un lloc meravellós, on passen coses meravelloses. Ho hem viscut amb l'esclat cívic de la Diada, unint el nostre present amb la memòria dels qui van celebrar-la ara fa 50 anys a Sant Boi de Llobregat. Fou un moment històric, carregat d'esperança. Expressió del catalanisme obert i integrador, que reclamava llibertat i democràcia per Catalunya, al temps que proclamava fraternitat i solidaritat amb la resta dels pobles d'Espanya. Solidaritat que ens defineix, per això seguim liderant el trasplantament d'òrgans a tot el món, el gest més solidari de tots. És a Lleida on hem creat el primer corredor sanitari d'Espanya per transportar medicaments amb drons fins a Tremp. És a Martorell on fabriquem el primer cotxe elèctric 100% europeu. Els catalans i catalanes posem la mateixa empenta per coronar la Sagrada Família que va enlluernar al món sencer amb la visita del Papa Lleó XIV que per construir cada habitatge públic. Per això som la comunitat autònoma on més habitatges públics s'estan construint. Estem en màxims històrics. Només el primer trimestre del 2026 ja hem construït 3.073 habitatges públics, que representen 6 de cada 10 del total de l'Estat. Som un país de 8 milions d'habitants amb més de 4 milions d'espectadors al teatre aquest any 2025. Empenta, perseverança i talent. El talent que es mou per passió, per ideals i per compromís. Com la passió, els ideals i el compromís de les recents medalles d'or de la Generalitat, en Ferran Adrià i la Caterina Viscari. Som el país de les Aitanes i de les Rosavies, del Toni Bou, del Marc Márquez, de l'Osman Omar i de la Custòdia Moreno, de l'Antonio Díaz i de la Carla Simón, de l'Oriol Cardona i de la Igualada Hockey Club. Som un país de coronar el cel, com ens han demostrat els castellers de Vilafranca, descarregant el primer pilar de nou amb folre, manilles i puntals de la història. Som un país capaç de fer realitat tot allò que es proposa i capaç de superar qualsevol repte. I en tenim molts de reptes, certament. I benvinguts siguin, perquè ara els afrontem amb tota la determinació per ser un país encara millor per a tothom. Àmbits que durant massa temps no havien rebut ni els recursos ni les prioritats adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge, els boscos o el nou model de finançament autonòmic. Vet aquí la diferència amb el passat. No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya. Que potser s'ha arronsat mai Catalunya davant d'un repte. Quan hem demostrat amb escreix la nostra capacitat d'actuar units per resoldre allò que realment importa. Un país no es transforma d'un dia per l'altre. Cap gran fita s'assoveix sense fonaments sòlids. El camí per guanyar un futur mai no és senzill ni ràpid. Requereix determinació, valentia, generositat, imaginació i horitzons clars. Per això necessitem situar definitivament la mirada en els propers 10 anys, tot convertint cada pas en una nova millora. Atendre el present i preparar el futur. Si ho fem així, ens adonarem que cada quilòmetre de noves vies de tren,
que cada nou habitatge públic, que cada nova escola, que cada nou centre d'atenció primària, que cada nova residència de gent gran, que cada hectàrea de bosc gestionada, que cada nova empresa que obre les portes, que cada nova feina que aconsegueix un jove, que cada mosso d'esquadra que patrulla els barris i que cada euro d'inversió valen per dos. Un per recuperar el temps perdut, l'altre per fer realitat el futur que mereixem i que ja és aquí. Ens hem proposat situar Catalunya al lloc que li correspon al món. El país no es pot tornar a distreure mentre el món es transforma al seu voltant. Catalunya ha de liderar amb tota l'ambició els desafiaments en què està en joc la nostra autonomia estratègica i el nostre model de vida. Canvi climàtic, canvi tecnològic i canvi demogràfic. Aquí és on avui s'està jugant la partida del futur i on Catalunya ha de tenir les millors cartes. Ho hem de fer sense complexos, amb la mirada ampla i amb la dimensió que ens pertoca, Europa. Sense una Europa forta, estats, països i regions serien barques a la deriva en un oceà tempestuós. Avui Catalunya torna a comptar a Europa perquè anem a Brussel·les a aportar idees, capacitat i iniciativa. I també hi anem, lògicament, a defensar amb fermesa i arguments els nostres interessos, molt especialment l'oficialitat del català. Recollint totes les preocupacions, reptes i propostes de tots els sectors productius, de tots els sectors socials, de les famílies i de les persones que componen aquest ric mosaic que és Catalunya. Així lidera Catalunya, amb mà estesa. I així recollim els fruits. Hem augmentat un 25,6% la inversió estrangera captada entre el 2023 i el 2025, la qual cosa es tradueix en 5.708 llocs de treball, i ens hem fixat l'objectiu de captar 6.000 milions d'euros i crear 45.000 llocs de treball més fins a l'any 2030. Així liderem, partint de la idea de servei i de compromís, amb voluntat d'estudiar, de dialogar, d'escoltar totes les propostes i totes les crítiques que sumin amb tres objectius que són la raó de ser de la Catalunya que volem i que demanen bona gestió, una administració al servei de tothom i prioritats clares. Primer, millorar la qualitat de vida per tothom. Segon, més capacitat d'autogovern i d'acció del país. I tercer, defensa activa de la nostra cultura i la nostra llengua. En aquestes drassanes reials, erigides al segle XIII, l'11 d'abril de 2024, em vaig comprometre a unir i servir Catalunya com a president de la Generalitat. Vaig exposar davant del país el meu compromís personal i polític de fer realitat un nou futur, d'obrir una nova etapa d'esperança a Catalunya i de millorar la vida de tots els ciutadans i ciutadanes. Visquin on visquin, pensin el que pensin, parlin la llengua que parlin i sentin el que sentin. El 12 de maig d'aquell any, els catalans i les catalanes, exercint el seu vot, van decidir que una majoria progressista del Parlament de Catalunya m'atorgués el màxim honor i responsabilitat, esdevenir president del meu país. D'aleshores ençà, he viscut els dos anys més gratificants de la meva vida. Per això vull reiterar el meu profund agraïment al conjunt dels meus conciutadans i conciutadanes per aquest honor. Vull respondre amb responsabilitat personal, amb compromís, amb optimisme, amb alegria, amb bona política i bones polítiques. I això requereix bons equips de treball, autoexigència i, sobretot, capacitat d'escoltar totes les opinions, de receptivitat i de sensibilitat per totes les mirades. Estic satisfet del camí que anem fent. Vull agrair als consellers i conselleres la seva feina i compromís incansables. Vull agrair totes les aportacions, des de tots els pensaments, des del Parlament, des de totes les forces polítiques, des de les institucions, les empreses o de persones concretes. Vull agrair a cada alcalde i alcaldessa, als representants dels treballadors i dels empresaris, als representants de la societat civil, del món i de la universitat, de la cultura i de l'esport, al treball conjunt i als acords assolits, que han estat molts i importants. Hem posat el motor econòmic de Catalunya al màxim rendiment. Aquest motor no és només el govern, ni és bàsicament el govern. Aquest motor és la societat catalana en el seu conjunt. Cada comarca, cada ciutat i cada poble amb la seva veu i la seva força. Dos anys i escaig de presidència, dos anys i escaig de legislatura. És un bon moment per fer balanç, però sobretot és un bon moment per mirar endavant. Perquè el 12 de maig de 2024 el país va votar en clau de futur. Els catalans i les catalanes van votar amb una neu de futur, una neu de normalitat i de convivència, una neu per recuperar l'orgull de pertinença, una neu d'esperança, una neu per tornar a situar Catalunya al lloc que li correspon.
Dos anys després, em sento orgullós de poder afirmar que estem complint. Avui Catalunya està més unida. Catalunya no és un projecte únic, ni d'una part. És un camí que volem caminar junts, perquè permet avançar en molt diverses direccions que sumen trajecte i que responen a la nostra diversitat, que ens enriqueix i ens honora. Avui Catalunya torna a ser un projecte col·lectiu per a tots els catalans i les catalanes. Si a algú li sembla poca cosa, que faci memòria. No hi cal anar gaire enrere per veure que quan les costures de la nostra convivència s'han esquinçat, Catalunya s'ha abocat al precipici. Allò que ha fet gran Catalunya i que és el fonament de la nostra voluntat de ser, allò a què mai, mai, mai no podem renunciar, és la unitat civil del poble de Catalunya. Hem obert un nou horitzó, un horitzó d'estabilitat, que ha permès el retorn a casa d'empreses importants. Catalunya ha deixat enrere definitivament una dècada de paràlisi i divisió. Avui Catalunya ho té tot per guanyar el futur que nosaltres, tots i totes, decidim. Tenim institucions sòlides i de confiança. Tenim un govern que governa. Tenim una societat més cohesionada i més dinàmica. Tenim talent. Tenim capacitat d'anticipar-nos. Vaig comprometre'm a unir i servir. Els verbs d'aquesta segona etapa de mandat seran donar i rebre. Donar als ciutadans allò que necessiten, allò que mereixen, que han de rebre per tirar endavant els seus projectes vitals. Hem dotat Catalunya del pressupost més ambiciós de la història de la Generalitat i ens hem proposat executar-ho fins al darrer euro. Tenim a les nostres mans l'oportunitat d'aconseguir el millor sistema de finançament mai assolit abans a Catalunya. Tanmateix, no hi ha res automàtic. Cal ser encara més autoexigents. Cal escoltar les opinions crítiques i totes les aportacions. Per seguir avançar caldrà de ben segur superar amenaces i obstacles. És l'hora de fer més i millor. És l'hora d'elevar el llistó de la nostra exigència i excel·lència col·lectives. Per assolir el futur que volem, Catalunya necessita alliberar tota l'energia i el potencial de la societat, de l'economia i del talent catalans, que són extraordinaris. I els estem alliberant. Els alliberem quan impulsem l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona o Prat. Els alliberem quan expandim els ports de Barcelona i Tarragona. Els alliberem quan finalitzem la línia 9 del metro, l'estació de la Sagrera i l'estació de Sants, mentre al mateix temps executem 151 obres de millora a Rodalies. Els alliberem quan després de tants anys visitem la variant de les preses a UOT o quan donem forma al campus Diagonal Clínic, al campus Trueta, a l'Hospital Joan 23 i a l'Hospital Verge de la Cinta, mentre ara millorem 57 centres d'atenció primària. La llista és llarga. És llarga perquè tenim molt clar el projecte de país i tenim molt clars els projectes. Projecte de país en gran i projectes a escala humana. Les persones i el sentit comunitari al centre de tot, amb una identitat i una llengua compartides. Volem un català viu, un català de la gent, un català dels llibres present a les fires més importants, com la de Guadalajara o la de Turí el 2027, un català de l'escola i de la universitat, del lloc de feina i de les festes populars. Cada vegada que sumem un nou parlant de català, renovem la il·lusió d'un projecte compartit engrescador com a marc de la nostra convivència. I tot això amb dues forces imparables, imprescindibles, en el món d'avui, la unitat i l'esperança. Hi ha moments en què la història posa a prova els països i les societats, en què la història posa a prova la nostra capacitat per creure i imaginar el futur. Avui som en un d'aquests moments. Som en un moment de refundació global i Catalunya està preparada. En els segles XV i XVI, el Renaixement va situar l'humanisme al centre d'Europa. En els segles XVII i XVIII, la Il·lustració va situar la raó com a far d'Europa. En el segle XIX, el romanticisme va omplir el cor d'Europa de passió. En el segle XX, la cruesa de les guerres mundials ens va ensenyar el valor de la pau i de la democràcia. Avui, un cop superat el primer quart del segle XXI, l'era dels avenços tecnològics sense precedents posa a prova la concepció mateixa de l'ésser humà. En plena era de l'algoritme, en un món encaminat cap a una preocupant deshumanització i quan predomina la política extremadament divisiva i de confrontació, la nostra primera responsabilitat, el nostre primer deure és recuperar l'ambició moral del projecte anomenat humanitat. Situar la dignitat de la persona per damunt de qualsevol altra consideració, tal com assenyava el Papa Lleó XIV en l'encíclica

Magnífica Humanitas. Catalunya, que ningú ho dubti, és i serà pionera d'aquesta primordial causa humana i humanista. Enguany hem viscut l'estiu més tòrrid de la història com a conseqüència de la realitat innegable del canvi climàtic. A Catalunya i a Europa. El gran riu europeu, el Danubi, ha patit una sequera implacable. A mesura que les aigües descendien, el riu ens ha descobert els fantasmes del nostre passat en forma de vaixells de la Segona Guerra Mundial de la flota nazi que s'amagaven enfonsats sota les seves aigües durant més de 80 anys. El Danubi, riu savi, que acull a la seva llera el Dubó i els Aneus d'Europa, ens ha volgut enviar un avís, un recordatori. Estem disposats a cometre els mateixos errors que va cometre la generació dels nostres avis? Tornarà Europa a romandre indolent enfront de l'ascens dels nous extremismes? Ens quedarem simplement en el lament, el diagnòstic o la indignació? El cor em sagna, ha expressat commocionada l'excancellera Angela Merkel. Deixarem que els nostres cors també sagnin? Ens creiem immunes a l'odi quan a casa nostra hi ha formacions polítiques que fan el fatxenda i es vanten d'identificar-se amb símbols nazis? L'ordre internacional sorgit de la fi de la Segona Guerra Mundial s'està desfent, si no s'ha desfet ja del tot. Els atacs a les Nacions Unides, al dret internacional o directament a la Declaració Universal dels Drets Humans ja no s'amaguen. Occident, tal com ho hem entès i construït fins avui, és a dir, com una comunitat política estable, basada en una aliança de valors i d'objectius compartits, està en risc. El món viu una ruptura, com ha expressat el primer ministre de Canadà, Mark Carney. D'altres parlen d'una transició a un món de nou regit per àrees d'influència de les grans potències. Ruptura o transició? El que és indubtable és que el món està canviant i no tornarà a ser mai més el mateix. Ara bé, encara no s'ha definit ni establert un ordre global alternatiu. En aquesta incertesa, alguns hi veuen perills, i n'hi ha de perills. Jo sóc dels que hi veu una nova gran oportunitat. Una nova oportunitat que des de la responsabilitat i la bona política recuperi l'alegria de viure, les garanties de l'estat del benestar, dels bons serveis públics, d'una administració al servei de la ciutadania i la defensa d'una democràcia de cohabitat. I Catalunya hi té molt a dir, molt a aportar i molt a guanyar. Guanyarem si preparem el país des de la unitat. Hi ha interessos perquè els catalans i les catalanes estiguem dividits. No els hi fem el joc. Apel·lo a totes les forces polítiques a preparar Catalunya per aquest món en plena refundació. Tinguem-ho ben clar. Res no està decidit, res no és inevitable. Ni la guerra, ni la injustícia, ni la desigualtat no són inevitables. El futur no és propietat de ningú. El futur és de tots i de totes. El futur no es té perquè ser dels més forts ni dels més superbs. El futur serà dels que no tenim por d'escriure-ho. Estem disposats a deixar-nos arrossegar per la deshumanització, per una nova banalització del mal? Estem disposats a caure en el derrotisme? Catalunya no està disposada ni a callar ni a mantenir-se al marge. Perquè tenim memòria i perquè hem après de la memòria per guanyar el futur. Perquè els catalans i les catalanes som gent de valors, amb una identitat i una llengua pròpies que són els fonaments de la nostra fortalesa. Elevem l'ambició moral del país, elevem el sentit col·lectiu de Catalunya i elevem el llistó de l'exigència. Catalunya ha d'estar present i ha de ser activa en tots els escenaris geopolítics i econòmics on s'està configurant el futur del món. A Àsia, als Estats Units i, naturalment, a Europa. Hem aconseguit que Catalunya hagi tornat al món. Així ho vaig comprovar en primera persona durant el darrer viatge a Ucraïna amb l'alcalde Collbori. Parlant amb els doctors de l'Hospital Pediàtric Deutsche Magdit, amb els veïns de Kiev i amb el propi president Zelensky. Tots em van transmetre el mateix. Gràcies, Catalunya, per ser-hi. Catalunya i Ucraïna estan separats per 2.400 quilòmetres. Pot semblar una distància immensa, però no ho és. És la mateixa distància que ens separa d'altres capitals europees, com Oslo o Copenhagen. Des de Barcelona i la resta de ciutats i pobles catalans no sentim l'estrall de les bombes. Però hem de ser conscients que el patiment i el sacrifici del poble ucraïnès és també el nostre. El que està en joc a Ucraïna no és només el futur d'un país.
és també

el futur d'una Europa basada en la llibertat, en la democràcia, en la cooperació entre pobles i en el respecte a les regles que ens hem donat. Per això la defensa d'Ucraïna és també la defensa d'Europa i la defensa de Catalunya. Per això el futur d'Ucraïna és el futur d'Europa. I tampoc no ens oblidem de Gaza i del genocidi que està patint el poble palestí. Catalunya segueix i seguirà al costat de Palestina. La verdadera autonomia estratègica d'Europa i, per tant, la nostra, la de Catalunya, està en joc a Ucraïna i en diferents punts del taulell geopolític. Volem que la nostra economia depengui de l'estret d'Hormuz o volem disposar de la nostra pròpia energia? Vet aquí la transcendència de l'aposta que estem fent per les energies renovables. Volem dependre dels aneus conqueridors de l'administració Trump sobre Groenlàndia i l'Àrtic o volem protegir les nostres rutes comercials? Vet aquí la necessitat de disposar d'uns ports de Barcelona i Tarragona modernitzats i d'un aeroport Josep Tarradellas Barcelona o Prat amb connexions intercontinentals. Volem dependre dels interessos de les grans empreses tecnològiques o volem tenir la nostra pròpia capacitat de computació i d'una intel·ligència artificial al servei del bé comú? Per això volem fer possible precisament la nova gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova o el futur centre punter de dades a Flix. El futur pertany als qui planifiquen amb dècades d'antelació, no als qui reaccionen quan la competència ja està decidida. En el passat, les males decisions o la indecisió van sortir massa cares a Catalunya. Avui Catalunya ha passat a l'acció. En totes i cada una de les respostes i decisions que prenem avui s'estem decidint el futur de Catalunya. Tenim una responsabilitat compartida i que alhora per a mi és el millor estímul. Catalunya, el país sencer, no pas el govern sol, sinó el conjunt del país, ha de prendre les grans decisions que dibuixaran la propera dècada. Catalunya ha de situar-se a l'avantguarda dels sectors econòmics en què s'està generant la prosperitat del futur. Noves energies, noves tecnologies, noves indústries. Catalunya ha de liderar la defensa i la millora de l'estat del benestar per afrontar els canvis demogràfics. L'èxit de Catalunya depèn de mantenir-nos fidels als nostres valors i continuar sent una societat inclusiva. Al govern estem demostrant que es pot generar prosperitat i alhora multiplicar la inversió social. 3 de cada 4 euros del pressupost es destinen a política social. Estem repartint millor aquesta prosperitat. El producte interior brut real per habitant ha augmentat un 4,2% en aquests 2 anys i es situa per damunt de la mitjana de la Unió Europea des del 2024. Catalunya demostra que podem i sabem i hem d'integrar les persones nouvingudes. I alhora, crear més i millors llocs de treball, som avui més treballadors que mai i en millors condicions que mai. La millor dada que demostra el futur que estem fent realitat. Per primera vegada, des del 2016, som la comunitat autònoma amb menys atur juvenil, 8 punts per sota de la mitjana espanyola. I tenim més alumnes que mai a una formació professional moderna i de prestigi. El camí que hem recorregut aquests 2 anys és positiu. És el camí correcte. Va en la bona direcció. Ho he assenyalat a l'inici. Canvi climàtic, canvi demogràfic i canvi tecnològic com els 3 grans vectors del futur. Tots 3 ens plantegen preguntes que afecten la vida quotidiana i que generen inquietud. Com treballarem? Com ens cuidarem? De quina aigua i de quina energia disposarem i quines oportunitats tindran els nostres fills. A Catalunya tenim la capacitat i tenim el compromís de situar el benestar i la protecció de les persones al centre de cada resposta. Comencem pel canvi climàtic. Els països en futur són aquells capaços d'adaptar-se al canvi climàtic amb la prioritat de garantir-se energia verda, perquè el clima està directament connectat amb la base material de la nostra prosperitat. Hem viscut la dècada més càlida arreu del món, amb una projecció que situa l'escalfament durant aquest segle uns 2,8 graus per sobre dels nivells d'escalfament preindustrials. La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,8 graus en els darrers 72 anys. Acabem de viure l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb incendis que incideixen sobre la salut, l'agricultura i l'activitat econòmica. Avui em centraré en l'energia. Hem d'accelerar la transició energètica. La pregunta és, volem ser una Catalunya autònoma o una Catalunya dependent? Jo vull una Catalunya autònoma, el més autosuficient possible en energia, perquè vull una Catalunya pròspera i d'oportunitats.
No ens podem permetre no produir l'energia que consumim a les nostres llars, als llocs de feina, a les infraestructures del país. Amb cada nova placa fotovoltaica que instal·lem, amb cada movida vent que entra en funcionament, estem protegint el benestar de les famílies i els llocs de treball de les empreses catalanes. En assumir el govern de Catalunya érem plenament conscients que els resultats en matèria de transició energètica no estaven a l'altura del país. Érem a la cua. I això s'havia de resoldre de forma prioritària. Estem augmentant la generació elèctrica amb energies renovables. Hem gairebé duplicat la potència fotovoltaica instal·lada. Hem passat de 373 megawatts al 2024 a 704 megawatts al 2026. Hem posat en marxa el parc fotovoltaic més gran de Catalunya a Alcarràs. Un projecte, per cert, fet amb el consens, amb consens amb l'Ajuntament, amb el compromís empresarial, amb el talent innovador i amb la cura del territori per fer-lo compatible amb l'activitat agrícola. Alçar endavant energies renovables l'estem fent de manera curosa i exemplar, amb un mètode consistent a planificar, a dialogar amb tot el territori, especialment amb els ajuntaments. Això és justament el que fem amb el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater. Necessitem el 2% del territori per instal·lar energies verdes que beneficiïn el 100% del país i de la seva gent. D'altra banda, necessitem instal·lacions d'autoconsum arreu del territori, també en equipaments i edificis públics. En el marc de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, em podeu anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros. En les properes setmanes convocaré els representants del món municipal per treballar de forma coordinada amb tots ells. Pel que fa referència al canvi tecnològic, en un dels seus darrers articles, quina lectura us recomano, Bill Gates afirmava que per primera vegada la intel·ligència artificial pot reemplaçar i fins i tot superar la cognició humana. Aquests dies hem vist també multitud d'articles de gent que està treballant en la intel·ligència artificial. Sens dubte, el poder de la intel·ligència artificial se'ns està revelant com un poder que sembla que no tingui límits. La intel·ligència artificial no és neutra. Respon a uns interessos que no poden estar en mans d'uns quants ni per sobre del bé comú. Desarmar la intel·ligència artificial, ens diu el Papa Lleó XIV, és a dir, sostreure-la de la lògica competitiva i del benefici com a únic propòsit. Tenim el deure de traslladar aquesta alerta a l'àmbit polític i jurídic. És necessari un codi ètic, compartit, consensuat i universal sobre la intel·ligència artificial. Això no vol dir anar en contra de la innovació tecnològica. Ben al contrari, significa promoure una ciència i una tecnologia al servei de tothom. A Catalunya tenim clar que volem aprofitar al màxim les oportunitats. I per això tenim una estratègia ambiciosa d'intel·ligència artificial. 1.000 milions d'euros fins l'any 2030. Cal actuar amb ambició i amb valors. Amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. No podem caure en la temptació del benefici limitat a costa dels llocs de treball. La intel·ligència artificial ha de servir per millorar el treball, per augmentar-ne el seu valor. I a Catalunya volem ser pioners. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana. Acompanyarem les nostres petites i mitjanes empreses amb suport econòmic i amb el projecte AINA, a l'hora que destinarem recursos a formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats. Tot aquest desplegament el governarem des del consens, donant veu a sindicats i patronals a través del Consell del Diàleg Social. Catalunya obre un camí que estic convençut
que seguiran la resta de países. Canvi climàtic, canvi tecnològic i el tercer gran vector de canvi global, el demogràfic. La població humana continuarà creixent, però de manera desigual. El creixement de moltes societats africanes

està assegut. Les previsions situen la població de Catalunya en uns gairebé 9 milions d'habitants al 2050, dels quals gairebé una tercera part, en concret el 28,7%, segons les previsions, tindria 65 anys o més. Els països en futur seran els que reforcin el seu estat del benestar per afrontar aquests canvis demogràfics. Això significa entendre que viure més anys ha d'anar acompanyat de poder viure-los millor. Aquí també som pioners, amb el Pla Cura, que ja està reduint de manera molt important els terminis per rebre els ajuts a la dependència. Tenim un objectiu que l'espera per rebre aquests ajuts, que és de més d'un any, es redueixi a 60 dies. I el compromís és tenir això enllestit per tot el conjunt del país a finals de l'any 2027. Benestar també significa entendre que el nostre èxit depèn de mantenir la nostra condició irrenunciable de societat cohesionada. Preservar el nostre sentit comunitari. Res ni ningú podrà tancar el valor suprem de la convivència que ha fet gran Catalunya. No hi ha res més oposat al sentir i a la manera de fer dels catalans i les catalanes que la xenofòbia i el racisme. L'odi no genera cap solució, no construeix habitatge públic, no millora els barris, no construeix escoles ni obre empreses. Hi ha una immensa majoria de catalans i catalanes nascuts aquí o vinguts de fora que sense fer soroll, però amb constància estan teixint vincles humans més forts i més sòlids. A les escoles, a les aules on s'aprèn el català, als mercats, als barris, a les empreses, arreu del país. Catalunya necessita tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció d'orígens. Cadascú amb la seva identitat de procedència, però amb una voluntat d'incorporació i amb una identificació compartida en construcció integradora de projecte de futur, amb una voluntat de ser aquí a Catalunya. Això vol dir garantir oportunitats d'accés a un habitatge i garantir la protecció social en totes les etapes de la vida. També vol dir ser conscient dels drets, dels deures que això comporta. Ningú està fent més per l'habitatge que el govern de Catalunya. Ningú. Hem accelerat la construcció d'habitatge protegit. Estem complint amb el pla 50.000. Més de 2.000 joves han començat un projecte de vida amb el seu habitatge gràcies als préstecs d'emancipació. Estem contenint els preus de lloguer sense afectar l'oferta. Els preus han baixat un 4,7% a Barcelona, un 1,3% a les zones tensionades i un 0,9% a Catalunya, per sota de l'increment acumulat de l'índex de preus al consum. Els municipis tensionats incorporen 24.518 habitatges permanents més al mercat de lloguer. Ja estem fent realitat la Catalunya del futur en què l'habitatge és un dret efectiu i no pas un negoci sense límits. Estem parlant avui de futur de Catalunya. I si hi ha una paraula carregada de futur, és educació. És un bon moment per recordar la màxima del president Maragall. Educació, educació i educació. Al llarg de la nostra història, Catalunya ha estat pionera en l'excel·lència educativa. Catalunya fou pionera a Europa per la seva aposta ambiciosa i sense precedents per democratitzar l'educació i convertir-la en un dret fonamental dels infants. Enguany celebrem precisament el centenari del naixement de Marta Mata. Comptem amb escoles i instituts més que centenaris. Comptem amb mestres, professores i professors apassionades, preparades i compromeses. Comptem amb alumnes amb ganes d'aprendre i amb famílies implicades. Aquest govern està fent un esforç sense precedents en educació. Un esforç pressupostari històric per millorar les condicions d'ensenyament i d'aprenentatge a les nostres aules. Ho hem fet escoltant i cercant acords socials, conscients dels dèficits acumulats al llarg de més d'una dècada en què l'educació no ha ocupat la centralitat que correspon a un dels motors de progrés, cohesió i igualtat d'oportunitats en la societat. Encara queda camí, molt camí per recórrer. Tots els canvis que he exposat impacten a l'escola, a les aules, on els nostres fills i filles es preparen per al futur. Tinc un convenciment, amb tota la comunitat educativa en primer lloc, però també amb el conjunt de la societat catalana compartim el més important, la voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe, tot generant corrents de confiança mútua en totes direccions. De posar els alumnes per davant de tot. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui

0: construir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura, que centri de manera transparent quin ha de ser el veritable objectiu de l'educació. Reforçar els aprenentatges de l'alumnat dels nostres ciutadans i ciutadanes del demà. Un nou acord pel sistema educatiu que volem des d'avui i amb la mirada posada en la propera dècada. Per això, en primer lloc, iniciaré en breu una ronda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària. I agraeixo les manifestacions públiques d'alguna d'elles en aquest sentit de buscar un consens ampli. Segon, demanaré al Consell d'Educació de Catalunya que sigui l'instrument per a aquest debat, des del coneixement i el pluralisme que representa. I tercer, em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país destinats a l'educació. Hem de portar l'educació catalana...
1: Són les 8 del vespre, estem escoltant a 3Cat Info en directe al president de la Generalitat, Salvador Illa, que ara mateix està pronunciant des del Museu Marítim de Barcelona la conferència El futur és aquí, fent balanç dels 2 anys de presidència i també marcant les directrius del proper curs polític. El seguim escoltant.
0: Vull acabar amb una invitació. Els invito a imaginar la Catalunya dels propers 10 anys. Imaginar és comprometre's. Recordem que res no és automàtic. Cal escoltar, cal ser receptius a totes les mirades, cal cercar acords, però sobretot cal fer. Cal governar amb decisió i fermesa, amb agilitat, amb sensibilitat, amb eficàcia. Ho tenim tot per imaginar i fer realitat la Catalunya que volem. Amb un sistema de salut i educació públics de màxima qualitat i accessibles per a tothom, amb el parc d'habitatge públic més gran que mai s'hagi aixecat, amb una ciutadella del coneixement al cor de Barcelona, amb el campus Trueta a Girona i la quarta generació del sincrotró Alba, Cerdanyola del Vallès, des d'on impulsar nous avenços científics. Podrem pujar al Trencamp per admirar el llegat romà de Tarragona i treballar al nou polígon Torreblanca de Lleida, que també disposarà de la nova estació de tren intermodal. La nostra cultura brillarà amb més força encara i disposarà del hub audiovisual més important del sud d'Europa, el Catalunya Media City, i d'un museu nacional d'art ampliat. El català seguirà guanyant nous parlants, nous espectadors i nous vectors. Els convido a sumar-hi el seu projecte, a cada ciutat, a cada poble i a cada barri. Cadascú ha de portar la seva contribució. Tots plegats hem de respondre col·lectivament al desafiament del nostre temps. Tal com ens ha dit el president Pujol en el seu darrer missatge, tenim motius per l'esperança i la fe i l'optimisme s'encomana si hi ha ganes de ser i d'anar endavant. També el president Montilla ens ha fet una crida a tenir més optimisme i més confiança en nosaltres mateixos i a les nostres institucions d'autogovern. Tot aquest futur és aquí, just a l'altre costat d'aquestes parets històriques de les Reials de Sanes. Aquesta és la Catalunya que estem fent realitat. Amb esperança, sense odi. Amb confiança, sense por. Amb optimisme, sense resignació. Amb ambició, sense conformisme. Amb generositat, sense egoisme. Amb diàleg, sense imposicions. Amb esforç, sense indolència. Amb convivència, sense confrontació. Amb acció, sense immobilisme. Amb les mans, les veus i les idees de totes les persones que compartim Catalunya. Amb consciència, amb responsabilitat i amb exigència. Amb valors i amb raons. Al futur el guanyarem amb més i millor Catalunya que mai. Moltes gràcies i visca Catalunya.
1: Doncs hem escoltat en directe aquesta conferència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet des de les Drassanes de Barcelona, una conferència en les que el president de la Generalitat ha fet balanç dels 2 anys de presidència i també ha marcat les directrius del govern de cara al proper curs polític, que tot just ara comença. Salvador Illa ha anunciat un pla de climatització per als centres educatius públics del país en 5 anys. Ha dit que s'actuarà sobre els 2.530 centres i es mobilitzarà, segons ha avançat el president de la Generalitat, fins a 2.500 milions d'euros fins al curs 2030-2031, un pla que s'aprovarà demà al Consell Executiu. Sentim el president Illa quan ha fet aquesta explicació d'aquest pla.
0: El govern posarà en marxa el pla per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. El curs 2030 i 2031...

0: Hem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla. En total, mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
1: Salvador Illa ha anunciat també un debat sobre l'educació al conjunt del país i que obrirà en breu una trobada amb els diferents grups parlamentaris. En aquesta conferència que ha fet des de les Drassanes de Barcelona, Salvador Illa ha fixat les prioritats de Catalunya per als propers anys, ha posat l'educació al centre, també la llengua, i ha dit sentir-se orgullós d'haver obert una etapa d'estabilitat per Catalunya. Ha reivindicat també la presència de Catalunya en els escenaris geopolítics. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre. Continuem a 3CAT Info repassant la resta de les informacions que ha donat de si aquest dilluns 14 de setembre.

0: Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. Del 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant. Però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos. Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per la millora de les actuacions policials i la rapidesa en els judicis penals.
1: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
0: I davant d'aquest increment, el govern no es planteja de moment obrir més presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar la capacitat de les que ja hi ha.
1: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Però la portaveu del sindicat UGT Les Presons, Montse Balaguer, ja avisa que amb això no n'hi haurà prou perquè falten mans. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista. Canviem de qüestió. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. I ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent i que això ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. També les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la IA. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, diu que no posarà en risc la seguretat. Thomas Renyé és portaveu de la Comissió Europea.
3: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, també vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
4: Reacció a...

0: La baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
1: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
0: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
2: I després de les alarmes que han llançat les companyies tecnològiques sobre la intel·ligència artificial, Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador d'aquestes companyies de les tecnològiques. Destaca la caiguda d'Nvidia, que en alguns moments de la jornada ha arribat a ser del 3,5%. Es repeteix així la situació que s'ha viscut als parquets asiàtics i europeus i que ha afectat de retruc les companyies energètiques i de semiconductors. El debat també ha provocat l'ajornament de la sortida a borsa d'OpenAI, propietària de ChatGPT. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
3: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
2: Alguns especialistes sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Es más fácil lanzar una IA al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
2: Els especialistes, però, coincideixen en el diagnòstic. Cal més supervisió de la intel·ligència artificial. De fet, Microsoft ha anunciat aquesta tarda que es compromet a tenir els seus models d'intel·ligència artificial sota control humà. Dos minuts i mig i un quart de nou del vespre, Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna està disposada a aturar els atacs contra infraestructures crítiques russes si Moscou fa el mateix. En un missatge a la xarxa X, el president ucraïnès explica que ha proposat als seus socis que garanteixin un acord amb Rússia per acabar amb els atacs sobre instal·lacions energètiques i rutes comercials de transport d'aliments. Al seu escrit, Zelensky diu que està a l'expectativa que els seus socis donin detalls sobre la possibilitat d'aquest alto el foc parcial i reitera que la guerra entre Ucraïna i Rússia s'ha d'acabar i aquest podria ser un primer pas en la bona direcció. Abans del missatge del mandatari ucraïnès, el president dels Estats Units, Donald Trump, havia publicat a la seva xarxa Truth Social que Kiev i Moscou s'han compromès a aturar els bombardejos sobre infraestructures energètiques. Això passa l'endemà que Ucraïna llancés una onada d'atacs contra refineries de dièsel a Rússia. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
5: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
2: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia a arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I una darrera informació, abans d'obrir una nova àrea de servei a 3CAT Info, l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa. Ho ha avançat el diari britànic The Telegraph i ho han confirmat fonts de l'armada espanyola. Es tracta d'un oficial de l'armada que servia en la caserna general del Comandament Marítim Aliat. A finals del 2024 va iniciar una relació amb una dona que havia conegut per Tinder i que tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però que havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites que la dona tingués contacte amb els serveis secrets russos. Tot i que ella nega cap vinculació amb el Kremlin, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar, que, segons el The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal. Com dèiem, obrim àrea de servei a 3CAT Info. Ho fem començant actualitzant la situació del trànsit. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
6: Les principals retencions es concentren a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt i a l'antitud de Trinitat a Canyelles en sentit Llobregat i de Sarrià a Horta, direcció Besòs, i a la ronda litoral, a la zona franca, en sentit Besòs. Fora de l'àrea més propera a Barcelona, circulació fluida. Un apunt sobre transport públic, Adif informa que hi ha retards als trens de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona que fan parada a Lleida precisament per un robatori de cable a prop de l'estació de Lleida Pirineus.
2: Gràcies, Clàudia. Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: El temps, Gemma Puig.
7: Hem començat aquesta setmana i ho hem fet amb molta estabilitat en una tarda serena, sense núvols i càlida. Altre cop, avui les màximes han pujat una miqueta més que no pas ahir. Hem arribat als 37 graus a Vinebre, a Torroja del Priorat, 36 al Dubé, també se l'ha enfilat més que no pas ahir cap a les comarques gironines. 36 a Girona, 36 a la Tallada d'Empordà o 35 a Espolla. Calor que s'ha fet notar al migdia, estabilitat, i demà repetirem una mica la mateixa situació. Un dia de ple estiu, amb unes temperatures a primera hora fins i tot un pèl més altes, mínimes tropicals a la façana litoral, ambient una mica més fresc cap al Pirineu, però també pujaran una miqueta i sol en conjunt. Per tant, un panorama d'estabilitat que es mantindrà durant tot el dia. A la tarda pot créixer alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu i aquest dimarts tindrem el dia més càlid de tota la setmana. Pujarà encara una mica més que no pas avui cap a la meitat oest. Cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre podrem arribar als 38 graus puntualment i baixarà una miqueta cap a les comarques gironines i igualment moltes màximes entre aquests 27, 32, 33 graus. Per tant, un dia d'estiu a l'espera del canvi de temps que arribaria dimecres, del matí en forma de núvols i ja a la tarda amb ruixats, amb tempestes, amb entrada de vent de nord i amb un descens marcat de la temperatura.
2: Gràcies, Gemma.

Passen 3 minuts d'un quart de 9 del vespre. Més qüestions. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara, amb el 31% dels suports, però és el nivell més baix des del juliol del 2025, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot, i escurça la distància amb el PSOE a 5 punts i mig. A l'enquesta anterior, recordem-ho, eren 8. Qui més guanya és Vox, creix més d'un punt,

0: fins al 16,6% de suports. També Podem guanya més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament, però continua al davant de Junts, que manté resultats. El baròmetre també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta, però no els demana directament per la gestió de la crisi. Planteja si Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants, i 8 de cada 10 considera que sí. El 90% creu que la Unió Europea hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la situació a Ceuta. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició. Des de la segona del baròmetre anterior, l'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics. I la jutgessa que porta el cas de la gestió de la DAN al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració a diversos afectats i testimonis. En una interlocutòria, la magistrada tampoc descarta que pugui acabar obtenint els missatges de WhatsApp el dia de la DANA i que va esborrar l'excap de gabinet de Carlos Mazón. La instrucció acabava el 30 d'octubre i la jutgessa ha acordat prorrogar-la 6 mesos més a partir d'aquesta data. 3CAT Info. Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, Pere Joan Álvarez.
1: La secció de menors al Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
2: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
1: Juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025, quan es va produir una baralla al portal del presumpte agressor. La víctima, Juan Guerrero, de 18 anys, va rebre almenys 2 ganivetades.
0: La CUP acusa l'actual alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. La presumpta trama de corrupció socialista a Tarragona arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat. Tarragona, Ricard Buigas.
3: La CUP demana 13 anys de presó per a Ballesteros, la Fiscalia gairebé 6 pels delictes vinculats al suposat desviament de fons públics en benefici del partit. L'exregidora cupaire, Eva Miguel, acusa l'actual alcalde socialista, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del partit amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas.
4: Inipro no acaba amb Ballesteros. Inipro continua amb Rubén Viñuales. Dintre de les seves funcions ha de vetllar per l'interès públic i aquí el que està fent és amagar un altre cop, intentant deixar davall de la catifa tota la brutícia del PSC.
3: El portaveu d'Esquerra Republicana, principal partit de l'oposició, Xavier Puig, lamenta que no s'hagi resolt el contenciós que van presentar precisament contra la decisió de Viñuales de retirar l'Ajuntament del cas. Puig diu que la ciutat es mereix saber què va passar.
5: Convé dirimir les responsabilitats que toquin i que paguin el preu que hagin de pagar, perquè si no ho fem així, pot tornar a passar.
3: El cas es jutjarà a partir de divendres. La Fiscalia manté la tesi que el PSC va ordir una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de diners públics en benefici del partit. Ho hauria fet a través d'un contracte del 2010 als serveis d'integració de nouvinguts, que en realitat tenia com a objectiu contractar treballadors i militants afins com a ciberactivistes per promocionar la imatge de Ballesteros i captar vots.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot, no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Lenzeto o l'Evopat. Els facultatius reconeixen que hi ha alternatives, però que no és gens fàcil prescriure-les. Ho explica a 3cat Info Antoni Torres, és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.

0: I perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica que es poden substituir els gels o els esprais per pastilles, tot i que no totes les dones ho poden fer.
2: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. A més, alerta que si es deixen de prendre el tractament hormonal tornaran ràpidament tots els símptomes que alteraven la seva qualitat de vida. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, o dificultats en el transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics, entre d'altres. Esports. 5 minuts i arribarem al punt horari de 8:45 del vespre. Ho farem amb la informació esportiva i amb en Roger Arnau. Roger, bon vespre.
3: Bon vespre. El nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
4: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
3: Gabriel Jesús, que s'ha definit com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també ha explicat quin creu que serà el seu rol dins l'equip.
4: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades, hace como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
3: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana creu que mereix guanyar la pilota d'or.
5: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
3: Lamine, el davanter blaugrana, també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar el proper. 3CAT Info. I mentrestant, avui es tanca la cinquena jornada de la primera divisió amb el Villarreal Betis a partir de les 9 del vespre, mentre que demà ja començarà a disputar-se la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, cedit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manuel González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomf abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
6: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
3: També jugarà demà el Real Madrid, ho farà en el seu cas al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podria veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
7: Si jo pido 3 mesos, los otros piden 10 anys. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
3: I finalment demà també es disputarà l'Alavés València. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, debutarà amb l'equip a la banqueta l'entrenador del filial, Óscar Sánchez, que ja ha parlat a la sala de premsa.
8: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
3: Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Gil s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. Per altra banda, avui s'han anunciat també els marcadors, els resultats, els horaris, perdó, de la 6a jornada de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona Women. Mentrestant, en bàsquet, avui se li han fet més proves a l'escorta Darío Brizuela del Barça, que ahir es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació. Mentrestant, en tennis, l'empordanesa Paula Badosa debuta aquesta nit al torneig de São Paulo, al Brasil, jugarà als 16ens de final davant la lituana Justina Mikulskite. Mentrestant, també per acabar, diem que l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori reconeix la tasca desenvolupada per l'exalt directiu del COI.

0: Dos quarts de nou del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que Salvador Illa convoca un debat de país sobre l'educació, obert a la societat civil i també als partits polítics. El president de la Generalitat, en la conferència de la meitat del seu mandat, també ha anunciat el compromís d'invertir un 6% del pressupost en l'educació pública i de tenir tots els centres educatius climatitzats en 5 anys. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la qual es beneficia la Xina i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la IA. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre, 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. I que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han reivindicat avui conjuntament el seu dret a l'autodeterminació en una cimera inèdita a Cardiff. Els tres líders independentistes han coordinat l'estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. I parlarem de pops i dels efectes del canvi climàtic en aquesta espècie. S'han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i, en canvi, hi està havent una explosió d'exemplars a la costa sud d'Anglaterra. D'aquí uns minuts en sabrem les causes. I pel que fa als esports, Roger, què destaqueu?
1: Que el davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha dit al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana. Assegura que la pressió no l'espanta. Avui també hem sentit un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, que assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de guanyar la pilota d'or.

0: I pel que fa al temps, en les properes hores continuarem amb un cel serè i ambient d'estiu. Les màximes més altes avui han arribat als 36 o 37 graus a les Terres de l'Ebre i al nord-est. Demà dimarts el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda. Les màximes més altes podran arribar als 37 o 38 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Salvador Illa anuncia un debat de país sobre l'educació a Catalunya i convida docents, alumnes i famílies a formar-ne part. També obrirà aviat una ronda de trobades amb els grups polítics per encarrilar aquest debat educatiu i demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució qui l'articuli. El president de la Generalitat també ha anunciat el compromís d'assolir una inversió pública del 6% en aquest àmbit.
1: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Per això, en primer lloc, iniciaré en breu una ronda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària. Segon, demanaré al Consell d'Educació de Catalunya que sigui l'instrument per a aquest debat. I tercer, em comprometo que el debat

0: inclogui, ara sí, ha subit el 6% del producte interior brut del país destinats a l'educació.
1: Salvador Illa ha fet aquest anunci en la conferència que ha fet coincidir amb l'equador de la seva presidència. També de l'àmbit educatiu ha anunciat un pla de climatització per als centres educatius públics. S'actuarà sobre els 2.530 centres i el govern mobilitzarà fins a 2.500 milions d'euros fins al curs 2030-2031. L'objectiu, assegurat Illa, és que en 5 anys els centres públics estiguin climatitzats.
0: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
1: També s'actuarà per climatitzar les residències públiques de gent gran de Catalunya. Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic, sindical i empresarial, entre d'altres. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha avalat les paraules del cap de l'executiu i li ha allargat la mà també amb el nou pacte de país en educació.
2: Compartim els reptes plantejats pel president de la Generalitat en quant a que el futur és Catalunya. Nosaltres, des de Foment del Treball, aportarem totes aquelles solucions des de la nostra modèstia per intentar incrementar el benestar de tots els ciutadans de Catalunya, per intentar incrementar la prosperitat de tots els catalans i al mateix temps per millorar la cohesió social.
1: Pel que fa a les reaccions polítiques, Junts ja ha titllat el balanç d'aquest mig mandat d'Illa de desastrós i ha assegurat que així no es pot anar enlloc. Per la seva banda, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi inclòs a la conferència l'estat de Rodalies. I el curs escolar a formació professional ha arrencat avui a Catalunya amb un nou rècord de matrícules, 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior. Això són 5.400 alumnes matriculats més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha tret pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i alhora ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat molt més àgil.
3: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
1: La consellera ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. La Tígida i l'Ícar en són alumnes.
4: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
5: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
1: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior, el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i el manteniment. Les places vacants han passat del 19% al 12%. I l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, el segon trimestre tots han crescut amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. Passen ara mateix 8 minuts de 9:15 del vespre. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent i que això ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. També les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la IA.

0: Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, diu que no posarà en risc la seguretat. Thomas Renyi és portaveu de la Comissió Europea.
1: Esclar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, també vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupi de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
2: Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
3: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
2: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han incrementat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Anem a Londres, Quim Olivares.
4: Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
5: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
4: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
6: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
4: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
7: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
4: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:03 del vespre, tornem a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
9: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Convocades les eleccions per renovar els òrgans de govern de les confraries de pescadors de Catalunya. El calendari electoral comença avui. El 17 de novembre es donarà el tret de sortida a les eleccions.

0: eleccions de les federacions territorials i el 22 de desembre a les de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Les confraries són entitats d'economia social que representen els interessos del sector i alguns serveis essencials, com la primera venda del peix i les llotges. A Catalunya hi ha 31 confraries i aquestes eleccions mobilitzen un cens de 1.854 persones. I l'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de popa a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
1: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de popa a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels pops gallecs cap a les costes britàniques, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
2: Unes temperatures marines molt adequades per a aquesta espècie, a latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llangostes, i a més, ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paralarves procedents principalment del Canal de la Mànega i les illes del Canal i també al nord de França, no?
1: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
3: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que no sueles pescar.
1: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
0: Àrea de servei a 3CAT Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bona tarda.
4: Bona tarda. A aquesta hora tenim retencions a l'AP7 a Barberà, en sentit Tarragona, perquè l'incendi d'un vehicle obliga a tallar dos carrils. També per un incendi, en aquest cas forestal, una carretera local, la G562, a Maçanet de la Selva, està tallada en tots dos sentits a la marxa. Segons informa Bombers, el foc ja estaria controlat. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, més fluïdesa ja a aquesta hora. Es manté només congestió a la Ronda de Dalt de Sarrià-Horta, sentit Besòs, derivat d'un vehicle avariat. Recordem als usuaris de l'alta velocitat que DIF informa que hi poden haver retards als trens de la línia Madrid-Barcelona que fan parada a Lleida, precisament per un robatori de cable a prop de l'estació de Lleida-Pirineus.
0: Gràcies, Clàudia. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: El temps. Previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
5: Avui hem tingut un dia d'estiu, temps assolellat, cel clar, que s'ha mantingut durant la tarda, vespre, i es mantindrà també durant la nit i matinada, i les temperatures que han pujat una miqueta més. Hem arribat als 37 graus a Vinebre, Torroja del Priorat, 36 al Dover, però també cap a les comarques del nord-est, les comarques gironines, 36 a la Tallada d'Empordà, 36 a Girona, 34 a Cardedeu, 35 a Manresa, moltes màximes, doncs, entre els 30 i els 35 graus també cap a sectors del Pirineu. Pocs canvis demà. Tornarem a tenir un dia d'estiu, assolellat, càlid, temperatures fins i tot un pèl més amunt ja des de primera hora del matí, mínimes tropicals a la façana litoral, 14-15 graus cap a comarques interiors i també un pèl més amunt cap al Pirineu. Aquí sí que es mantindrà, doncs, la fresca durant la nit i matinada. Amb sol al matí i a la tarda. A la tarda, com a molt, pot créixer alguna nuvolada, però en principi tindrem una tarda amb un cel serè fins al vespre, amb unes temperatures un pèl més amunt. Sobretot cap a la meitat oest, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, podem tocar els 38 graus. I altre cop, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. A l'espera del canvi de temps que arribaria dimecres. Dimecres ja amb més núvols, al mig matí alguna gota que es pot deixar escapar, però sobretot serà a la tarda quan tindrem

0: Bruixats, tempestes que poden ser localment intenses, principalment a la meitat est, acompanyades de tempesta, calamar-se, entrada vent de nord i temperatures clarament cap avall.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I ho hem sabut a primera hora d'aquesta mateixa tarda. Oasis confirma, han confirmat que actuaran a Barcelona el 10 i 11 de juliol.

0: Serà a l'Estadi Olímpic i les entrades es posaran a la venda aquest proper dijous. De fet, ja feia dies que els germans Gallagher anaven publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Joan Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que avui han confirmat. També se sap ja que les entrades valdran entre 85 i 255 euros. Pel que fa a la resta de ciutats de la gira que s'han anunciat avui, Oasis tocaran a Manchester, on faran una residència d'11 dies, també a Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich, entre d'altres ciutats.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència per al visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques. Hi ha objectes icònics, com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny, que descobreix un artista total. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, és el director artístic del projecte.
2: Relaciona l'obra de Dalí amb la seva faceta, diguem-ne més, podríem dir-ne també glamurosa. La ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, hi ha portades de revistes... És una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem. Ja veiem que Dalí era un artista, sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
0: Pel galerista d'art Artur Ramon, Dalí era un visionari.
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia de Barcelona, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys. Canviem de qüestió. Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles de somni considerats un destí turístic del poder adquisitiu, el còmic L'Alt Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i el guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica avui l'editorial Finestres, Valèria Obereda.
4: Aquesta és la història.
5: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
6: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Alt Empordà, és aquesta part fosca. A veure, tot tenia la seva cara bé, i la cara bé era coses molt dures, i que amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
5: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
7: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo soc de Figueres, amb arrels en un poble del costat de Figueres, i cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert talit de misteri, suposo que ja per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor per fer una mica de ficció fantàstica.
5: I també en escenes familiars, que considera que Toni Benages ha plantejat a la perfecció el còmic.
7: Quan es va morir la meva besàvia, que en tot...

Sony l'ha convertit d'una manera fantàstica en la mena de bruixa de Tales from the Crypt, però a la catalana i ficada en un poble empordanès. Es va fer la vella a la masia, a la casa pairal, i després es va fer l'àpat funerari, no?, que era menjar un escudet.

0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. L'operació representa una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT, presentat per la influencer badalonina Aida Domènech, Dulceida, amb idea original i producció d'Incís Televisió. Esports. Fins al punt horari de les 9 de la tarda i amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dos mesos després d'arribar al club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
2: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil. El número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: Gabriel Jesús, que s'ha definit com un jugador polivalent, també ha explicat quina creu que és la seva virtut.
2: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
3: Crear caos.
2: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
3: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
2: Sí, con balón y sin balón.
1: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter blaugrana creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions i diu que seria de covards no lluitar per aixecar-la.
4: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno, al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
1: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que espera poder jugar ja al proper.
5: 3CAT Info.
1: I mentrestant, avui es tanca la cinquena jornada de primera amb el Villarreal Betis a partir de les 9 del vespre, mentre que demà ja començarà a disputar-se la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, no es jugarà encara a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, el cap del Leganés cedit a l'equip vallecà. Després de la victòria de l'Espanyol de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomf abans de l'aturada de les seleccions de la setmana que ve.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: El tècnic blanc i blau, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar. També juga demà, com l'Espanyol al Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos podria veure la millor versió de l'equip i ha tornat a defensar un dia més Vinícius.
7: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
1: Demà també es disputarà l'Alavés València. L'equip valencià ho farà després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán. Jugaran amb l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Gil s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. Es preveu, però, que estigui inactiu entre 2 i 3 setmanes. També avui s'ha anunciat els horaris de la 6ª jornada de la Lliga Femenina. El clàssic entre el Barça i el Madrid es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés.

0: és, i el Badalona Women visitarà el Sevilla. I acabem explicant que en bàsquet avui se li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que ahir es va lesionar mentre disputava la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat.
1: Salvador Illa s'ha compromès a destinar el 6% del PIB a l'educació, tal com estipula, de fet, la Llei d'Educació de Catalunya. Vol obrir un debat de país sobre el model educatiu i ha anunciat que totes les escoles estaran climatitzades al curs 2030-2031. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: El president de la Generalitat ha marcat els objectius del seu govern per als pròxims anys en una conferència que ha acabat fa poca estona a les Drassanes de Barcelona i que ha seguit l'Albert Prat. Bona nit, Albert.
3: Què tal? Bona nit. Si el president ha dedicat el seu discurs de mig mandat a marcar la recepta per intentar reconduir la crisi al sector educatiu, Salvador Illa començarà amb una ronda amb tots els partits i després serà a través del Consell d'Educació de Catalunya on es repensarà el model de fons.
4: Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe, i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: El president de la Generalitat també ha anunciat la creació d'un observatori de la intel·ligència artificial i ja ha dit que vol un govern que aposti per la tecnologia, però amb ètica. De fet, en les últimes hores hi ha hagut una allau de crides a posar fre a la intel·ligència artificial i a elevar-ne els controls, provenents també aquestes crides dels responsables de les principals firmes del sector. Doncs bé, Donald Trump ja ha dit la seva aquesta tarda. L'únic control que necessita la intel·ligència artificial és un president valent i llest, amb un alt coeficient intel·lectual. I els Estats Units el tenen, ha escrit Trump a la seva xarxa social. Afirma que hi ha una conspiració malaltissa contra la IA i els centres de dades considera que el vencedor definitiu serà qui guanyi la cursa de la intel·ligència artificial. És difícil dir si el president dels Estats Units pretén calmar algú amb aquestes paraules o no. El que està clar és que Donald Trump no vol perdre pistonada amb la cursa davant la Xina. Per això, al Catalunya Nit connectarem tant amb els Estats Units, amb Washington, com amb Pequín. Ningú dubta ja de la potència de la intel·ligència artificial, tampoc els matemàtics. Alguns portaven anys intentant resoldre un dels problemes del mil·lenni que, segons sembla, la IA va solucionar recentment amb milers d'agents i en només 88 hores. A partir de les 10 entrevistarem un dels científics que s'han quedat a un pas de resoldre el problema. És un matemàtic format a Barcelona. Una de les dades de la jornada. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Hi ha gairebé 10.000 interns ara a les presons catalanes i que estan al 95% de la seva capacitat. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat així els motius d'aquest creixement.
5: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: Al Catalunya Nit sabrem com ho veuen els familiars dels presos i els treballadors dels centres penitenciaris. Les seves conclusions no coincideixen exactament amb les que acabem d'escoltar. I la història curiosa del dia va de pops. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre dels que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures a Anglaterra.
6: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
1: I en el bloc d'esports avui, Gabriel Jesús ha passat pel tot Costa. Roger Nau, què ha dit? Bona nit.
0: Bona nit. Ha explicat que va acceptar l'oferta del Barça sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez.

0: Més ha deixat clar que la pressió no l'espanta.
1: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
0: Gabriel Jesús afirma que el Barça textualment té un equipàs i que poden aspirar a la Champions. Sobre ell, es defineix com un creador de caos dins l'àrea, amb pilota i sense, i insisteix que espera marcar gols importants amb la samarreta blaugrana.
2: A veure si és així. Gràcies, Roger. També hi dirà la seva en el capítol esportiu Toni Padilla, que ens parlarà del Madring, el circuit de Fórmula 1 que ha estrenat la capital espanyola. Els temes del Padilla ja sabeu que sempre tenen dosis esportives i polítiques. I com sempre, atents a la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
3: Bona nit. Doncs un dia avui hem vingut marcat pel sol, per la calor, i demà repetirem una mica tots aquests ingredients. Fins i tot podem pujar un parell de graus més la temperatura cap a la meitat oest. Per tant, demà un dia de ple estiu, això sí, amb els ulls posats en el canvi de temps que arribarà dimecres.
2: Ja sabeu que aquí la previsió del temps al Catalunya Nit la fem sempre a partir d'una cançó. No sabem encara quina escollirà la Gemma Puig aquesta nit, però nosaltres segur que en punxarem alguna d'Oasis.

0: 9 i 7 minuts, el president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament en la propera dècada.
1: Amb tota la comunitat educativa, en primer lloc, però també amb el conjunt de la societat catalana, compartim el més important, la voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Va de seure, de dialogar, de construir, i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: És una crida del president fa poca estona des de Barcelona en una conferència per fixar el rumb de la segona part del seu mandat. Albert Prat, bona nit de nou.
2: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Ha concretat el president com ho pensa fer?
2: Mira, d'entrada ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya on hi són representades totes les entitats i institucions implicades, i en aquest espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, de l'Ut Interior Brut del país, destinats a l'educació.
2: El cap de l'executiu busca així un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la seva legislatura. El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb les altes temperatures a les escoles.
1: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
2: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets i canviant els tancaments. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts. Aquests es vol tenir equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'hi aniran afegint fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments també hi posin de la seva part i avancin aquests diners.
0: Aquests dies, Albert, estem assistint a un gran debat que ens arriba des de molts punts sobre què fer amb la intel·ligència

0: Artificial, doncs bé, un dels anuncis que ha fet avui Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
1: Sí, veurem en què consisteix a la pràctica, perquè a hores d'ara en tenim pocs detalls, però la intenció de la Generalitat és que aquest observatori públic es dediqui a controlar de prop, a fiscalitzar com la intel·ligència artificial està impactant els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
2: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
1: El president tot això ho ha anunciat davant de més de 800 persones en aquest discurs de mig mandat que ha tornat a fer, per cert, aquí a les Drassanes de Barcelona, al Museu Marítim, que és el mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va defensar el pla que després el portaria a la Generalitat.
0: Gràcies, Albert. Salvador Illa, que ha fet aquest discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Ha acabat ara fa al voltant d'una hora. Alba Barbosa, bona nit.
3: Bona nit, Manel.
0: Alguns d'aquestes persones potser ja han reaccionat al discurs del president, no sé si sabem què han dit.
3: Sí, algunes veus, per exemple, del teixit empresarial, com el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de SABA i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Salvador Alemany, han manifestat sintonia amb les paraules d'Illa i li han allargat la mà per complir els reptes.
4: Compartim els reptes plantejats pel president de la Generalitat en quant a que el futur és Catalunya.
5: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Això mentre el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també ha avalat part del Parlament d'Illa, però diu que s'ha de posar més l'accent en el sistema de serveis socials.
6: Som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil. A la gent gran, etc., creiem que necessitaria un èmfasi més especial, com per exemple el president ha fet en l'àmbit educatiu, que recolzem plenament, però aquest país necessita definitivament construir un sistema de serveis socials.
0: Doncs això és el que deien algunes de les persones que representen determinats sectors i que estaven a les Drassanes escoltant directament a Salvador Illa, però també hi ha reaccions a aquesta hora ja de l'àmbit polític, Alba.
3: Sí, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista, ha afirmat que el país no pot continuar així. Mònica Sales és la líder del partit al Parlament.
7: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme, ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Gràcies, Alba. Com dèiem, fa tot just una hora que ha acabat aquesta conferència, per tant, hi haurà més reaccions, segur. Conferència centrada molt en l'educació i avui ha començat el curs dels estudiants de formació professional, una modalitat d'estudi que cada vegada té més demanda i que aquest any ha registrat un nou rècord de matriculats. En concret, 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior. Això són 5.400 alumnes matriculats més que fa un any, Maria Costa.
8: Per això la consellera Esterni ho ha tret pit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i a la vegada defensa que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
9: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
8: Dos d'aquests més de 76.000 alumnes que han començat avui classes són la Tígida i l'Iker, que s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
10: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
11: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: Molt demanada, deia. Quins són, en concret, Maria, els estudis més demanats?
8: Mira, a grau mitjà, de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior, el d'administració i finances, educació infantil i integració social. Per cert, Manel, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o l'instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat de ser del 19% al 12%.
0: Molt bé.

0: Un dels grans temes, no només del dia, sinó, diríem, dels últims mesos, i potser, tal com hi van les coses, serà dels últims anys també. La intel·ligència artificial, que situa en el centre del debat internacional després de les alertes de directius sobre els efectes apocalíptics que pugui arribar a tenir si no se'n controla l'abans. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ja n'hi ha prou de controls, mentre que la Xina i la Unió Europea reclamen salvaguardes. Per això anirem passant per diversos llocs. Començarem per la Xina, que, a diferència dels Estats Units, ja manté un control, diu, estricte sobre tot el que passa al ciberespai i que reclama més supervisió i garanties perquè la IA es desenvolupi de manera ordenada. També vol accedir als nanoxips que actualment els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
1: Les borses asiàtiques ho han avisat des del matí, reacció a la baixa per a les empreses d'intel·ligència artificial i de semiconductors després dels advertiments dels CEOs nord-americans. Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
2: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
1: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: Doncs per al·lusions anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: Avui també ha sigut dia intens aquí als Estats Units pel que fa a la intel·ligència artificial i ja en van uns quants de seguits. D'entrada, Donald Trump ha parlat les últimes hores de conspiració contra la intel·ligència artificial. Què és el que defensa el president nord-americà, Oriol?
3: Sí, defensa els seus interessos que sempre doncs, passen per les possibilitats de negoci, que és el que amoïna més a Donald Trump. En primer lloc, vol que els Estats Units liderin en aquest àmbit perquè està convençut que la IA ho és absolutament tot i un Trump que tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Ara ho sentíem sí. Des de Pequín. I és que aquí hi ha una qüestió que és la que, diguéssim, el gran problema que Trump té damunt la taula, que és el de la regulació que es reclama des de molts àmbits de la societat nord-americana i ell el que voldria és que hi hagués regulació, però que fos una regulació al màxim de controlada possible per ell mateix, és a dir, que fos una regulació federal i no dels 50 estats federats que componen els Estats Units. Ara mateix, però, la cosa va per llarg perquè segurament aquesta setmana no es resoldrà. A més, el Congrés dels Estats Units entrarà en el recés previ a les eleccions de novembre, per tant, probablement haurem d'anar ben bé a mitjans o finals de novembre per veure si hi ha alguna possibilitat d'una regulació federal.
0: Clar, i és un sector aquest que avança molt ràpidament, és que les coses canvien setmana a setmana, o sigui que mesos poden ser una eternitat en tot
3: Exacte.
0: Això, i que aquesta regulació que es demana des de diversos sectors, com deien, també crida l'atenció que en les últimes setmanes i en les últimes hores especialment s'està demanant també des de les pròpies empreses, sí. Els CEOs i els directius d'aquestes empreses que desenvolupen la IA ho demanen, no? Cap on apunten aquestes alarmes i què reclamen els directius exactament?
3: Sí, mira, l'alerta existeix des de fa temps i l'han activat els grans magnats tecnològics. Noms com Elon Musk, Mark Zuckerberg, perdona, però és que cada cop que veig aquest nom a l'alemany a mi em surt aquella cosa.
0: Sí, tu, tu.
3: Però bé, és un tema que podríem tocar algun dia, els cognoms d'aquí dels Estats Units.
0: Ah, doncs sí.
3: Bé, doncs això, sí, Musk, Zuckerberg, Altman, Dario Amodei, aquest últim, per exemple, CEO de la companyia Anthropic,

0: Tòpic adverteix del perill que la IA, la intel·ligència artificial, es descontroli. Amodei, però, deixa clar que hi ha una porta d'esperança si s'actua a temps. Ho ha explicat a la cadena CNN.
1: Doncs no el podem escoltar ara, Oriol, però
0: sí, bàsicament,
1: ens pot resumir tu el que deies.
0: Sí, el que ens ve a dir Amodei és que, evidentment, les coses poden sortir malament, però això es pot evitar si s'actua a temps. Diu que el més revelador és pensar que aquesta probabilitat obre molts camins i que si s'agafa el camí correcte, doncs aleshores la probabilitat que alguna cosa surti malament és més baixa. Diu que, en canvi, si s'agafa el camí equivocat, aleshores la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Tot plegat per acabar, resumint que diu que si ens centrem en la nostra habilitat per escollir el camí correcte, podem evitar el que pot ser un gran desastre. I, evidentment, com tu deies, que passin setmanes o mesos ens pot portar pel pedregar, per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar, veient totes aquestes veus, perquè ja és un degoteig, eh? Bill Gates, Allman... no sé si aquí a la societat dels Estats Units la gent diries que està realment preocupada per aquest tema.
0: Hi ha molta preocupació. Jo la detecto en converses amb boomers, per dir-ho així, però també en converses amb els teenagers d'avui, amb els adolescents d'avui, que és un tema que està a l'ordre del dia. És a dir, en parlen moltíssim a nivell d'estudiants de secundària. Hi ha preocupació, per exemple, quan estan plantejant-se el camí cap a la universitat, molts comencen a pensar que potser que allò que volen estudiar no els acabi servint per res, per culpa de la intel·ligència artificial. També hi ha preocupació, com no, per la destrucció de llocs de treball que es veu a venir i que, de fet, ja ha començat, i per recursos com l'aigua, allò dels data centers, que són aquelles grans computadores que emmagatzemen la informació i que consumeixen moltíssima aigua i que, a més, la contaminen. I això, evidentment, té moltes conseqüències, entre d'altres, un augment del preu de l'aigua, en aquest cas, i els problemes per l'accés a una qüestió tan bàsica, no? Tan elemental com és l'aigua, per moltes persones que tenen problemes d'ingressos a final de mes.
1: Clar, és sens dubte un dels temes dels nostres dies. Gràcies, Oriol. Fins després.
0: Adéu, bona nit.
1: Una preocupació que ens explicava ara l'Oriol i que es reflecteix també en una sotregada a Wall Street, malgrat que la situació s'està corregint a mesura que avança la jornada. El principal indicador de les companyies tecnològiques, que és el Nasdaq, ha començat el dia amb caigudes fortes precisament per aquest debat al voltant de la intel·ligència artificial. Roger Santaló.
2: De fet, el mateix conseller delegat d'OpenAI, propietari de ChatGPT, ha ajornat en les últimes hores la seva sortida a borsa, que es preveia abans que s'acabés l'any i ara no entrarà al mercat de valors fins al 2027. El debat sobre la intel·ligència artificial ha arrossegat els parquets europeus i americans a la baixa i durant la tarda ha destacat la caiguda d'Nvidia, que en alguns moments ha arribat a perdre el 3,5% del valor, i la situació ha afectat de retruc companyies energètiques i de semiconductors, dos aspectes essencials per garantir el funcionament de la intel·ligència artificial. Ara, però, s'ha de dir que just d'aquí poc tancarà la jornada i la situació s'està moderant. Els experts en aquest camp posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se elles mateixes. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mantras, creu que el sector ha de ser honest.
3: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
2: I el debat sobre la inversió en intel·ligència artificial ha anat més enllà dels parquets, com a mínim a Europa, on després d'un dia complicat, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha volgut advertir els accionistes europeus de l'àmbit que estan finançant sobretot companyies dels Estats Units i ha xifrat aquesta inversió en 440.000 milions d'euros. Lagarde reclama que Europa acceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial europea perquè el continent no hagi de dependre dels avenços tecnològics americans i xinesos.
1: Moltes gràcies, Roger. Doncs tancarem aquest bloc sobre intel·ligència artificial amb una persona molt intel·ligent, Xavier Mas de Xaxàs.
4: La intel·ligència artificial em fa una mica de por. Entenc que promet coses boníssimes, sobretot en el camp de la medicina. També crec que ens pot ajudar a combatre l'escalfament de la Terra i a viure millor. Però no em fio, em fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. Aquesta tecnologia és

0: suposa una amenaça existencial. Parlo del perill de viure en un món on les màquines tinguin tot el poder sobre la vida dels humans. Anem cap aquí? Cap a aquesta distòpia? No ho sabem. No ho saben ni els empresaris ni els enginyers que estan desenvolupant els models de llenguatge. Els algoritmes que fan que les màquines pensin soles i pensin millor que els humans. La prova de que no ho saben és que aquest cap de setmana Elon Musk, Sam Altman i Dario Amodei, santíssima trinitat de la intel·ligència artificial, ha dit que el més assenyat és posar el fre, aturar-se abans de que sigui massa tard. Sam Altman, fundador de OpenAI, fins i tot ha cancel·lat la sortida a borsa de la companyia. Hi ha tanta desconfiança en tot el que envolta la intel·ligència artificial que potser ja no és un bon negoci. Les accions cauen a Wall Street. Donald Trump ha dit que aturar-se és morir. És deixar que la Xina prengui la davantera. I té raó, la Xina no pot aturar-se. I no vol. Sap, com ho sap tothom, que qui domini la intel·ligència artificial dominarà el món durant el futur previsible. Aquesta cursa, però, posa en perill l'humanitat. La Xina és conscient, no vol aturar la recerca, però està d'acord en fer-ho amb transparència. Cal establir, doncs, un marc internacional de confiança per poder regular la intel·ligència artificial, per garantir que les màquines mai manaran sobre les persones. No serà gens fàcil. Vivim en el món de la competència, no pas de la cooperació internacional. Governen els realistes, els que creuen en la llei del més fort, la llei de la jungla. La tecnologia, quan és nova, quan s'acaba d'inventar, sempre espanta. No sabem ben bé què fer amb ella. Va passar amb internet i amb el motor de combustió. Fins ara, la tecnologia ens ha permès dominar la natura. Hem prosperat, però també hem pagat un preu molt alt. L'espècie humana pot avui acabar amb ella mateixa i també amb el planeta. Vivim amb el perill de l'holocaust nuclear i del canvi climàtic, però vivim. La intel·ligència artificial en fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. En fa por i encara així, crec en el futur. Crec que els nostres fills viuran més i millor que nosaltres. I ho crec perquè sempre ha estat així. Al cap i a la fi, l'home sempre ha posat la seva intel·ligència al servei de l'home. Pensar al contrari és apocalíptic. Fa tanta por que no passarà.
1: Catalunya Nit.

0: 3 minuts per arribar a 2:15. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes freguen ara els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i això, el govern, de moment, no es planteja obrir més presons i treballa amb la construcció de mòduls als centres penitenciaris que ja existeixen. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Bona nit. Les dades exactes són a data de 31 d'agost, és a dir, de fa 2 setmanes. Aquell dia a Catalunya hi havia 505 places disponibles, lliures, sumant l'espai de totes les presons catalanes. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha revertit, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i des de fa un parell o tres d'anys ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura tant en declaracions a Catalunya Ràdio, però que de moment no es plantegen construir noves presons.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls amb algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment en la població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, també ha avisat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que el que falten són mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: D'aquesta fotografia de la població reclosa a Catalunya d'ara fa 2 setmanes també podem explicar la tipologia dels delictes que han portat els presos, els interns, a ser a la presó. 4 de cada 10 hi són per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: Gràcies, Oriol. Doncs ara podem afegir-hi la veu d'unes persones que coneixen molt bé

0: què passa a les presons, o força bé, com a mínim, perquè són els familiars dels reclusos. Podem saludar en directe a Gemma Soriano, que és la portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit.
0: D'entrada, us han sorprès aquestes dades del creixement de la població interna dels últims anys?
1: Doncs molt, perquè justament quan sortia de la feina he escoltat la notícia i em sorprèn bastant, perquè és, a part de que és tot mentida, vull dir que, que estan esperant que s'omplin les presons, quan també estan, estan esperant que s'ompli la presó per fer una presó nova a la zona franca, que des de fa uns mesos i uns anys estem en contra de tot això, em sembla tot bastant absurd. El que realment haurien de créixer són els mitjans mèdics, que no hi ha atenció mèdica a cap presó, moltes atencions mèdiques que falten a les presons i moltes coses que estan passant a les presons. Per tant, aquesta notícia és totalment falsa.
0: L'increment de la població reclusa, diuen que voldrien moderar-lo o atendre'l amb nous mòduls a dintre les presons, que actualment hi ha, sense construir-ne de noves. Us sembla una bona solució?
1: Nosaltres no entenem quins mòduls volen. I és que no sé què, perquè no hi ha reinserció, no hi ha mesures mèdiques, no hi ha res que... És a dir, el que es baixa és que les presons estan cobrant per cada pres 5.000 i pico d'euros al dia i no sé què és el que es vol incrementar. El que s'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, vale? Reinserció, llocs de treball, llocs de feina, i no pas presons, perquè les presons no han d'existir. I no sé, s'acosta unes 10.000 persones. No és pas veritat, quan a Catalunya hi ha 16.000 persones a la presó.
0: Aquest increment del nombre de reclusos, es noten les condicions a dintre la presó? És a dir, creieu que estan més estrets els presos, o si tenen, o no, si de moment s'ha pogut fer bé?
1: Jo crec que no. Jo crec que això és com un negoci, com qualsevol altre, i que ells cobren per tenir una persona privada de llibertat com qualsevol altra persona que està en un centre de menors. Suposo que tot ve també del tema de la immigració i això, però és que no hi ha crisi ara mateix. Llavors la crisi l'estan patint ells a la presó. No, hi ha desatenció mèdica, hi ha desatenció en els tallers. Els sindicats com aquests que es diuen de la UGT, doncs haurien de ficar més mesures als treballadors que estan a la presó i que estan en els tallers i que cobren menys diners del que haurien de cobrar. Llavors, això que diuen no és veritat.
0: Doncs, per tant, és Gemma Soriano, portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya, que demana centrar els esforços en l'atenció mèdica i també en reforçar les places dels treballadors. Gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit, Gemma.
1: Moltes gràcies.
0: Passen 3 minuts i mig de 2:15, la crisi de Ceuta impulsa Vox i castiga el PSOE. Això és com a mínim el que recull l'últim baròmetre del CIS, que amb tot continua pronosticant una victòria dels socialistes al Partit Popular. Amb prou feines trauria rèdit de l'entrada massiva d'immigrants d'ara fa un mes i mig a Ceuta. Àlex Giralt Robert, bona nit.
2: Bona nit, Manel. Sí, l'estudi atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'anterior enquesta i el segon percentatge més baix des dels comicis del 2023. El pitjor va ser el juliol del 2025, quan va esclatar el cas Santos-Cerdán. En segona posició, els populars esgarraparien només unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, mentre que Vox capitalitzaria, com deies, aquesta crisi immigratòria i pujaria més d'un punt, fins al 16,6%. Lluny d'aquestes tres forces, Sumar continua baixant, igual al seu pitjor registre, i ja té Podem, que fa un salt endavant a només 2 punts de distància. Esquerra, per la seva banda, recularia lleugerament, i Junts es mantindria tot plegat, mentre Pedro Sánchez segueix encapçalant el rànquing de líders més ben valorats amb un

0: 4,2 sobre 10.
1: Vaticinis electorals a banda, Àlex, sabem que el CIS no ha preguntat per la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí que ha inclòs algunes preguntes que es poden relacionar. Què és el més destacat?
0: Sí, dos terços de la mostra creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació a la ciutat autònoma, sobretot als Estats Units, però també el Marroc i Israel. 4 de cada 5 enquestats consideren que cal reforçar les fronteres hispano-marroquines i el percentatge puja gairebé el 90% pel que fa als qui sostenen que la Unió Europea s'hi hauria d'implicar, s'hi hauria d'esforçar més. Alhora, però, més d'un 85% veuen important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir la seguretat a les fronteres.
1: Gràcies, Àlex. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres qüestions, parlarem de les farmàcies catalanes que han advertit que falta estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. De seguida ho aclarim.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
5: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
8: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
7: Que està en constant evolució.
9: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
7: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
10: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
11: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
1: Set minuts passen de 2:15, seguim en directe al Catalunya Nit i us expliquem que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
12: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, però ara ja és major d'edat. Durant la sessió celebrada avui, a la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha reconegut els fets i se l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
13: No és un consol per res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
12: Guerrero, juntament amb 4 famílies més, havia recollit més de 130.000 signatures per reclamar al Congrés una revisió de la normativa per endurir les penes a menors per delictes greus. Els fets es remunten a l'agost del 2025, quan l'agressor va clavar almenys 2 ganivetades a la víctima, un jove de 18 anys que va morir hores més tard.
1: I atenció a l'alerta que ens arriba de les farmàcies perquè pot afectar moltes dones. Les farmàcies catalanes avisen que hi ha falta d'estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. Són els fàrmacs que serveixen per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa, com els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Maria Costa, bona nit de nou.
14: Bona nit.
1: On hi ha més problemes? Què és el que falta?
14: Doncs principalment en els fàrmacs que s'administren per via cutània, com esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o el Levopap. Precisament, trobar alternatives no és gens fàcil. Ho explicava aquí a Catalunya Ràdio el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
15: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals. O sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració. És a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona

0: amb aquest tipus de medicaments.
1: El doctor i ginecòleg de l'Hospital Clínic, Camil Castelo Branco, assegura que es poden substituir els gels als esprais per pastilles, però que no a totes les dones els hi escau de la mateixa manera.
2: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
3: I sabem, Maria, per què falten aquests medicaments?
1: Doncs hi ha diverses causes. Ens expliquen que d'entrada és l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també per les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
3: Cinc minuts per arribar a 3:15 del canvi climàtic. En parlem tan sovint com de la intel·ligència artificial. La d'avui és una mica més curiosa, però l'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre de pops que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures que es fan a la costa sud d'Anglaterra. Oriol Pujador, les dades són prou clares, eh?
4: Irrefutables, podríem dir. A Galícia, els pescadors han passat de capturar unes 2.000 tones de pop l'any a pescar-ne només 1.000, és a dir, la meitat. En canvi, els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones per al pop comú. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els 6 primers mesos de l'any se n'han capturat 6.000 tones. Pep Rotllan, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
5: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
4: Aquesta explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada, com deies tu, de la temperatura i els canvis dels corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que també han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. L'increment de captures a Anglaterra no és, però, una bona notícia, com podríem pensar, per als pescadors d'aquell país, ja que allà no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, sí que s'aprecia molt, és molt més buscada, la carn dels crancs i dels llamàntols, que cada cop són més escassos perquè, justament, els pops se'ls mengen.
6: Avui també és notícia. Marc Güell.
7: Tres minuts i 3:15. L'economia catalana manté el dinamisme. El consum de les famílies i el de les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre, Rafael de Ribot.
8: I això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu amb poques variacions. Per sector, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en el trimestre anterior i l'agricultura o la construcció, per contra, han frenat.
7: Encara en clau econòmica, l'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos ha tancat una ronda de finançament de 300 milions d'euros.
8: La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, de fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances, que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. Però més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar a la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
7: De la crònica del món, Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna està disposada a aturar els atacs contra plantes energètiques si obté garanties que Rússia també ho farà, Ignasi Abad.
9: Sí, el president ucraïnès matisa així l'anunci de Donald Trump, que ha fet avui sobre un acord entre Kiev i Moscou per acabar amb els atacs contra infraestructures energètiques. Zelensky afirma que si els seus socis poden garantir que Rússia deixarà de bombardejar instal·lacions d'energia i les rutes de subministrament d'aliments, ells faran el mateix. Per cert, que avui mateix Zelensky ha cessat el fiscal general d'Ucraïna per un cas de corrupció.
7: Mentre Mentrestant, els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, es manté al voltant dels $106 i el preu del gas puja més d'un 2%, Vicent Mifsud.
0: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui ha anunciat un altre bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns.
7: I a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència.
9: Els primers ministres escocès, gal·lès i d'Irlanda del Nord, tots tres independentistes, parlen de moment històric, el fet que sigui la primera vegada que els tres territoris de les illes britàniques tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís. La nord-irlandesa Mary Lou MacDonald és la presidenta del Sinn Féin.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
9: Cal dir, però, que el primer ministre britànic Andy Burnham ha reiterat que no hi ha cap referèndum previst.
7: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. Aquesta operació representa una fita per a l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa de gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora Aida Domènech, molt més coneguda com a Dulceida. I tot això en un dia en què ha mort als 99 anys Marina Vilalta.
12: Mora voreta del mar, hi ha una donzella, hi ha una donzella.
7: Era la pastora més longeva de Catalunya, va néixer a Ogassa, al Ripollès, i vivia al poble de Bruguera, als peus del Taga. Allà encara hi treia cada tarda pastorar el ramat d'ovelles. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Fa 3 anys, aquí, al Catalunya Nit, vam tenir una conversa molt especial amb ella.
13: Si no pogués sortir un dia amb les ovelles...
12: No sabria pas què tinc de fer, perquè em tiraria per les parets. O sigui, em tranquil·litzen i llavors em fan rabiar.
13: Vostè creu que aquesta professió està en risc de desaparèixer, la seva?
12: No, sí que desapareixeran, perquè ningú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments, perquè dalt ja no en queda ni cap enlloc. Caram, anar-los-hi al darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, t'has d'estar allà. Això ja no...

0: S'acaben els actes de l'any. Conxita Badia, la musa i intèrpret predilecta de grans noms de la música com Pau Casals, Enric Granados i Manuel de Falla. Després de recórrer 10 països, la gira culmina aquesta setmana a Londres amb una exposició dedicada a la seva figura i un concert aquest vespre com a homenatge a la resiliència cultural i la memòria democràtica que va encarnar la soprano i pianista barcelonina. Quim Olivares, des de Londres, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el concert d'aquesta nit, Quim?
1: El recital aquí a l'església de Saint James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandín a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. De fet, la figura musical de Conxita Badia, nascuda el 1897 a Barcelona, va quedar eclipsada sota el pes de les grans figures masculines de la música catalana i espanyola. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural. De fet, la tria de Londres com a punt final del recorregut internacional simbolitza el fet que Conxita Badia hi va cantar en concerts i emissions radiofòniques a finals dels anys 1930.
2: Conxita Badia, en el moment de la Guerra Civil, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests

0: valors de la República i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure, no? Acabar aquí l'any Conchita Badia té també un significat, un pes, no? De tots aquells músics que van marxar a l'exili, alguns van tornar, altres no.
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
2: I l'editor de Males Herbes, Ramon Mas, fa un pas endavant en la seva trajectòria i publica Sempre és massa tard, amb l'altra editorial, una novel·la intimista que barreja gèneres amb un protagonista adolorit que lluita per recuperar la seva família que va abandonar de manera involuntària. Ens ho explica en aquesta entrevista que li ha fet la Montse Camps.
3: Ramon Mas, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: El protagonista de Sempre és massa tard, en Nofre, cau en una escletxa temporal i quan es desperta han passat 15 anys, intenta tornar a casa, però la seva família ja ha construït la seva vida sense ell. Què és Sempre és massa tard? Una història sense ficció, una història íntima, una història de misteri?
4: És, crec que les tres coses, exactament les tres coses que has dit, té una pregunta de ciència-ficció, que què passaria si una persona de mitjana edat, amb una família recent, encara amb fills petits, caigués una escletxa temporal i haguessin passat 15 anys per la resta de la humanitat, però per ell només uns minuts. Aquest plantejament inicial és de ciència-ficció, però totes les respostes a aquesta pregunta són pròpies d'un drama familiar, en realitat, perquè tot el que passaria a partir d'aquest detonant de ciència-ficció són qüestions més, que tenen més a veure amb les relacions entre els personatges, en aquesta família que es va desmembrant, en una mentida que s'ha perpetuat des d'aquell no hi havia sigut, no? I llavors tot això es converteix en un drama familiar i alhora hi ha el misteri de què li va passar, que és un misteri que va apareixent al llarg de tot el llibre i que realment al final es desvetlla, en certa manera.
3: I quina va ser l'espurna per escriure-la?
4: Eren diverses idees, per això potser el llibre ha sortit així. D'una banda, aquesta idea del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. No? Ell, el Nofre, el protagonista del llibre, és un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. No? I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
3: De fet, el Nofre és una persona, un protagonista que es fa estimar. Jo, com a mínim, l'agafaria i l'acolliria. Ja, a la novel·la hi ha frases com ell, ara ho estaves explicant, eh? Ell mai s'havia rendit, simplement havia deixat d'intentar-ho, a un altre que m'ha semblat preciosa, que més que un home era una taca d'humitat sobre un pany de paret que ningú mirava.
4: Pobret. Sí, és una mica pusil·lànima, no? Volia fer aquest protagonista que tu t'estimes, però que alhora et fa pena i que alhora li clavaries un calbot d'espavila, home, perquè és un personatge que no fa que les coses passin, les coses li passen. No? Seria un titella dels déus d'una tragèdia grega. És un personatge que bé, li ha passat una cosa molt gran, una cosa incontrolable, que és aquest, o sigui, és com que li han robat 15 anys de la seva vida, no sap com ni per què, però lluita, però molt moderadament, per recuperar tot el que ha perdut o per descobrir el que li ha passat. Ho intenta, però no ho intenta molt. I la vida se'l va emportant cap aquí, cap allà, ell intenta reconstruir-la, però les onades el van portant, no? Ell és com que no acaba d'agafar el timó de la seva vida.
3: Uh-huh. I a més, és addicte no a les drogues, sinó a la ficció.
4: Sí.
3: Explica'm això.
4: Això és un element Bé, no crec que sigui tant de ciència-ficció, crec que vivim en una societat completament addicta a la ficció, i la ficció pot ser a través de plataformes, pot ser a través de videojocs, pot ser generant ficció a través de les xarxes socials, perquè els personatges de gairebé tothom a les xarxes socials són una ficció, però ja vivim en una societat que hi ha una capa de ficció que ho cobreix tot. Aquest llibre, com que comença en el present i acaba d'aquí uns 50-60 anys, es veu el procés, diguem-ne, com podria continuar tot aquest problema social que és l'addicció a la ficció. No, els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
3: Hi ha un protagonista, en Nofre, però hi ha molts personatges, una història coral. No sé si a nivell, a l'hora d'escriure, t'ha suposat una dificultat afegida.
4: Sí, de fet, no era la meva intenció inicial. La meva intenció era resseguir la història d'en Nofre. passa que com que els seus actes afecten a tantes persones, o tantes o unes quantes, no? Els seus dos fills, la seva exparella, el seu antic company de feina, m'he trobat que havia d'estirar el fil també d'aquests altres personatges

0: si n'estic 3 o 4 dies sense escriure, sóc insuportable, no? No m'aguanta ningú al meu voltant. I, de fet, penso que em salva, en certa manera. O sigui, és un lloc on pots anar. I més amb un llibre com aquest, que és un món creat, uns personatges creats, que tampoc, tampoc és que et posis a rebuscar en la teva vida, no? I és un lloc on anar, és un pensament feliç de Peter Pan.
1: Ramon Mas, moltíssimes gràcies, bona nit.
0: A vosaltres. Catalunya nit.

0: Pues hi ha molts catalans que potser es pensaven que mai podrien escoltar això en directe. Continua sent complicat, però impossible ja no és. Primer la tornada dels germans, una primera gira que va passar de llarg, però ara sí, confirmat. Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions. Complien, de fet, ja des de fa una setmana les xarxes, Marc Ruiz.
1: Els germans Gallagher han publicat pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que avui han confirmat. També se sap que les entrades saldran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda dijous.
0: Sí,
1: i espera't. I que cal registrar-se, i això és molt important, per aconseguir-les abans de comprar-les. Es diu que aquest era el vídeo més críptic, però el de Glasgow es veia un noi menjant en un local de fish and chips i els fans havien de trobar la geolocalització de l'estadi Celtic Park als números dels cartells que hi havia penjats. I és una gira que, a més, té tràiler. Un tràiler que se't posa la pell de gallina, eh? Tant de Oasis, Oasis. Passarà per ciutats com Manchester, on faran una residència d'11 dies. Glasgow, Roma, París, Amsterdam, Munic, entre altres ciutats europees. Hi ha dues dates als Estats Units, Las Vegas i Boston. I l'anunci d'aquest nou tram coincideix, a més, amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Això de les residències està de moda, eh? Aviat arriba Shakira uns quants dies a Madrid.
1: Uns quants dies a Madrid, i no només uns quants dies, sinó a més en una ciutat feta per ella sola.
0: Imagina't. Gràcies, Marc.
1: A vosaltres.

0: creadors d'aquesta cançó no s'imaginaven que un dia serviria per fer la previsió del temps, però així és com funciona el Catalunya Nit. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs crec que no s'ho imaginava. És una cançó de D.I.B. que es diu 38, perquè... 38, perquè 38? Avui hem arribat als 37, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè avui hem arribat als 37, demà... Jo crec que arribarem als 38. Potser quedarem a les portes, eh? Però m'he arriscat i dic, sí, 38, demà 38. Demà serà el dia més càlid d'aquesta setmana. S'intensificarà una mica més la calor que avui cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Potser baixa una mica cap a les comarques de Girona, que avui està entre els 35 i 36 graus. Però sí, demà serà un dia càlid, assolellat. Una mica com ha passat avui, que no ha crescut cap nuvolada, és a dir, que demà és un mapa de sols, podríem dir, si ens visualitzem el mapa de Catalunya, perquè tindrem sol al matí, sol a la tarda, podria créixer alguna nuvolada, però si ho acaba fent serà molt poqueta cosa, però això sí, ja tenim els ulls posats en aquest canvi de temps, que torna arribant dimecres, l'haurem d'anar seguint, dimecres a la tarda sobretot, però de moment demà un dia de ple estiu i de calor d'estiu.
0: El canvi de dimecres és cap avall o...?
1: El canvi de dimecres és cap avall, amb ruixats, amb tempestes... Una situació que es complica altre cop.
0: Molt bé, doncs a poc, de moment demà...
1: A poc.
0: Calorada. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: I a l'hora que tenim al davant sabrem què ha dit del fitxatge sorpresa del Barça d'aquest estiu, Gabriel Jesús. El tot costa i tot seguit, Toni Padilla ens parlarà del Madryn, el nou circuit de Fórmula 1 que ha fet molt feliç Ayuso, però que ha rebut també moltes crítiques. De seguida ho expliquem bé. També creiem que serà molt recomanable la conversa que mantindrem amb un gran matemàtic espanyol. Anava al darrere de resoldre un dels 7 problemes matemàtics del mil·lenni, però OpenAI s'hi va posar a fons i en 88 dies va fer la feina. També buscarem temps per connectar de nou amb els Estats Units perquè d'aquí unes hores s'entreguen els Emmy, els anomenats Oscars de la televisió americana. I no pensem tancar la nostra edició del Catalunya Nit sense contactar amb la directora del Periódico de Catalunya per saber quina portada plantegen per demà i cedir-li l'última reflexió del dia al periodista i escriptor Dani Vázquez Sallés, que ja tenim aquí amb nosaltres. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I per començar volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 14 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat que ens dugui a assumir un nou gran consens de país per l'educació. Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a assumir el 6% del producte interior brut del país destinats a l'educació. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: Més de 86.000 alumnes cursaran formació professional. Per tant, hem de dir-ho a l'IFOR. És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya.
4: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
5: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
6: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals.
7: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
8: Que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
9: S'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
10: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser, és molt injust.
11: personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
12: Els germans Gallagher han publicat pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona, que avui han confirmat.
13: Vostè creu que aquesta professió està en risc de desaparèixer, la seva?
14: No, sí que desapareixeran, perquè ningú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments, perquè allà ja no en queda ni cap enlloc. Caram, anar-los al darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, has d'estar allà, això ja no...
1: Catalunya nit.
0: Deu i pràcticament 7 minuts. En Roger Nau, bona nit.
15: Bona nit.
0: Moment ara per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva, començant per Gabriel Jesús, que ha passat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter ha assegurat que és un plaer jugar al Barça, però que no l'espanta la pressió, eh?
15: El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar, com diem, que de pressió no en té gens ni mica.
16: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
0: No sé quina fa més pressió, però evidentment imaginar-te amb el 9 de Brasil, però si té raó, eh? Això
15: deu ser gros.
0: Sí, la del 10 Argentina, per exemple, també deu ser fortet.
15: Efectivament, sí. De fet, Gabriel Jesús ha parlat també com es defineix, eh? Diu que és un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar, ajudar a l'equip aportant moltes coses. Ha deixat clar que pressionar forma part del seu ADN.
16: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
17: Crear caos.
16: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
17: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
16: Sí, con balón y sin balón.
15: De les aspiracions blaugranes al nou no ha dubtat, considera que el Barça textualment diu té un equipàs amb capacitat per guanyar la Champions. Les declaracions, per cert, de Gabriel Jesús s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter afirma que mereix guanyar la pilota d'or.
18: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
15: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i, de fet, explica que ja espera poder jugar al proper.
0: Confiança no li falta, eh? Mentrestant, la Lliga, que no s'atura, perquè, encara que no ho sembli, avui també hi ha jornada de Lliga, però és que demà comença la següent jornada de Lliga. Això és un embolic, eh?
15: Sí, ha començat a les 9 el Villarreal Betis. Ara mateix, a l'inici de la segona part, guanya el Betis, al camp del Villarreal, 1-2. És l'últim partit de la jornada 5. I com diem, demà ja comença la jornada 6, amb l'Espanyol i el Madrid, que juguen. El Barça ho farà dimecres. L'Espanyol, en el seu cas, juga demà. Visita a les 7 de la tarda al camp del Rayo, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó encara jugarà a Butarque, al camp del Leganés, que està cedit a l'equip vallecà. Després de la victòria de l'Espanyol dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanc i blau, Manolo González, demana calma.
19: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
15: També jugarà demà el Madrid, ho farà al camp de l'Elx, en el seu cas, a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat, de fet, a defensar 20

0: Vinícius, això sí, avui la roda de premsa de Mourinho ha estat marcada per les bromes. Primer, de fet, s'ha queixat que aquesta setmana haurà de respondre moltes preguntes.
1: 6 ruedas de prensa en una semana. Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí.
0: I al final ha fet broma fins i tot amb les preguntes dels periodistes i els penals.
1: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
0: Així ha acabat la roda de premsa de Mourinho.
2: Però està de bon humor, això ho hem de celebrar.
0: Sí, sí, totalment, de moment sí. Demà, al marge de l'Espanyol i el Madrid, també jugarà el València, ho farà el camp de l'Alavés, l'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberan, primer equip de primera que destitueix el tècnic, tindrà l'entrenador del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta.
2: Molt bé, encara ens queda temps per dos apunts més. El primer, que ja sabem el dia i l'hora del primer clàssic femení.
0: El Barça-Madrid de la Lliga F es disputarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Aquest serà el partit destacat de la jornada 6 de la Lliga Femenina. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, l'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona-Wiman visitarà el Sevilla.
2: I en bàsquet, la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu, finalment?
0: Sí, finalment no. El jugador es va lesionar, recordem, ahir a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i avui li han fet més proves. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no es concreta encara el temps de recuperació del jugador. Molta menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomán Diagne. S'ha confirmat que té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i, per tant, es perdrà tota la temporada.
2: Gràcies, Roger. Surt Roger Arnau i entra Toni Padilla.

0: 3 minuts per arribar a un quart de 10. Toni Padilla, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Déu-n'hi-do, el cap de setmana en terreny esportiu han passat moltes coses més enllà del futbol, eh? Hem vist un mallorquí, per exemple, guanyar per primer cop la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas.
1: Sí, l'Enric Mas i Nicolau d'Artà, per primer cop un ciclista mallorquí ha tocat el cel, a més de pas també trencant una sequera de ciclisme estatal que feia molt que no guanyava una cursa important de ciclisme.
0: Té molt mèrit, tot i molt. Que va haver la lesió del gran, no?
1: Clar, però Pogacar va caure de forma inesperada, però bé, la vida és així, tu estàs a fer la teva feina, estava segon i llavors s'ha defensat molt bé el lideratge davant dels atacs de Primoz Roglic, merescut perquè portava molts anys intentant-ho al bo de l'Enric.
0: Per mi el moment esportiu del cap de setmana és una imatge que he vist avui per les xarxes, gràcies a l'Anna Bosch. A veure, tennis, Open dels
1: sí?
0: Estats Units.
1: Ja sé per on vas.
0: Són les 007. El realitzador de la tele ensenya el rellotge 007 i encadena amb el plano de Pierce Brosnan veient el partit.
1: Vale,
0: magistral.
1: És poc esportiu, però demostra realment el domini de la realització televisiva a la final de l'US Open, en què va guanyar l'Alexander Zverev, el jugador alemany amb arrels russes, que també va deixar una altra imatge a la final. Guanya un punt, guanya el títol i ell no es va donar. I tothom s'aixeca per aplaudir, ja has guanyat,
0: sí?
1: I ell està tan concentrat en cada punt, que el meu pare diu, per què m'aplaudeix anar? Que ja he acabat, ja he guanyat el títol.
0: Ostres, però mira, això ho trobo molt interessant, perquè el que em posa molt nerviós quan ho he vist és al revés, pensar que ja has arribat i no haver... En canvi, passar-te de llarg, és a dir, seguir corrent o seguir jugant, això ho trobo bé perquè algú dirà, no, pare, que ja has guanyat. Bé, està bé, però tu no has vingut aquí avui a parlar de tot això.
1: No pas.
0: Ens volem centrar en el Gran Premi de Fórmula 1, que per primer cop en més de 50 anys es feia Madrid, el nou circuit d'IFEMA, anomenat Madring, el nom ja tindria algun comentari, un circuit que, segons la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat tot un èxit.
2: Como todo el mundo sabe, este fin de semana el mundo va a mirar a Madrid y ahora más que nunca, gracias, entre otras cosas, al éxito rotundo que es organizar el Gran Premio de España de Fórmula 1.
0: Molts aplaudiments, éxito rotundo, organizar-lo, això segur que sí, tenir-lo segur que és el que volien i està bé, però no sé si ha sigut un èxit rotund en tots els aspectes.
1: En tots els aspectes segur que no, per començar no ha agradat als protagonistes, perquè no oblidem que això al final és un esport i uns protagonistes que són els pilots no els ha agradat, han considerat que el circuit no presenta garanties, que és molt avorrit, que és molt difícil avançar i si no hi ha avançaments a la Fórmula 1 doncs és un espectacle bastant galdós i s'han queixat en alçar la veu. Fins i tot Carlos Sainz Jr., que era un dels ambaixadors perquè és el pilot madrileny, ha dit hauríem de canviar el circuit a cara al proper any. A més, la Santa entrades de pelús, les més econòmiques, no tenies bona visibilitat, no veies exactament res, el circuit realment és una miqueta un nyap en aquest sentit, ara moltíssimes crítiques de la premsa especialitzada, suma les crítiques de molts veïns de les zones properes a aquest circuit, perquè una miqueta com passava amb els concerts al Santiago Bernabéu, supera el límit de soroll, de música, el que era la música alta Bernabéu, en aquest cas el soroll dels motors és més alt del que permet en principi la mateixa llei de Madrid, per tant l'estan incomplint, s'han reunit a fer per intentar que no es torni a fer. Però bé, les autoritats semblaven famoses perquè, com deia la presidenta de la comunitat, s'ha parlat, hi havia molts VIPs, Rafa Nadal, el rei, i vinga, i sembla que estaven contents.
0: O sigui, un èxit des del punt de vista dels polítics, però si parlem del que prioritzen els esportistes potser ja no tant, però no deixa de ser una competició esportiva i aquí és on dius que ha punxat, eh?
1: Sí, ha punxat claríssimament perquè la cursa que guanya Andrea Quimintonelli, el jove pilot italià, va ser molt avorrida i els pilots van sortir molt, molt, molt tocats. Però bé, és la doble lectura que té la Fórmula 1. La Fórmula 1 és la competició més clàssica del motor sobre quatre rodes i els darrers anys la politització que té el fet de poder acollir o no un circuit, un gran premi, ha arribat doncs, a uns nivells realment escandalosos, no? fins al punt de que, si mirem el calendari, les seus, veiem que també han caigut a sobre tots aquests estats no democràtics que practiquen això que molts cops ja n'hem parlat aquí, que és l'esports washing, no? que és com netejar la teva imatge a través de l'esport.
0: Molt estats, clar, en el futbol, ho hem comentat correcte, moltes vegades.
1: Estats sí. Com l'Aràbia Saudita, com Qatar, com Bahrein, com els Emirats Àrabs Units, havia un exercici que molt, molt, molt fàcil per entendre com funciona aquest esport washing, és si fa uns anys tu podies anar a un motor de recerca a internet i ficar Aràbia Saudita, les primeres entrades eren totes relatives als drets humans. Un estat on no hi ha democràcia, on es vulneren els drets de les dones, de la comunitat LGTBI. Ara tu vas i fiques Aràbia Saudita en un buscador i el primer que t'apareix és Cristiano Ronaldo marcant gols pel Gran Premi de Fórmula 1. En part, això consisteix en l'esport washing, que és, per tant, d'alguna forma, utilitzar l'esport en finalitats propagandístiques. Ja sé, direm, Madrid, ja sé que és diferent, però també hi ha un punt de propaganda, un nivell molt inferior, però també hi ha un punt de propaganda. De fet,
0: aquí no seria tant el dret de les persones, no? Perquè Espanya en general és un dels llocs més avançats, sí, per exemple, en matèria de lleis i tot això. A què et refereixes? On hi hauria aquest... washing politing.
1: No sé si recordes una imatge que es va fer molt viral fa uns anys, crec que era l'any 2008, era València, aquella València del Partit Popular, de Rita Barberà, de Paco Camps, que també utilitzava molt l'esport per veure una imatge de la ciutat on tot era possible, aconseguint de tot, portant-me a Copa Amèrica de Vela,
0: sí,
1: també van aconseguir portar un gran premi de Fórmula 1 que es va fer durant 4 anys consecutius. I el primer dia, Fernando Alonso, que era el pilot de l'època, va agafar un Ferrari, no de competició, sinó un Ferrari d'aquests, no sé si són Testarossa, són d'aquests, jo no hi entenc de cotxes, i va passejar Paco Camps i Rita Barberà amb una imatge que era, semblava gairebé, doncs, treta de les falles, no? O sigui, les falles van agafar vida humana i van donar voltes per allà, no? Doncs hi ha molta reminiscència d'això. Han hagut moltes comunitats autònomes on el PP ha tingut molt de pes, que utilitza també aquests esdeveniments per poder dir som el centre del món, fem el que volem, i començar a portar aquests grans esdeveniments per oferir una imatge de triomfadors, de que som l'enveja de tothom i que estan a carrers. I aquest cap de setmana també s'ha produït una imatge similar d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunitat, i José Luis Martínez Almeida, l'alcalde, dins d'un cotxe fent la volta dins del circuit aquest d'IFEMA de Madrid. Per sort no ho han fet a un Ferrari descapotable, han optat per fer-ho dins un cotxe.
0: Ja. Ara ve la pregunta que faria, no sé, Josep Pla, qui paga aquesta festa?
1: Les preguntes importants, no? Martínez Almeida insisteix que no costa ni un euro de diners públics. Doncs el que diuen és que tot això ho paga, sobretot, amb el que seria aquest recinte firal IFEMA, i que més amb tot d'inversors privats que s'han sumat, no? Però hi ha un punt de trampa, perquè IFEMA és una entitat que té participació de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid. Per tant, també hi ha una part de la inversió que és pública. No existeix cap gran premi de Fórmula 1 que no tingui diners públics. Tots, mm-hmm. a tots, aquí i allà, passa. Ja, o sigui, s'estan fent aquesta trampa, dient que si fem aquí fica, per intentar dissimular, i sobretot per allunyar-se d'aquesta imatge tan fosca que va deixar la gestió de Paco Camps i de Rita Barberà a València, que la gestió del gran premi de Fórmula 1 que es va fer a València es calcula que va deixar un forat de 300 milions d'euros de deutes, és a dir,
0: van sortir...
1: calés, i que no van tornar, no va haver-hi un retorn, no? Llavors el PP vol fugir d'això i poder dir, no, aquí tot és privat i no posem ni un duro. Però no és cert,
0: Entenc, per tant, que organitzar un gran premi com aquest deu donar prestigi, entenc que ajuda determinats sectors econòmics que el govern local vol cuidar, potser d'altres no tant, i aquí un, per exemple, seria el turisme.
1: Sí, el turisme, òbviament, ha portat doncs, a sectors de l'hostaleria, també la construcció d'un dels interessos que té. Florentino Pérez ha estat una de les persones que ha estat més activa, també, perquè s'han hagut de fer obres i tot això. Però sí, però tot al final és una operació en què interessos econòmics s'ajunten amb polítics. I aquí entra en joc, precisament, doncs, nosaltres, els catalans. La idea de portar aquest gran premi a Madrid, segons si n'ha informat molts periodistes, neix en part durant l'època del procés, en què d'alguna forma des de Madrid diuen com pot ser que aquesta gent que està fent tot això al procés tinguin un dels grans premis de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, i és quan arriba una miqueta aquesta jugada tan política des de Madrid d'intentar pispar-li a Catalunya el gran premi de Fórmula 1.
0: I això és així? És a dir, la idea és que només es faci a un d'aquests dos llocs? Poden conviure o què? Com ho veus?
1: La idea era aquesta, era que Madrid s'ho quedés tot, signa un contracte que tindrà un gran premi cada any del 2026 al 2035, són 10 gran premis, però aquest 2026 encara estava vigent el contracte del gran premi de Catalunya. Per tant, aquest any hem tingut curses als dos llocs, a Barcelona i Madrid. Què passarà? Que inicialment semblava que Catalunya es quedaria sense gran premi de Fórmula 1, va haver-hi també certa pressió política, van haver-hi canvis fins i tot a la direcció del circuit de Montmeló per intentar salvar-ho, i al final es va signar un contracte que és una mica estrany, Catalunya tindrà els propers anys grans premis de Fórmula 1, però de forma un any sí, un any no. És a dir, el 2028 el tindrem.
0: Seran consecutius.
1: Els parells els tindrem. 2028, el 2030 i el 2032 els tindrem. I els imparells no el tindrem, perquè aquesta plaça se la queda un circuit molt histèric, que és el, molt històric, que és el d'Spa-Francorchamps a Bèlgica. És a dir, Madrid d'alguna forma ha sortit guanyador, perquè a més, com, és, com
0: Madrid...
1: estarà cada any...
0: Madrid
1: sí
0: que es farà cada any.
1: Cada any, 10 anys. 10
0: vol dir que igualment hi haurà alguns d'aquests anys que es farà tant a Montmeló com a
1: sí,
0: Madrid.
1: Sí, els parells. I els imparells no. I a més, com ells garanteixen cada any, el que han fet és apropiar-se del nom del gran premi que tenia Montmeló, que és el Gran Premi d'Espanya, que els encanta, el Gran Premi d'Espanya, no? Llavors, el gran premi, que es, quan es faci parell a Montmeló, deixarà de dir-se Gran Premi d'Espanya i passarà a dir-se Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que també fins i tot m'agrada més, però en això, doncs, mira, potser hem guanyat.
0: I aquí a Catalunya, no sé si hi ha hagut desavinences amb això, si hi ha hagut batalla, si es pot considerar que tenir aquest cada dos anys ja satisfà, se salven els mobles, què?
1: Hi ha hagut molta... entre darrere de l'escenari hi ha hagut molta lluita política, han hagut molts canvis, moltíssimes pressions, recordem això ha vingut, això són 900 anys, les anteriors, doncs, governs de la Generalitat potser no tenien interès de lluitar tant per aquest gran premi, des de l'arribada del govern Illa, doncs sí que saps que aposten per grans esdeveniments esportius, doncs ho han intentat defensar, però sí, sí, és una autèntica, és geopolítica de dalt nivell per intentar portar la Fórmula 1, perquè és que mou molts diners la Fórmula 1.
0: Això és evident. Del nom de Madrid, això ho tenen clar? O sigui, això ja ha quedat així, està...
1: Sí,
0: sí,
1: juguen amb Madrid, amb ring, amb el...
0: Mat com de bogeria, és una bogeria de
1: no,
0: ring?
1: No, no, jo crec que és Madrid, amb ring, que ring és una forma de tenir el circuit, i llavors acaba que semblen com el verb, no? Com Madrid. Bueno, ells estan contents amb això, a mi no m'acaba d'agradar gaire, però bueno, però, és que ha rebut grans crítiques, o sigui, de fet, mira, si en tenim un tros de la transmissió que va fer la cadena britànica que té els drets, de Sky Sports, on participa un expilot molt important, el Nico Rosberg.
0: No, no pel nom, sinó el circuit,
1: El
0: diguem.
1: Circuit en sí, sí.
0: El nom ara ja l'entenc més, és que m'havia sobtat, ara ja l'entenc una mica més. O sigui que podem sentir a Nico Rosberg queixant-se del circuit.
1: Del circuit.
3: Per quina raó han creat un circuit on no es pot avançar?
4: L'ambaixador és Carlos Sainz, així que cal criticar en Carlos. Necessiten refer el traçat de cara a la propera temporada. Ho han de fer perquè necessitem un circuit on es pugui avançar. Aquest és molt dur.
0: Això es deia molt de Mònaco, també, no? Que jo no hi entenc gaire, però que no es podia avançar, tampoc.
1: Clar, Mònaco el que té és que per l'estructura dels carrers de Monte Carlo era el gran premi més mític en una època en què el tamany i la velocitat dels monoplaces permetia els avançaments en aquells carrers estrets. I ara es segueix fent, i és cert que molts especialistes diuen es segueix fent perquè té el pes de la història, però solen ser molt avorrits perquè ja no es poden avançar. Aquí, clar, l'estàs fent de nou, mig traçat urbà, mig artificial, i has fet un autèntic nyap. Llavors, per això estava tan enfadat el Nico Rosberg, sobretot criticant a Carlos Sainz, perquè és Carlos Sainz, el fill de l'mític expilot, que és un dels dos pilots espanyols actualment dins el circuit de la Fórmula 1, l'altre és Fernando Alonso, doncs el cel d'un madrileny li han donat un càrrec, ha fet d'ambaixador, ha cobrat, i deien, si tu ets l'ambaixador i ets pilot, no podries aconsellar-los que el circuit realment no veies que anava malament. Carlos Sainz ha vingut a dir que ell només tenia un tipus de paper d'ambaixador de navactes i saludava amb la mà així, i de fet ha admès que el circuit no funciona i ha demanat canvis de cara a la propera temporada, perquè com ells ho tenen durant 10 anys podrà fer canvis per intentar que el circuit sigui més divertit, perquè el que hem vist aquest cap de setmana els especialistes de la Fórmula 1 estan esperbarats, o sigui, consideren que és el pitjor de la temporada.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquest era Nico Rosberg a Sky Sports. Deies tu ara que en la Fórmula 1 s'hi mouen molts diners i molta política.
1: Sí, per això no ens ha de sorprendre que des de la Comunitat de Madrid hagin fet tanta pressió perquè per intentar aconseguir doncs, tenir aquest gran premi, perquè és una bona forma, és una forma de plantar cara, de demostrar que poden aconseguir el que vulguin.

0: gent, van a per totes en aquest sentit, però des de sempre, des de gairebé els inicis de la Fórmula 1, des dels temps de Ferraris i Mercedes, ja hi havia doncs, els governs d'Itàlia o d'Alemanya intentant ajudar segons quins equips per aconseguir que fossin els dominadors, com un símbol de progrés que tenim, perquè en aquell moment era els cotxes, els són de fabricació o italiana o britànica o francesa o alemanya, si el nostre cotxe guanya és una promoció per a la nostra indústria. Això ja era una mica una geopolítica a mínim nivell, però va haver una gran polèmica a l'època del govern britànic de tot Tony Blair. Tony Blair va fer una gran croada contra el tabac, perquè es demostrava que el tabac matava persones, i en aquella època tots els cotxes de la Fórmula 1 portaven patrocini de marques de tabac. I el gran cap de l'època, el Bernie Eccleston, va començar una lluita política contra Tony Blair per intentar permetre que es salvessin aquests contactes de patrocini, perquè si no, quan competien a Silverstone i els Jocs Britànics, els havia de treure, no? I la va perdre. Bernie Eccleston va arribar a això de la Cambra dels Comuns, va ser una cosa increïble. O no fa tant, el que hem vist és que hem tingut alguns pilots molt valents que han alçat la veu davant, no sé, el racisme als Estats Units, Lewis Hamilton, el campió britànic, que és negre, ha alçat la veu, no? Sebastian Vettel, recordarem, un campió alemany, un pilot molt, molt, molt ben parit, que a més era valent i utilitzava doncs, la seva roba per portar missatges contra el masclisme, contra l'homofòbia, contra el racisme. Clar, en una època en què començaves a fer els grans premis a estats on no respecten els drets de les dones i de la comunitat LGTBI, i els van posar una sèrie de multes de si fas missatges polítics, una samarreta del que sigui, et fotrem una multa que es pot acabar fins i tot amb la desqualificació. Per què? Perquè els interessa portar els grans premis a tots aquests circuits, a la zona del Golf Pèrsic. Per què? Perquè tenen molts calés i paguen, bàsicament. És que, si mirem el calendari aquest any, hi ha grans premis a Qatar, a Abu Dhabi, a Bahrain, a Azerbaijan, i a l'Aràbia Saudita no es va fer. Per què? Perquè quan s'havia de fer, van començar a caure missils d'est d'Iran i van haver de suspendre-ho, que hi ha qui diu que si segueix una miqueta el sideral d'aquella època, d'aquella zona, potser que hi hagi tants circuits portaria els organitzadors de la Fórmula a dir, escolta, per molt que paguin, no ens sentim segurs, perquè si fem tot el calendari i Iran comença a bombardejar, i potser intentarien donar-li a Barcelona un circuit, o sigui, un gran premi cada any. Si hi ha qui diu que espero potser Barcelona que salvaria amb això per culpa de la guerra.
1: Espero que ara no hi hagi ningú que desitgi que s'allargui una guerra per poder tenir un premi de Fórmula 1 més a prop, que no seria descartable que algú ho pensés, eh? Esperem que no. Tu te'n vas, no en Fórmula 1, sinó caminant, entenc, però...
0: Sí, jo dilluns... no tinc ni canet de conduir. O sigui, jo els cotxes no m'hi... O sigui, em sap greu, però no m'interessa. I tot això es basa en els companys de la premsa, la moto, que són molt bons, i els he preguntat als que conec i diuen, de veritat ha estat un nyap, perquè jo, de veritat, és que els cotxes no vaig entrar-hi mai, ni a petit.
1: Doncs caminant i jo en bicicleta, dilluns que ve ens tornem a veure.
0: I arribarem.
1: Merci, Toni.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: A veure, repassem, ulleres, sí, necessari sac de dormir també. Aigua per 3 dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut. Estarem en directe al Caixa Research Institut, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en aritmologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
3: De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
9: I aquí la veu a galet.
2: Catalunya nit.
9: I qui pren una cullerada.
2: Les notícies.
9: Nova, plena, creixent i minvant. És bona com a sedant.
2: Sota la llum de la lluna.
9: La lluna fa companyia.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: No hi ha estimulant com la lluna. I es pren amb mida.
2: Catalunya Ràdio.

0: desenvolupament de la intel·ligència artificial i els perills que pot tenir. Aquests dies hem conegut aquesta notícia sonada que la companyia OpenAI hauria resolt en només 88 hores, és a dir, en menys de 4 dies, un dels anomenats problemes del mil·lenni. I ara al Catalunya Nit podem saludar un matemàtic i professor de la Universitat Nord-Americana de Brown, que des de fa molt temps també treballava per resoldre aquest mateix problema. És el Javier Gómez Serrano. Bona nit, Javier.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: D'entrada aclarim que tu ets de Madrid, nascut a Madrid, però que si tens aquest català tan perfecte és perquè en part t'has format a Catalunya, eh?
1: Sí, sí, jo vaig estudiar a l'UPC i després vaig ser durant 2 anys professor a la UB.
0: Doncs encantats de tenir-te aquí al Catalunya Nit. D'entrada, tu com et vas quedar quan vas llegir la notícia que, segons OpenAI, aquest problema un dels problemes del mil·lenni havia quedat resolt?
1: Bueno, va ser bastant sorprenent, sobretot per això. O sigui, el fet de que ho poguessin resoldre potser és menys... O sigui, és una fita molt gran, no? Però potser és menys sorprenent que el que van dir que ho van fer en 88 hores. Això va ser bastant, bastant sorprenent.
0: Clar, diuen 88 hores i 10.000 agents de la IA i molts milions, que això deu costar, oi?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no hi ha xifres com... O sigui, només hi ha estimacions i tothom diu que s'entra a 2 i 20 milions de dòlars el que van posar per aconseguir això.
0: Clar. D'entrada, perquè això és una qüestió molt complicada, però recordem que estem parlant del problema de Navier-Stokes. Hi ha alguna manera de resumir perquè la gent entengui de què es tracta aquest problema?
1: Sí, aquest problema es tracta d'entendre... Bueno, les equacions de Navier-Stokes, que són les equacions que modelitzen el comportament dels fluids. Uh-huh. I la pregunta... I aquestes equacions són equacions que venen de la física i la pregunta és, o que els matemàtics ens fèiem i ens fem, és si hi existeix solució per a tot temps. Dit d'una altra manera, si un comença amb una dada inicial suau, que té bona pinta, que no té grans canvis, si això perdurarà per tot temps o, pel contrari, si hi ha una dada inicial que a temps inicial és tot funciona bé, però en un temps finit alguna cosa es fa molt gran, es fa infinita, com la velocitat o la pressió o alguna magnitud física.
0: Entenem, per tant, que ens hem d'imaginar el moviment de l'aigua, per exemple, o qualsevol...
1: Sí, sí, exacte.
0: D'acord. Per què seria important resoldre-la? És més un repte matemàtic o té també aplicació pràctica, per entendre'ns?
1: Bueno, a nivell pràctic encara no ho sabem, no? Això és ciència bàsica i, de moment, o sigui, el que jo dic sempre és que resolent o no les equacions de Navier-Stokes o independentment del resultat, els avions volaran de qualsevol manera. Però, o sigui, això sí que té implicacions, bueno, primer de tot, en l'entendiment matemàtic d'aquestes equacions i també per donar-nos, diguem-ne, una idea de si la natura es correspon amb el que modelitzem amb les equacions. És a dir, si hi ha aquest fenomen d'inestabilitat o de singularitat, no el veiem normalment a la natura. I, per tant, això el que ens està dient és que aquestes equacions segurament siguin incompletes per descriure la natura en algun règim on matemàticament sí que és possible que aquestes solucions com dolentes ocorreixen. Implicacions a nivell pràctic, bueno, encara no han sortit, però potser en algun règim o en algun laboratori, no sé si això seria possible de replicar o no. Sembla molt difícil perquè aquesta singularitat té pinta de ser bastant inestable. Però bueno, amb tot el que passa amb les matemàtiques, encara, o sigui, primer ens fem la pregunta i després vindran potencialment les aplicacions.
0: Clar. Tu, Javier, ets un dels matemàtics que estaves darrere de resoldre aquest problema de Navier-Stokes. Creus que t'hi vas quedar molt a prop o què?
1: No, jo crec que no. Jo crec que estava molt lluny. O sigui, no, això. O sigui, veient el que han fet, ni de lluny. O sigui, jo no crec que estigués prou a prop ni tan sols per dir que estava a prop. O sigui, no. I l'article o els articles que s'han publicat hi ha idees i que, bueno, que no sé, que estan lluny de per on anava jo o per on estava jo. O sigui que no, cap problema amb això.
0: I en canvi sí que hi ha dos espanyols, el Diego Córdoba i Luis Martínez Zoroa, que diuen que tenien una fórmula que ells ja estaven a prop, però pot ser mesos o potser anys de feina, però en qualsevol cas que aquesta mateixa fórmula o els seus descobriments, per entendre'ns, sí que van servir perquè la IA ho acabés resolent.
1: Bueno, o sigui, hi ha distincions aquí perquè la IA resol dos problemes. O sigui, el problema més famós de Navier-Stokes i el problema que, bueno, que també té 250 anys, que és el problema de les equacions d'Euler, que són les mateixes, on no hi ha fregament. I llavors, bueno, la tècnica o l'estil de la demostració és bastant diferent en els dos casos. O sigui, no és exactament una fórmula, no. Sí que hi ha elements de la construcció que estan basats en articles de Córdoba i Martínez Zoroa i, bueno, i d'altra, de molta més gent també. On es nota més, no és potser tant en el cas de Navier-Stokes, però sí en el de Euler, que és un problema, en principi, una mica més fàcil, perquè no hi ha el fregament, però també molt important i bueno, molt interessant d'haver-li resolt. I això potser no té tanta publicitat, el fet de que s'han resolt aquests dos problemes, perquè el que, diguem-ne, la notícia més gran, el problema Clay, és aquest de Navier-Stokes. Però també en aquesta setmana s'ha resolt el de les equacions d'Euler. I abans, bueno, un dia abans, va haver-hi un altre resultat sobre aquestes equacions d'Euler que, bueno, escrit per dos matemàtics, el Tristan Buckmaster i el Levan Dalpoig, que també han contribuït, diguem-ne, a la resolució o a l'entendiment de totes aquestes equacions.
0: De problemes del mil·lenni n'hi ha 7, en tenim ara dos de resolts, en principi. Tu creus, per exemple, que tot això que estàs explicant, la intel·ligència artificial sense el treball previ que han fet els matemàtics hi haguessin arribat igualment? O com ho veus?
1: No sé, és complicat. Però també et fixes el que fem els humans. O sigui, els humans també ens fixem en el treball d'altres matemàtics i d'altra gent. O sigui que no ho veig tan diferent aquesta com distinció o diguem-ne, aquestes regles diferents per la IA que pels humans. Els humans, quan escrivim, o jo quan escric articles, em baso en resultats o en tècniques o en idees d'altres matemàtics o d'altra gent. I, per tant, no ho veig tan diferent el fet de que s'hagi basat en literatura, diguem-ne, ja existent.
0: Clar, perquè ara un dels dubtes que surt aquests dies després de llegir això és si hi pot haver molts científics o matemàtics que hagin quedat desmotivats per seguir fent la seva feina. És a dir, que portava aquí molt temps intentant resoldre això i resulta que ara m'ho resolen en poques hores, si es pot perdre aquest incentiu, no? Tu no ho veus així?
1: Bueno, jo crec que el que s'ha de fer és com adaptar-se als temps moderns i fer servir aquesta tecnologia. O sigui, aquesta tecnologia està aquí i no s'anirà a cap lloc, però suposa que és una eina molt poderosa que els matemàtics amb coneixement humà o amb experiència humana la poden fer servir i obtenir un rendiment encara millor que si no tinguessin aquesta experiència. I llavors jo crec que ara la comunitat matemàtica o científica s'ha d'adaptar i ha de començar a fer servir aquest tipus d'eines per, no sé,

0: Ferrer cerca, o per fer millor cerca, o més important, o coses així. És comparable, o sigui, a l'ordinador, en el sentit de que quan van aparèixer els primers ordinadors, o sigui, la diferència són els temps, diguem-ne, la velocitat a la que evoluciona tot, però en el sentit del que suposa i de la revolució científica que suposa, jo veig comparable, o sigui, jo veig això com comparable a quan els primers ordinadors van aparèixer i com van impactar a la manera de fer recerca o el que es feia com a recerca i això. I jo crec que, per tant, els científics s'han d'adaptar i han de fer servir més aquest tipus d'eines per fer la seva recerca.
1: Clar, tu fa temps ja que t'havies associat amb Google DeepMind, per exemple, un altre gegant de la IA, per fer matemàtiques?
0: Sí, jo vaig fer una col·laboració, o bé, bueno, diverses col·laboracions amb Google DeepMind per fer servir en aquest context i en altres contextos eines d'intel·ligència artificial per fer matemàtiques, diguem-ne. Quan, bueno, d'això ja fa temps, quan em vaig adonar que això sí que seria important. I bueno, o sigui, continuo convençut de que en general en el món científic, diguem-ne, la intel·ligència artificial com a eina per fer recerca es tornarà fonamental.
1: Clar, estic segur que parlo en nom dels oients i dic que quan pensem en la IA no hi estaria gens en contra ningú si realment estéssim segurs que tothom la fa servir en aquesta línia, no? De resoldre problemes, de trobar solucions, etc, de posar les ments brillants de la ciència, com ara la teva, al servei de bones causes, però per altra banda tenim aquestes alertes que hem explicat avui també al Catalunya Nit des de la mateixa indústria, que si se li perd el control pot arribar a ser perillosa. És un bon contrapunt aquest punt d'optimisme que hi posem també de part d'un matemàtic com és el Javier Gómez Serrano, que no t'enduràs, em sembla que el premi per resoldre l'operació aquesta de Navier Stokes era $1 milió, oi?
0: Sí.
1: Sí, doncs aquesta se l'emportarà la intel·ligència artificial potser, tot i que se n'han gastat més, has dit entre 2 i 20, però...
0: Sí, però... Però bueno, o sigui, això és publicitat, en el sentit de que per ells el rendiment d'això, com que estan a punt de sortir a borsa, això, l'efecte que pot tenir és molt més gran que els 10, que els 2 o 20 milions que n'hi han posat.
1: Veus, es nota que tens ment matemàtica, eh? Has fet ràpid aquest bon càlcul, però anava a dir que algun premi t'haurien de donar, eh? Perquè el nivell de català que tens és realment molt bo i t'agraïm molt que ens hagis atès aquí al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta i que resolguis
0: igualment
1: els problemes que tinguis per endavant.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona nit.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
6: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Doncs són 3:15. D'aquí poca estona estarem tècnicament a demà i aquest últim quart d'hora de Catalunya Nit sempre ens agrada avançar-nos una mica el que ha de passar demà. I en les pròximes hores als Estats Units es lliuren els Emmy, els Premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Televisió, així que volem saber quines sèries i intèrprets aspiren a aconseguir aquesta preuada estatueta. Oriol Serra, Washington, bona nit de
2: nou.
1: Hola,
2: bona nit. Els Emmy d'aquest any tenen una clara favorita i es diu The Pitt.
3: Welcome back. Took some time. Well, who else is gonna get this place to the 4th of July?
2: Aquesta història ambientada a un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsylvania, i que podria semblar una versió de Cor obert adaptada al 2026, compta ni més ni menys que amb 26 nominacions, entre les quals la de millor actor per a Noah Wyle, el seu protagonista.
4: I'm Tom Loftus.
5: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
4: You want to grab some coffee?
5: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
4: Oh.
2: I parlant de la categoria millor actor, Matthew Rhys, el protagonista de La maldició de Widow's Bay, es perfila com el principal rival de Noah Wyle. Aquesta sèrie, rodada a Nova Anglaterra, està situada com una de les comèdies que poden guanyar en la seva categoria. L'altra comèdia que té molts números és Hex, una sèrie que justament s'acomiada dels espectadors després de 5 temporades.
6: No, no.
2: James Marsh podria guanyar l'estatueta a millor actriu. És una de les 24 nominacions d'aquesta producció.
7: Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
2: I no podem passar per al Pluribus, la sèrie del creador de la llegendària Breaking Bad. En aquest cas, aquesta proposta de ciència-ficció compta amb 18 nominacions, entre les quals la de la seva protagonista, Rhea Seehorn.
8: The autopsy is going to say heart attack.
9: Excuse me.
8: What can I do for you?
9: Special crimes.
2: En la categoria de les minissèries destaca DTF St. Louis, amb elements de suspens i comèdia negra i un triangle amorós que li han suposat 8 nominacions. Això sense oblidar la segona temporada de Beef.
10: Are you and Josh happily married?
2: Traurem l'entrellat de tot plegat d'aquí a 5 o 6 hores quan s'anuncia el palmarès dels Emmy des del Teatre Peacock de Los Angeles.
1: Demà també traurem l'entrellat sobre l'IPC. Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit a tots.
11: Bona nit.
12: Bona nit.
1: Demà sabrem quan van pujar els preus el mes passat, eh?
12: Sí, sabrem l'IPC del mes d'agost i segons la dada avançada, tenim una pista, eh? La inflació es va disparar fins al 4,3%, al nivell més alt des del febrer del 2023. El que haurem de mirar de confirmar demà, si efectivament és el 4,3, però bé, no se separarà gaire d'aquesta xifra. L'augment dels preus del petroli, el gas, les tensions a l'estat d'Hormuz va ser una de les principals causes d'aquest IPC disparat. Aquest encariment també va tenir efecte sobre el preu de la llum i la calor, recordem-ho, molt intensa del mes d'agost va fer augmentar la demanda d'electricitat als vespres junts quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies com els cicles combinats. Associacions d'usuaris i sindicats reclamen mesures per contenir l'impacte de l'encariment de l'energia sobre les famílies, com ara que s'apliqui un IVA reduït del 10% a la llum.
1: Molt bé, doncs aquesta és una de les notícies que explicarem demà. De què més estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc Güell?
13: Doncs del Consell Executiu. Demà el govern ha d'aprovar aquest acord que hem explicat avui just començar el programa per climatitzar les escoles públiques. Recordem aquests 2.500 milions d'euros fins al curs 2030-2031. Inicialment es posarà el focus en 100 centres prioritaris amb una inversió de 100 milions. Aquest serà un dels temes que centraran demà al matí de Catalunya Ràdio. Si et sembla, Manel, podem saludar el subdirector director del programa, Maiol Roger, bona nit.
14: Bona nit.
13: Tot a punt pel programa de demà.
14: Doncs sí, sí, aquesta hora, si no ho tinguéssim a punt, bé, ja saps que de matinada poden passar coses.
13: Poden passar coses, exacte.
14: Saps bastant, però de moment aquesta hora ho tenim tot a punt.
13: I escolta, sí, sí, notícia d'aquest vespre, amb aquest anunci de Salvador Illa d'afrontar un debat de país sobre l'educació.
14: Sí, que una mica ja ens ho havia avançat a l'entrevista que li van fer al matí de Catalunya Ràdio, no? Aquest debat de país que a més crec que genera consens. Demà ja t'avanço que al matí de Catalunya Ràdio tindrem les reaccions de tota l'oposició, que tots segurament criticaran el president, però tots han dit també alhora que cal un pacte de país amb l'educació. L'altra cosa és l'accent que se li posa, que aquí és on cadascú posa el seu. I també aquest anunci, que també ens va fer dilluns, sobre la calor a les escoles, no? Dels sistemes d'aire i de la climatització que posaran escoles i residències. Una mica el que ha fet el president avui és fixar les línies mestres no a dos anys vista, tot i que li queden dos anys, sinó a 6, 7, 8, intentar recuperar aquest lideratge amb els errors, amb les estratègies fallides i també amb aquestes últimes marxes dels càrrecs, però també tocar la fibra, diguem-ne, en dos assumptes que són claus, no? Com és el tema de la calor a les aules i el tema de l'educació en general. En parlarem demà perquè, més enllà de les reaccions de l'oposició, parlarem de la calor a les aules. Encara estem a setembre, demà encara fa molta calor. I també parlarem d'un informe d'Equitat que va sortir en el seu dia, però que va passar una mica desapercebut, que analitza el rendiment dels alumnes. És molt interessant perquè, igual que ens passa a tots, que quan fa calor ens fa mandra treballar, diguem-ne, i ens costa tot una mica més, doncs això es nota directament al resultat dels alumnes. I ho farem, per cert, des d'un lloc. Demà no farem el programa tot des de l'estudi, sinó que demà marxem i fem el programa des del Casa Research, el nou edifici de la Fundació La Caixa d'Investigació, perquè és molt interessant. És molt interessant els projectes que s'hi fan. Tindrem el director general, parlarem també amb el nostre expert mèdic, el Rafael Vila-San-Juan, coneixerem pacients de tot el que s'hi està fent i dedicarem la part del programa de 10 a 11, que ens agrada també parlar molt de ciència i de salut, perquè és una de les instal·lacions punteres que s'han inaugurat fa ben poc a Barcelona i creiem que, més enllà de l'actualitat política, que com sempre la tractarem abastament, doncs val la pena analitzar les coses que s'estan fent i que s'estan fent bé al nostre país. Don't. I escolta, demà, que és dimarts, Sergi Pàmies per acabar.
13: Home, doncs això promet fins al final. I escolta'm, aquesta arrencada amb tanta educació, amb tanta intel·ligència artificial, en fi, demà aquest programa des d'aquest emplaçament que ens deies ara, Maiol.
14: Exacte, tot això, si no passa res a la matinada, que escolta, toquem fusta, jo em vaig a dormir, demà al matí ja ho veuré.
13: Sempre ben atents, bona nit.
14: Bona nit.
1: 8 minuts i arribarem a les 11. El periodisme és una tria. És tan important saber què explicaràs com què no explicaràs. I aquesta tria és molt important també a les portades dels diaris i s'està fent ara. Per això aquesta hora cada dia ens agrada trucar algú que hi té alguna cosa a dir. Avui ens toca parlar amb Gemma Martínez, que és la directora del Periódico de Catalunya. Gemma, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
1: Com ha anat la tria d'aquesta nit?
6: Bueno, pues moltes coses ja les esteu parlant, però bueno, se trata de posar el foc i nosaltres, dintre de tot el que ha dit el president del segon mandat, hem fet l'aposta més bé en la intel·ligència artificial, per el que vostè m'ha explicat, per el que ha dit que regularà l'impacte en el mercat laboral, ara veure com es concreta, però evidentment tot això ha passat en la setmana que estem tenint un gran debat sobre els riscos d'aquesta tecnologia, que avança a una velocitat enorme i que fins i tot sembla que preocupa alguns dels seus principals creadors, però nosaltres fem just un anàlisi d'això, fins a que, si aquesta preocupació és real o no, quin pes té la borsa, les seves decisions de traure o no les empreses a la borsa i com aquest suposadament anarà una mica més en calma, creient que no encaixa gaire en la carrera que estan tenint pel seu control tant Estats Units com la Xina. Fem ahir una aposta gran per la intel·ligència artificial. I després també tenim una informació pròpia de Ceuta, que no ho oblidem encara, i estem ahí perquè tenim un estudi militar que ja va advertir fa uns anys de que el país patiria sorpreses com aquesta, i expliquem què deia exactament aquest informe i quines vulnerabilitats ja s'identificaven abans, no? Som així com els grans temes que...
1: Doncs són dos grans temes, efectivament, i molt, molt interessants. Si haguessis de destacar algun reportatge, article d'opinió, alguna peça de dintre el diari, què escolliries?
6: Sí, també just tornarem a la intel·ligència artificial. És com el cercle que ho tanca tot. Hi ha un article de l'Art Matías Vallès que es diu Intel·ligència assassina. És una mica una provocació, però diu que és com ara s'hauria de traduir les sigles IA, que ja no és tant una intel·ligència artificial. I bueno, és una manera molt contundent en la que ell entra amb aquest debat que plantejava al principi, no? Sobre si els riscos de la tecnologia són reals i fins a quin punt tot és una estratègia o no dels seus fundadors, no?
1: Que doncs
6: ho recomano molt.
1: Sí, s'haurà de llegir això. Moltíssimes gràcies, Gemma. Que vagi bé. Bona
6: molt
1: nit.
6: Bé. Igualment, bona nit.

0: 5 minuts per arribar a les 11. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit no ens agrada gaire això de tenir l'última paraula i per això busquem algú sempre interessant que ens endreci una mica tot això que hem explicat, que en dues hores apareixen molts temes, moltes idees i costa de parar-se i veure què ens deixarà el dia. Avui ens acompanya el Dani Vázquez. Bona nit, Dani.
1: Hola, bona nit.
0: Què, de tot el que hem dit, que

0: Barcelona. Però jo li recomanaria al president Illa que deixés de fer allò de la mà estesa. Perquè em recorda una miqueta com l'escolar que pateix bullying a l'escola i tracta de fer-se amics dels maltractadors, doncs constantment donant-li la mà, no? Jo crec que amb declaracions com les d'Ayuso, jo crec que s'ha d'acabar això de la mà estesa. Després el tema de l'intent de regular la intel·ligència artificial. A mi com em sembla molt sorprenent és que el senyor Trump es posi com a exemple de... Ell diu que és fonamental que per controlar la IA hi ha d'haver un president amb una incapacitat intel·lectual, no?
1: Sí, sí, deia un coeficient intel·lectual alt. Sí, sí.
0: Alt, i es posa ell com a exemple. Sí. A mi m'interessa pensar que ell, un tio que no deu saber ni on està llarg Amèrica o llarg Ontario, que ell es posi com a exemple d'intel·ligència, de gran intel·ligència. Això també em poso una miqueta a congelador aquesta idea dels magnats de controlar, de regular la intel·ligència artificial, sobretot tenint a Musk com a exemple, no? Un tipus que vol canviar robots, no?
1: Sí, sí.
0: Mà d'obra per robots, no? Diu, 1.000 robots fan la feina de milions d'homes, no? Sempre que parlen aquesta gent, aquests tecnoautoritaris, com els va anomenar un article brillant a La Vanguardia, sempre poso les coses una mica en dubte. Ja la intel·ligència artificial pot matar moltes coses. Entre altres coses, pot matar el que és l'argument d'una pel·lícula tan bonica com va ser l'indomable Will Hunting, no? Que de sobte ens pot resoldre coses que, des d'un punt de vista romàntic, han de solucionar els homes. També hi ha el tema que ha aparegut també la presidenta de l'Associació de Presos, no? Que ha dit una frase que sona a país idíl·lic, que és que no hi haurien d'haver presons, però les presons existiran, perquè sempre hi ha persones, doncs, que no fan el que han de fer. El que s'ha d'intentar, evidentment, és tenir presons en condicions i no arribar, per exemple, a aquest tipus de presons que estan... Que formen part d'un negoci d'empreses privades, no? Uh-huh. Que el que volen és màxim rendiment, doncs, a base de donar poc als presos que hi ha. S'ha d'arribar aquí un consens i que hi hagin presons decents, doncs, perquè els presos, a pesar de les coses que hagin fet, són gent que necessita una vida digna. Malgrat això de l'enquesta del CIS, és com la història interminable. Sí, sempre que apareix Tezano, sempre em pregunto, guanya PSOE segur, no? I aquí vindran tot això, si les enquestes estan falsificades, si no són certes, etc. És el debat de sempre.
1: Fins que arriba les eleccions.
0: Exacte. Després el tema de la manca de medicaments per tractar els efectes de la menopàusia, que és un tema molt greu, que s'ha de solucionar el abans possible. Després el tema m'agrada molt això, el tema d'Oasis, no? Jo vaig rebre un missatge del meu fill que em deia, arriba Oasis a Barcelona, anem? I vaig pensar, i com ho saps? Li vaig preguntar, doncs perquè ha aparegut una foto d'un quadre Miró. I vaig pensar, amb els anglesos, que no tenen ni idea, que et foten flamenco aquí a Barcelona, a saber si el quadre Miró no el a la Corunya. Doncs es veu que no, que és veritat.
1: Tenia raó, sí.
0: Sí, sí, que tenia raó el meu fill, sí.
1: T'hauràs de gratar la butxaca, si li vols portar, però.
0: Sí, sí, sí, o 80 o 250, sí. No, m'he dit? Sí. I després el tema dels pops, que falten pops a Galícia, no?
1: I arriben
0: a pensant, sí, canviarem els pops a la gallega pels pops de Southampton, no? Igual tenim així un nou plat. Tresca Info.

El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori

0: Observatori d'Intel·ligència Artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial

0: artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
1: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
2: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
3: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
2: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
4: 3CAT Info.
2: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
5: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
2: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
6: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
2: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
4: El temps.
2: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més

0: calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena, a l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front que, a més, anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
3: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
2: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
4: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
5: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
2: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
6: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'Armada Espanyola, a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del Comandament Marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Knebworth, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí con un propòsit de ajudar i quan tenia mis oportunitats, hacer com l'altre dia, 10 minuts, un gol, ja està bé.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or. Jo crec...

0: sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
1: Lamin també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
2: 3Cat Info.
1: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
3: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'atura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
1: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts. Ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
4: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
1: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
5: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
1: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva d'Ani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
6: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret

0: a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat, mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat

0: mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
2: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
3: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos, s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, dos fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
4: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als 108 dòlars i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
5: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions.

0: Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
1: We have the right to referendum.
2: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
5: No és un consol per a res del món. És tot lo contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
4: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
6: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
7: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
6: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
8: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
9: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
3: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
11: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava en declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
12: A finals de setembre van caure uns 250 litres, cal dir 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell dret. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del dret, quasi un 80%.
11: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
13: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
11: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
14: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
15: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
14: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
16: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto, pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
14: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
17: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conchita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
17: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
18: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
17: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
19: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
20: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta és Tomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
21: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
20: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
22: Sabeu què li passa, que el despatx on
23: el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
23: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
24: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
25: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil. el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
24: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.

0: llega al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
1: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
2: 3Cat Info.
1: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Elx.
1: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
4: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
1: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt càrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
2: Trescat Info.

El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.

0: La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut, del país destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació

0: més exigent. Però nosaltres no esperarem.
1: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
2: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
3: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
1: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
4: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
1: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
6: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
7: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
6: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
1: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
8: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
9: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
8: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament

0: desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
1: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
2: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
1: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
3: 3CAT Info.
1: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
4: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
5: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
3: El temps.
1: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del

0: transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
2: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
1: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
3: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
4: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
1: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
5: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
1: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'Armada Espanyola, a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residències a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hacer como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena.

0: L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
1: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
0: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mal foc.
2: O sea, yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
0: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
3: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
0: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atumant Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. I explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or.

0: i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat, mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
3: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
2: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
3: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
2: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
1: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
2: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
1: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més sessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta sessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
5: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
1: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
1: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del registre de sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, dos fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
1: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
1: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
1: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets.

0: Units i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
2: No és un consol per a res del món. És tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
1: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
3: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
4: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no fa aquella il·lusió.
3: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
5: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
6: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
7: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars

0: del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
2: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'ec. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
1: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
3: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
1: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i, si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
4: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
5: Hem tingut un èxit de reproducció total, brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
4: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
6: Nosotros sabemos que algo pasa o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados. Y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
4: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conxita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
7: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
7: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
8: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
7: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa

0: sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
1: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
2: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta és Tomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del Lleida Tallo i Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
3: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
2: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman. Pleu rebost, sabeu què
4: li passa, que ho despatx un avi. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
5: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar a l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Jo penso que mi virtut, claro, és de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
8: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
8: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamin, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
9: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla.
5: Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.

0: en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Elx.
0: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
2: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
0: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres 2 equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt càrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
3: Trescat Info.

El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes.

0: alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, I Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és...

0: que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
1: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
2: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
1: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
5: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
4: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
1: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la Carta Blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
6: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
7: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
6: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
1: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència.

0: tendència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
1: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món. 3CAT Info. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
4: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
6: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
7: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
8: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i, a més, es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
9: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'Armada Espanyola, a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del Comandament Marítim Àlia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Edinburgh, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell d'Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports, expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hacer como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millor les transicions,

0: decisions, defensar millor els duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
1: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
2: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
1: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
3: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
1: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. I explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del

0: PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
1: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
2: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
2: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
2: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
1: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al Parc Públic d'Habitatge de Lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
4: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
5: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
6: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del registre de sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, dos fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
7: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
8: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig demostra que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
9: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
11: No és un consol per a res del món. És tot.

0: Lo contrario es como un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
1: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres. Girona, Maria Rovira.
3: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
2: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
4: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
3: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i dos anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
2: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
5: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
2: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
6: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
2: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
7: El temps.
2: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
2: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
9: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
10: finals de setembre van caure uns 250 litres, tal vez 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell de... Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana i es va acabar proliferant.

0: tirant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IME Delta dret, quasi un 80%.
1: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
2: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
1: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
3: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
4: Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
5: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
4: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
6: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados. Y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto, pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, passa una transició que, bueno, que no sueles pescar. No?
4: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
3: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
7: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conchita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
7: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
8: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no? Que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
7: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
3: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
9: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això

0: no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
1: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
2: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
3: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
2: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman. Sabeu què li
4: passa, que el despatx on perquè li importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
4: Esports.
1: Amb Roger Nau.
5: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
6: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
5: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
6: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
5: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
8: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
5: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
4: 3CAT Info.
5: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano.

Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans.

0: equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
1: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
0: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt càrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
2: Trescat Info.

El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del